va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa. Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a la cort de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el pou de merda, ara en parlarem, ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Sí,
0: no tindrà pèrdua. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026.
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno. Total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi, que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per perseguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o al ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi. La batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa. No? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la Corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya? O no?
0: Mira càmera i digueu.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornen a la comarca? O no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és el Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina, perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no, que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etc. I ja anirem veient.
1: Molt bé. Doncs, com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que, per tant, és interessant. O seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents
0: no
1: de la vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi, sí, sí, sí. I decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes. Ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: de per...
0: no, no ho farem. No, no el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat.
0: O sigui, avui sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí, jo un no rei autoritari, avui no s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement,
1: vinga.
0: Al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: La situació tal com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya del fons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, al fons, presoneren els genovesos, apa, demanen un rescat, torna-te'n a casa, abandona les teves pretensions per Itàlia i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses, i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle,
0: pot ser bo, ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí és on les fonts un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran... molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent. Un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no ho sé. Posa-li eco. Eco?
1: Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Oh, quin eco.
1: Oh,
0: uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França, no sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic, i li treus l'eco. Vale. Clar, si no, si va tot el programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno,
1: endavant.
0: Gràcies. Visconti, aquí, se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès. I en aquestes raons del fons hi veu la llum, vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia. Vale? Que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França. Eh? Ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius... Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana o aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera? Perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva i, finalment, Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum.
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte. De fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès. S'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, el fons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop, ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, el fons està llest per la guerra final. Però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí. Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV, i la República de Gènova. Sí, que reconec que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors, Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que Alfons entén que atacar Nàpols directament és un error. I llavors el que fa serà optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no? Un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase, és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, que serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill il·legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran comença a créixer i a educar-se en un ambient més napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, al 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pol·lulant per Nàpols. I realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, va? Estava molt arruïnat per la guerra dels 100 anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, va? Era així com, bueno, l'heroi del poble, però era francès, va? Però bueno, com a contrast tenim al fons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger, però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos i, sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins. Vale? La banca de Florència li donava suport i tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant dos anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises, a la Campània, als Abruços, vale? I ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment segons qui paga més. Vale? No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Però en la guerra de Nàpols s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: Al novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada. La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació és desesperada i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol, l'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per les Portes de Troia no, no vol parlar.
1: El Sergio està una miqueta gelós? Una miqueta?
0: No, gelós no, li foto canya, li foto canya perquè vull que saludi algun dia. I ara sota micro ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, i comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. No, no, quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer Assassin's Creed 2, l'Hermandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: En Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, veure, estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és, per mi, o sigui, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buguejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet. Però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquides i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera. Sí. Oi que sí, Adrià? No, no hi ha manera.
1: I el 2 també està molt
0: no
1: bé.
0: No passarà aquest programa d'avui de les Portes de Troia, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de les Portes de Troia i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta grossa. Festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols.
0: Estaven assetjant Nàpols, però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel el temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota. Atenció,
0: Ludovico és un personatge del primer programa...
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap.
0: d'aquell
1: programa.
0: D'aquell altre dia, no?
1: D'aquell,
0: exacte. Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril...
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos, sí, aquella sí. Biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador ha de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxes. Gràcies, Sergio. Me'n dones tants. Si mira el perfil d'Instagram, bàsicament és estudien que... coses.
0: Sí. Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes,
1: clar.
0: A tu?
1: Sí, i dir... parlant d'italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història. Sí.
1: Però vaig entendre això, vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, Però està documentat per les cròniques de l'època. Vale? Llavors, no sabem si va passar exactament així. Sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts als paletes, versió A de tota aquesta història.
1: Versió de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah.
1: I llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira...
0: Que n'hi ha dues.
1: N'hi ha dues.
0: Val.
1: Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Dos mestres de cases... amb paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més tenim el nom, Aniello i Roberto. Vale, dos paletes, uh-huh. Napolitans. I aquests dos paletes van revelar a l'Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre. Vale? Concretament a la casa del mestre Citello Cosidor. Vale? O sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia. Vale? Que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar. Amb un interior barroc, etc. Una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això...
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah.
1: Ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que, a veure, és una cosa que... Jo quan ho vaig descobrir... vaig pensar, hòstia, això com no ho sabia, però llavors buscant informació dic, hòstia, és una cosa coneguda que jo no sabia, però bueno.
0: Perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I al fons recorda haver llegit un llibre d'un tal, Sergio, això és un examen, Procopi de Cesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
0: Sí, de Justinià.
1: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinoble, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Cesarea, diu que el general Belisari, el general de Justinià, havia conquerit Nàpols al segle VI a través d'un aqueducte subterrani que a tal zona de la ciutat entrava per sota les muralles, vale? I què diu Alfonsi? Què? Hòstia, faré el mateix que Belisari. Ah, aquí tenim les dues versions. No se sap ben bé si és que Alfons se'n van recordar d'això, si és que dos desertors van arribar i li van explicar, però, si més no, les dues maneres són bastant, bastant èpiques.
0: Per tant, sigui com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
1: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
0: Una operació d'infiltració.
1: Això, una operació. Serà una infiltració total. Alfons de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recordem, és un aqueducte subterrani. I de fet, us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Nàpoli Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no?, i veus tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
0: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que, de fet, últimament Nàpols està molt de moda.
1: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpoli subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
0: L'has fet dos vegades?
1: Sí.
0: Ets un flipat,
1: Soc un friqui.
0: Molt bé.
1: Soc un friqui.
0: No, perfecte. Sí. Compleies tots els requisits.
1: Cultura, saps?
0: Molt bé, doncs, no, sí. Gaeta, Nàpoli subterrània, i aneu fent.
1: Ja tens un viatge muntat.
0: Ja ho tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
1: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió, s'arrosseguen pel conducte estret i humit. Vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat, així d'elit, no?, aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale?, amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale?, però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, però és igual.
0: Juguem.
1: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família. Però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
0: Carai, això és digne de pel·lícula.
1: És brutal, no com, és una escena brutal.
0: No entenc brutal. Com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
1: No en tinc ni idea, jo crec que no.
0: Tant de bo es faci perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
1: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que s'ha d'esperar en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat. Carrer per carrer, plaça per plaça, Resistència Angevina s'enfronta contra les tropes de la Corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament, perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia. Va, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys. Va, era la seva recompensa que els havia promès. Podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació relativa, perquè s'es permeten als seus soldats que saquegin la ciutat, va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit o d'una ciutat, el saqueig era descontrolat. Llavors, aquesta moderació relativa del fons va ser un moviment polític perquè volia mantenir contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols, i també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
0: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou refugiat al Castell Nuovo. Què farà?
1: Doncs poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castell Nuovo i embarca cap a Provença, sí, abandonant per sempre el seu somni italià.
2: Oh.
1: Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible, havia aconseguit el seu somni italià. Havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia. Sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara, al fons, té el regne. Sí, al fons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
0: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament després mantenir la calma.
1: Exacte. Bueno, i en mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, al fons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442 a 1458, aquests 16 anys, són els anys que defineixen més Alfons el magnànim. El 26 de febrer de 1443, Alfons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, Alfons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols, vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els Cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat. Vale, estem fent un canvi d'època.
0: Uh-huh.
1: És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden. Li és igual a tot això. Ell, a poc, anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i, sobretot, de la naixent ideologia de l'humanisme.
0: Molt bé. Tota aquesta voluntat, com s'articula? Com ho farà?
1: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
0: Pitjor que Sicília?
1: És diferent. Jo crec que és
0: un altre caos.
1: Sí, jo crec que... O sigui, a veure, molt similar, però jo crec que Palerm-Nàpols està por ahí.
0: Val. Bé. M'agrada, doncs.
1: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó, però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera, estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, el Sacro Consiglio, sí? El Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale? Que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí? Per tant, aquest Sacre Consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, en juristes formats, etc. La Càmera de la Somaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. El fons necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la dogana delle pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això ens recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
0: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
1: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442, sí, 10 anys, més o menys, salpa 32, conquereix el 42, doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys a Itàlia. Per al camí de l'heroi, que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
0: Però no torna.
1: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor. Bueno,
0: no.
1: Itàlia no és Mordor. Perdó, sí, perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni del fons del Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important. I us preguntareu, molt bé, està molt bé que Alfons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí? Que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor al fons del Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la corona d'Aragó el porta Maria de Castella i sobreviu als merders que li havia deixat al fons.
0: Patata calenta.
1: Patatíssima, calentíssima.
0: Que et llenço.
1: A veure.
0: Maria de Castella mereix un programa un dia?
1: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria de Castella. Sí, a veure, mereix.
0: És evident.
1: El farem.
0: No ho sé. Patata calenta,
1: aquest
0: per això.
1: Aquests els personatges que li agraden molt a l'Alberto.
0: Ah, veus? Doncs mira,
1: jo crec que li podríem,
0: enviem la patata.
1: Enviem la patata.
0: Ara li diem, quan acabem, aviam si l'acaba.
1: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui, dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, al fons el magnànim, i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit.
1: Que l'Alberto farà un programa de Maria de Castella, ha quedat això dit.
0: Hosti, no ens farà cas.
1: Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord? Que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim, un cop rei de Nàpols, eh? En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, bueno, clar, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per al seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols.

0: S'ha d'aprovar.
1: Bueno, tot s'ha d'aprovar, això és cert.
0: Tot s'ha d'aprovar. Tu ets més daurada del forn, ja ho sabem.
1: Sí, ho sabem. Sí.
0: En fi, què respira l'acord?
1: Què respira?
0: El fons, ara anomenat el fons del magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem-ho entre pinces, agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge, eh? Recordem, programa dedicat, bueno, programa dels grans mecenes. A la Nàpols del fons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels Cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja m'ha anat dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i, sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que, ojo, aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava en una ciutat conquerida demanava llibres de Titus Livi abans que menjar. Al fons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
1: Ens pots explicar alguna anècdota més?
0: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa, va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no?, als papes. Bueno, per resumir-ho molt, eh? I Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Valla, de Lorenzo Valla, ens serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell angevi, vale? El va conservar tal qual, eh? Però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, un arc de triomf, de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà, de marbre blanc, un altre cop, entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors, tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el renaixement. I a més és preciós perquè veus un castell que és tot fosc perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada del fons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques, eh? Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
1: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
0: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Al fons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Seneca,

0: César
1: o la Bíblia.
0: Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà, vale? Com si fos la relíquia d'un sant, rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No,
2: bon fricot, eh?
0: Bon fricot. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
2: Es va curar allà, mentre li llegien això.
0: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
2: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
0: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil, vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè, com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans, com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Bellamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausiàs March, que Ausiàs March sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que Alfons el Magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Alfons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinople. I, per tant, tothom està cagadíssim. I diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots, bueno, ens unim. Ens respectem les paus perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I Alfons V el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
2: Com has dit abans, Alfons el Magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà. I aquí, pel mig, passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
0: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina. Bueno, feia el que podia amb el que tenia.
2: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència d'Alfons al Magnànim a la península?
0: Clar, la decisió d'Alfons de no tornar mai més a la península ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coïen molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra, també la revolta dels pagesos remenses que es començaven a coure, necessitava un arbitratge, vale? I de fet, el 1448, Alfons des de Nàpols fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència d'Alfons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana del 1462, uns anys després de la seva mort.
2: Em fa una mica de pena arribar a aquest moment, eh? Perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, sóc desconeixedor molt d'aquesta època.
0: Però t'ha caigut bé, no?
2: M'ha caigut, clar, molt bé, molt bé. I tot aquest context ha sigut genial i, clar, se'ns mor.
0: Se'ns mor, El 27 de juny del 1458, Alfons mor al castell de Lobbo, o castell d'Obo, de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols, també, i la seva decisió testamentària va ser molt pragmàtica, però trenca la política anterior. Com que el regne de Nàpols era una conquesta d'espasa, és a dir, el pren per l'espasa, i no un feu papal, no està subjecte a les lleis de la corona d'Aragó. Per tant, el que pot fer és agafar el seu fill il·legítim i posar-lo com a rei de Nàpols, vale? Sense corts, bueno, o amb unes corts amb molt poc poder, que era la seva idea. I la corona d'Aragó, i Sicília i Sardenya, sí que estava subjecte a les lleis successòries de la corona d'Aragó. Per tant, passen al seu germà Joan II, que és el pare del futur Ferran el Catòlic. Vale? Queda clar això, més o menys, la successió?
2: Això m'ha costat, eh? Això ja...
0: O sigui, Nàpols... Sí. Ho llega al seu fill il·legítim, cosa que no podia fer, però com que és el seu regne que ha pres per l'espasa, pot fer el que li doni la gana.
2: Això sí.
0: Nàpols, autoritari. I la resta de territoris, per Joan II, el seu germà.
2: Val.
0: Vale? Que és el pare del futur Ferran el Catòlic. I ja està. Val. És que t'he vist amb una cara...
2: No, perquè ara lligant coses... Quan comencem a barrejar noms i coses d'aquestes, aquí ja sé, costa a costa.
0: No has pres a punts, avui.
2: Avui no he pres a punts. Avui t'estava escoltant atentament.
0: Ai, que bé.
2: Com... de costum, i espero que tots i totes vosaltres que heu gaudit molt del programa d'avui, no sé si ens queda temps per més, ho deixem aquí o què?
0: Conclusions superràpides.
2: Vinga,
0: és un èxit geopolític, d'acord? També és un èxit dinàstic per la dinastia dels Trastàmara, i la conquesta de Nàpols permet que l'humanisme i el renaixement arribin cap a Catalunya, València, Aragó, etc. I a més, gràcies a la pacificació entre cometes que fa Alfons el Magnani amb aquell tractat que dèiem abans, el renaixement també pot florir a Florència, a la Toscana, etc. Però clar, és un gran esforç titànic que tindrà moltes conseqüències.
2: Doncs ja ho sabeu, tothom cap a Nàpols, que és molt bonic. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
0: A tu, Sergio, i a l'Adrià també.
2: A l'Adrià, exacte, a qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la setmana vinent amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
1: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: La poesia pot ser tot allò que nosaltres vulguem. Un idioma particular capaç de transmetre, en pocs versos, la immensitat d'allò que ens remou per dins. Compartim poesia amb la Laia Clavé Nadal i el seu poemari Xarnera, publicat per Edicions Tremendes.
4: El dia s'enfila pas apressat. L'aire va carregat de brunzits, de motors compassats en desfilada fúnebre diària. La ment en mode carta d'ajust. L'esclavitud del rellotge, la subjugació, la tirania de l'horari del treball forçat. Prou, reclamo radicalment la llibertat.
3: Continuarem amb la Júlia Bacardit Cruells, passejant pel Raval amb el seu llibre El Raval a deshora, publicat per Edicions del Núvol.
5: Que a vegades és més la sensació de la por a la violència que no pas la realitat que hi ha, no? I que el Raval té aquesta particularitat que està al centre. I vull dir que també és un lloc de pas, que en el fons per molta por que et pugui fer el Raval hi has de passar. I això fa que hi hagi un trànsit que crec que redueix la sensació de possible inseguretat, si més no quan hi vius.
3: I la cirereta la posarà la Núria Figueres Adell, autora del conte En Martí Multitasca no vol perdre el temps, publicat per La Galera. Una història divertidíssima per a grans i petits que ha rebut el Premi Emili Teixidor 2024.
6: Martí Multitasca una mica és un retrat en to humorístic del que ens estem convertint una mica tots plegats, no? Per tant, és una paròdia, o sigui, jo no sé si existeix realment un Martí Multitasca que dorm vestit, perquè així doncs ja estàs vestit, no? Vas més ràpid a sortir.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
7: Poesia amb pura energia. Així definiria jo la ploma de la Laia Clavé, que ens acompanya avui per parlar de Xarnera. Laia Clavé Nadal, benvinguda.
4: Hola, què tal?
2: Laia Clavé Nadal és una artista multidisciplinar. Ha coordinat amb diverses associacions, cicles poètics i una llarga llista d'esdeveniments culturals participatius. L'any 2015 va cofundar Edicions Tremendes, editorial de poesia. Ha treballat d'editora en producció, gestió de projectes i comunicació per a entitats, festivals literaris i de teatre. Actualment està immersa en un nou projecte col·lectiu artístic i de suport a la creació en l'àmbit rural. És autora del poemari Moviments de pell i escates.
7: Escolta, ara feia molts dies que no ens veiem, però quina sorpresa, no? Quan em van fer arribar aquest llibre, aquest poemari de Xarnera, vaig pensar, no ha perdut la força, ans al contrari, va increixent aquesta força, Laia.
4: Moltes gràcies.
7: I si una cosa tenim aquí és que vivim tots molt de pressa, sempre ho diem, i des d'aquí, des del programa, us animem a fer aturades per llegir, per estar tranquils, per relaxar-nos, per trobar aquell moment, i és el que demana un poemari. Es penso que hi ha un poema que és fantàstic per començar aquesta entrevista, que és La Minotera, Laia, i ella ens el recita.
4: Va, doncs, si vols us el recito, perquè precisament és exactament el que dius, que parla de prendre's un temps, no? I diu així: el dia s'enfila pas apressat, l'aire va carregat de brunzits, de motors compassats en desfilada fúnebre diària, la ment en mode carta d'ajust, l'esclavitud del rellotge, la subjugació, la tirania de l'horari del treball forçat. Prou, reclamo radicalment la llibertat. De fet, reivindico el dret personal intransferible al caos. Em proclamo descarada i voluntàriament impuntual en hora punta.
7: M'encanta. Doncs serem tots voluntàriament impuntuals en hora punta. És aquesta rebel·lia, no? Jo penso que si haguessis de definir Xarnera, com ho faries? Què podem trobar en aquest poemari? Què hi ha de tu en ell?
4: Què hi ha de mi? Bueno, gairebé tot és part de mi, no? Hi ha molta rebel·lia. Aquest llibre, de fet, és un llibre, com en diríem, un llibre proclama, un llibre manifest, un llibre que en el fons hi ha com molt de mi, perquè és com un viatge com a les foscors íntimes, però que alhora també són socials, per poder arribar com a un futur més lluminós i més pròsper per tothom, no?
7: Aquesta mirada enrere, no? Potser, Laia, que ens fa més lliures i ens treu aquest esclavatge que tenim sobre la tecnologia, però a més, jo hi afegiria que té una cosa molt bonica el poemari, i és la cura del llenguatge i la tria del llenguatge, de les paraules.
4: Bé, jo sempre intento que el llenguatge sigui el més concís possible, no? O sigui, sí, una de les grans virtuts de la poesia per mi és el do de la concisió, no? Poder arribar a expressar no una cosa molt genèrica, sinó allò tan concret que de tan concret es fa genèric, no? Perquè si no arribem a coses molt generalistes, i al final el que a mi m'interessa és anar com a la paraula concisa, no?
7: És recuperar l'èxic i descobrir-ne de nou, perquè a mi m'ha passat això. I amb això no vull dir que sigui difícil de llegir, perquè això ho comentàvem amb la Laia. No, què va. Però ja comencem pel títol. Xarnera. Jo no l'havia escoltat mai. I té una definició genèrica. Sí, tu potser ens la faràs més concisa.
4: Bé, en aquest llibre, jo ja ara fa uns 15 anys que soc per terres gironines, i hi ha algunes paraules del lèxic d'aquestes terres que m'agrada d'anar introduint, igual que quan he viscut en altres zones com a la Catalunya Central o a Terres de Lleida, he anat introduint, no, lèxic específic d'aquella zona. Xarnera és una paraula que jo vinc de Santa Coloma de Queralt i d'Igualada, i allà no es feia servir tampoc, i quan la vaig descobrir vaig pensar que tenia una sonoritat molt bonica. Xarnera és el que aquí a Terres Gironines denominen així a la frontisa, sí? Llavors, m'agradava molt aquest concepte, també perquè la pròpia X de Xarnera ja és com una frontisa, no? El mateix llibre és una frontisa, i a nivell de continguts el text s'estructura en unes parts que són també les parts de la frontisa, no? Les parts de la Xarnera, no? Hi ha la part d'obrir el pany, dinsant-se en la foscor d'aquesta Xarnera que queda sempre a l'ombra, per després trobar l'escletxa de llum, que és el que dona sentit al llibre i a la vida en si mateixa, no? O així com jo la veig, vaja.
7: Aquesta és l'estructura d'aquest poemari. Panys, l'assolament, la guerra, l'era digital, l'escletxa. Aquestes són les petites, no?, peces que s'uneixen. I de veritat que, per exemple, l'era digital, jo no me'n deixaria cap. No els podem recitar tots. No podem. Però l'era digital val a dir que aquí t'hi has lluit, eh? Està al màxim. Al màxim, per mi. Jo penso que hi ha algun vers, no?, d'escric a mà, perquè és que ja em cansa. Em cansa aquest teclat, aquesta correcció, no? Com ens corregeix la màquina? I potser això ens fa més febles a l'hora de triar els mots, les paraules, i d'enriquir el nostre vocabulari.
4: Sí. Bé, jo tampoc no és que em declari ludita o antitecnologies, al contrari, estic molt a favor i treballo sovint amb noves tecnologies, però sí que tinc una mirada crítica, no?, envers això. I bé, un dels grans problemes que jo veig, per exemple, de tota la incorporació de noves tecnologies és precisament el que dius tu, que moltes vegades, no, se'ns disminueix el lèxic, no? Ens estem anant cap a un lèxic més pobre, cap a una simplificació, no? Que bueno, que al final només afavoreix el pensament únic, perquè com més precisos i concisos i més detalls puguem donar, més varietat hi ha, i en aquesta varietat més tenim on aferrar-nos per donar matisos a les coses i no caure en pensaments generalistes propers al pensament únic, no?
7: És una pregunta que em feia a mida que llegia el poemari. Quant de temps has trigat a fer-lo? Quina ha estat una tria? En tenies molts, t'ha costat decidir. Com l'has anat construint? Perquè això no es fa tampoc del dia a la nit. Hi ha molta feina al darrere.
4: Sí. Aquest llibre, de fet, ha estat un part molt llarg. Diguem que el gran gruix del llibre està fet des del 2017. Aquest llibre va quedar aturat allí en un calaix, sí? I no el vaig tocar durant 3 o 4 anys, va quedar allí en guaret, fins que un bon dia vaig dir, bueno, potser cal que el reprengui. Però quan el vaig reprendre li faltaven matisos, no? Llavors, a partir del 2021 o així, passada també la pandèmia i així, vaig acabar de donar-li els últims tocs, afegir els últims textos per acabar-lo de fer rodó, perquè sentia que, tal com havia estat concebut el 2017, no tenia del tot sentit i li faltava acabar-li de donar el toc perquè acabés de ser rodó, no?
7: Però, a més, Xarnera no ve son. O sigui, arriba Xarnera, amb tot el que significa, tots els lectors en podeu gaudir, però tot allò que toques ho transformes en màgia i fas molt més. Per tant, aquest llibre, sí, ella riu. Però, i això ho dic perquè és que m'entendran molt bé qui ja l'han vist en directe, en plena escenografia, al carrer, en un festival, i per això sempre dic que és energia, la Laia, i pura màgia perquè transforma, no? Aquest poemari ja té vida, però li has donat més vida fora del llibre. Sé que has fet més coses amb aquest poemari.
4: Sí, exacte. A mi sempre m'agrada que la paraula depassi el llibre i depassi la seva vessant escrita i portar la paraula un pas o dos més enllà, no? I en aquest cas, Xarnera s'ha convertit en un espectacle en el qual fem un triàleg, no un diàleg, un triàleg, perquè som tres, amb dos multiinstrumentistes fantàstics, que són l'Elias Miralpeix i en Jordi Borrell, i en el que els textos de Xarnera, alguns dels textos de Xarnera dialoguen doncs, amb la música, amb les notes, en un format una mica eclèctic, que també he de dir que no sabem si és un recital, si és un concert, si són les dues coses alhora i cap. Bé, jo crec que, bé, si algú té curiositat, que ens segueixi una mica a les xarxes i que ho vingui a veure i, en tot cas, si algú troba una definició pel que fem, que ens ho acabi de dir.
7: Bé, ara podríem posar alguns versos a dir i som sempre absolutament indefinides.
4: Sí.
7: Però aquí radica una mica la llibertat, no?, d'expressar sense haver de ficar cap etiqueta, que a vegades estem tan acostumats a posar etiquetes a tot i no cal.
4: Exacte. Sí, sí. És una mica com tibar de la filosofia queer i aplicar-ho a les arts escèniques, no?
7: La llibertat, la imaginació, la creativitat, el poder, i jo hi sumo també l'alegria. Però també aquest punt de denúncia social, de crítica social, de reflexió, perquè també hi ha... També toques, no? També burxes una mica en aquest... realment com estem vivint? O som conscients d'en quin moment estem vivint?
4: Sí, exacte. Per mi, és a dir, aquest poemari sí que entenc que hi ha una part molt gran de poesia, del que jo diria poesia social, no? Que al final és una poesia potser no tan intimista, no tan lírica, una poesia que va com a tractar com més temes d'actualitat i a reflexionar sobre l'individu en el seu context, no? Diguem.
7: I ara tinc aquí dos poemes, Esquírria, que m'ha arribat molt endins, perquè a vegades és un poema que us el fareu vostre, perquè més d'un dia, per comptes de dir una mala paraula, podeu agafar el poema i deixar-lo anar. Jo ho he pensat, això, dic, és ideal. Ha trobat el punt, la Laia ha trobat el punt. Sí o no, Laia?
4: No, sí, no ho sé. És com Esquirria, de fet, és un d'aquests en els que jo dic que hi ha molt mala geia, saps? Perquè és un poemari que és veritat que moltes vegades no hi ha, o hi ha certs sectors de lectors de poesia que encara pensen que la poesia és quelcom com de flors i violes i romaní, una cosa molt romàntica, no? En la poesia hi ha de tot, i qui n'ha llegit molta ja sap que això no és així, no? Però diguem que aquest entraria dintre de la poesia punyent, esquerpa, amb arestes, no? I sí, una mica aquest el que ve a dir és que compte com utilitzes el teu llenguatge perquè els teus mots es poden convertir en halitosi i toxina, saps? És
7: que... Això són els versos finals, no els llegirem, aquest l'haureu de descobrir vosaltres a dins de Xarnera. Li deixem el caramelet, però no el recitarem. Jo li comentava a la Laia, després d'haver-lo llegit, tampoc el recitarem, perquè penso que ha de ser molt, molt personal. És viure, per mi, ha estat un poema absolutament meravellós. Absolutament meravellós. També m'agradarà que el descobriu dintre d'aquest poemari. I ara potser et faré una pregunta una mica així... complicada. Ara a mi encara de... A veure què em preguntarà la Mònica. Però jo sé que tots els poemes signifiquen, no? Són una part del poeta, però sempre n'hi ha algun que pel que sigui, o alguns, dos o tres, que són més intensos i que tenies clar que havien d'anar dins del poemari. T'ha passat això en aquest? N'hi ha alguns que tenies molt clar que havien d'estar allí sí o sí?
4: Sí. Sí, sí. Bueno, tots hi havien d'estar sí o sí, perquè n'hi ha hagut molts que han quedat fora. Llavors... Però sí que és veritat que n'hi ha alguns que sí o sí... És a dir, que si jo quan fullejo instintivament el llibre, n'hi ha alguns que sempre, si em diuen reciten algun, són dels que sempre recito. I un d'ells és, per exemple, el de...
7: I ens el recitaràs?
4: Ah, sí, si voleu.
7: Sí? Vinga. Sí, sí, vinga.
4: Sí, doncs vinga. Diu, escissió. Hem compartit abraçades en terres movedisses i suïcidis imaginaris. Tot plegat, res més que un joc de piròmens en el camp de mines de l'amor. Jo m'acomiado i m'enduc les engrunes de l'esmorzar i me n'alimento fins que el sol sagna i la nit de miralls trencats penetra entre les meves cuixes prenyant-me de dol. I tu t'acomiades i amb el cop de porta que et zibes, la distància és ara tram interminable de filat electrificat en el vaga territori de la comunicació. I els quilòmetres de glaç són ara quantificables com els silencis que m'has regalat. A la porta de casa s'hi arreglaran, sens dubte, milers de sacs pulcres de runa intacta amb la data de cada moment esfondrat escrita damunt. Quan ni tu ni jo recordarem aquest adéu, algun arqueòleg esbrinarà el que ha passat, tot fent conjectures sobre autoenganys i reafirmacions. Nosaltres ja no hi serem. Comiat o extinció?
7: Espectacular. Sempre dona la volta allò, no? Amb aquella mirada de futur. A més, jo pensava en aquells arqueòlegs desenterrant coses i fent conjectures. I quantes coses diem que no sabem si són certes o no?
4: Sí, sí, sí, sí. Bé, per... aquest m'agrada molt perquè, en el fons, no, el que està parlant és de tot el tema de la comunicació i com de vegades, no?, hi ha trencaments, hi ha sotracs, hi ha trasbalsos en les relacions interpersonals que al final passen per manca de comunicació, no? Moltes d'aquestes sotregades, potser amb el que dèiem, amb una bona utilització del llenguatge i una obertura de mires en quant al fet comunicatiu, ens podríem estalviar molts malentesos i moltes males experiències, no?
7: Això seria un dels motius precisament per llegir Xarnera i per llegir moltíssim. No només...
4: Exacte.
7: No només Xarnera. O sigui, des d'aquí fem un crit, sisplau, llegiu moltíssim.
4: Correcte. Llegiu i obriu mires i ampliem vocabulari tot el que puguem i maneres de dir i d'expressar, que al final, com més maneres tinguem de dir i d'expressar, més rica serem nosaltres i el que ens envolta, no?
7: Exactament. Emmarqueu aquesta frase que acaba de deixar anar la Laia. I bé, Xarnera, avui ha estat l'excusa per retrobar-me amb tu, però espero que n'hi hagi moltes més.
4: Igualment, encantada. Ha estat un plaer estar aquí amb tu avui.
7: I que bé, sé que faràs aquests espectacles a prop de casa. Espero retrobar-t'hi precisament a casa. I, sobretot, com poden saber els nostres oients quan, suposo que a través de les xarxes socials aneu anunciant una miqueta tot el que aneu fent perquè us puguin anar trobant?
4: Val a dir que som exageradament desastroses en tot el que és la gestió de xarxes. Ens fa una mandra terribilíssima. Però normalment, si tenim algun acte en previsió de presentació, de tant sigui amb dielèctrica o algun recital, ho anunciem, pengem el cartell, si més no, això ho intentem fer. Però vaja, que sí, via xarxes, posem que sí, però que no s'esperi, que la gent que consulti no s'esperi allí el gran community manager, perquè som molt desastroses en aquest sentit.
7: Patros, invertiu en el que feu i pengeu el cartell.
4: Exacte. Sí, tenim un Instagram, de fet, en el projecte Dielèctrica, que és dielèctrica-trio, i després en el meu perfil personal, laia-clavé.
7: Doncs ja ho sabeu, seguiu-la, seguiu-los, però sobretot gaudiu-los i assaboriu-los. Laia, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu, Mònica. Encantada. Ha estat un plaer.
2: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
7: Endinsem-nos, doncs, en aquest Raval, el Raval a deshora, de la Júlia Becardit Cruells, publicat per Edicions del Núvol, a la Biblioteca del Núvol. Escolta, Júlia, jo que sóc una mica poruga, penso entrar al Raval, gràcies, perquè ens has obert una porta que molts potser no obriríem mai, o una experiència que no viuríem, i la podem viure a través del teu llibre.
5: Bé, sí, clar, és una mica el que he dit altres vegades, no? que a vegades és més la sensació de la por a la violència que no pas la realitat que hi ha, no? I que el Raval té aquesta particularitat que està al centre. I vull dir que també és un lloc de pas, que en el fons per molta por que et pugui fer el Raval hi has de passar. I això fa que hi hagi un trànsit que crec que redueix la sensació de possible inseguretat, si més no quan hi vius. Si més no quan hi vius. I també el que em passa una mica és que en el que vaig fer pel llibre és parlar amb algunes persones, podries dir, ostres, quina por, però tal... Però que, de fet, quan t'hi apropes, el que veus és que... De fet, tenen bastantes coses per explicar-te. Si els escoltes, si saps entrar-hi, no? Sempre hi ha aquest saber entrar a la gent, que jo trobo que és el més difícil del periodisme, a vegades, que és aconseguir que la gent t'expliqui coses. És igual, al Raval, evidentment, no m'han d'explicar coses en un sentit de filtrar-me res, però sí que hi ha aquest, dona'm una miqueta de tu perquè jo pugui, en aquest cas, doncs, retratar, fer un quadre de costums. Però sí, vull dir que amb la gent del Raval això, en concret, ha estat relativament més fàcil que en altres ambients.
2: Júlia Becardit Cruells és periodista, escriptora i graduada en Humanitats. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació i ha cofundat dos projectes, la revista Branca i el podcast en català Les Golfes amb Anna Pazos. És autora de El preu de ser mare i Un diari sentimental.
7: Mira, en contra del que nosaltres poguéssim pensar, i ja veureu quan aneu llegint que és un llibre molt humà. Hi ha de tot, hi ha antropologia, hi ha sociologia, però penso que hi ha molt apropar-se a les persones. Tu dius que relativament és fàcil el Raval, però clar, és un treball de cada dia, no? De temps, de seure't amb calma, d'assaborir...
5: Bueno, tampoc, clar, és que quan vaig rebre l'encàrrec aquest, perquè jo li vaig dir a l'editor de Núvol, al Bernat Puigdovella, li vaig comentar per sobre, sí, ara em canvio de pis, vaig al Raval, també m'anava bé perquè era un pis que en aquell moment me'l podia permetre viure sola, això per mi suposava un gran pas, i només per això ja... Sí. I ell em va dir, bueno, doncs fes això. I la veritat és que vaig començar per les persones perquè no sabia per on començar, saps? És a dir, vale, doncs gent que em trobi recurrentment, i de fet no vaig fer ni això que dius tu de molta estona parlant, perquè clar, d'entrada més la gent no té temps per tu. Sí, el Raval en tenen més, perquè hi ha més aquesta mena d'ociositat de la precarietat, entre cometes, o de gent que està al carrer passant l'estona, ja siguin jubilats, immigrants, que potser estan descansant, vull dir que en lloc d'estar en un lloc concret, doncs estan una miqueta més allò a l'espera de que els passi alguna cosa. Però va ser més endavant, quan ja vaig començar a agafar el ritme, que sí que, clar, comences a conèixer aquesta gent, i llavors també va molt per fascicles, aquest llibre. És a dir, d'entrada parlo una estona amb algú, després en els altres episodis els tornem a veure, perquè és el que passava a la pràctica. O sigui, jo no em vaig asseure, excepte alguns personatges, que sí que vaig quedar amb ells. La majoria és, això és per acumulació, no? I després, a mesura que anava fent això, dic, no n'hi ha prou en parlar amb la gent, què he de fer? Llavors és quan em començo a centrar, doncs, això, el Raval en la prehistòria o el temple Sikh, i aprofito això per parlar de la religió Sikh.
7: Bueno, el del temple Sikh està molt bé, és molt curiós. Jo no sabia que... Bueno, clar, tampoc sabia tot el que hi havia. Sí, a nivell de diferents nacionalitats, de religions, i tota aquesta barreja, no?, de persones diferents, de cultures diferents, però quan entres al temple... em vaig quedar sorpresa. O sigui, tu, si no pots menjar, te'n vas al temple Sikh i allà dines.
5: Sí, sí, sí, sí. I a més, això és una tradició dels Sikhs arreu del món, eh? Aquesta d'alimentar la gent. I jo això ja ho havia sentit d'amics meus, quan jo era més jove, fins i tot molt abans de veure el Raval, que, bueno, gent de mala vida una mica, que et deia, a tal hora pues, anem allà i mengem, no? Perquè, evidentment, hi ha unes normes, et diuen que no pots entrar amb tabac, que no pots entrar amb drogues, que ho has de deixar fora... Però hi ha tenen una confiança molt gran en aquest sentit, no? I és curiós, perquè a més la religió Sikh també tampoc és exactament una religió pacífica en un sentit budista, vull dir que tenen, per exemple, una mena de ritual relacionat amb les espases, però també per la història de la religió, no? Llavors xocava molt aquesta barreja i que justament és una religió de la qual sabem molt poques coses, no? Pues, l'islam és molt més cridaner en aquest sentit, en sabem molt més. Hi ha molts marroquins a Catalunya, coneixem el Ramadà, però... El que fa la comunitat Sikh, doncs és molt... No en sabem gaire res, no? I allà al Raval, de fet, fins i tot tenen la seva gran festivitat, que treuen una mena de carrosses de colors, que jo el primer cop que vaig veure dic, què és això? Era fantàstic, però era estranyíssim, no? Doncs bueno, sí, sí, sí.
7: Són històries que podeu viure, n'hi ha moltes, i entre elles n'hi ha hagut una que m'agrada moltíssim, que és la de la Manya. I no és la Manya que coneixem tots del cabaret, però sí que parlem de cabaret.
5: La Manya de la que retratava el Jordi Oliver, del carrer Marsella.
7: Sí, sí.
5: Sí. Clar, en aquest cas, per exemple, vaig topar amb un fotògraf que de jovenet va començar pel Raval, no?, i que va fer com tota una sessió de fotografies molt llarga al llarg del temps, que es deia, doncs, Mirades del Raval, Melodies del Raval. I ell retrata aquest Raval més bohemi, que ara, en el fons, ha desaparegut una mica, no? Però el Raval dels espectacles, dels transvestits, molt de la nit, que ja et dic, encara existeix, però que s'ha anat desplaçant o s'ha anat canviant en altres locals de la ciutat, i efectivament una de les figures tenia una fotografia d'una dona al Marsella amb un mocadoret al cap, així com una castanyera, diguéssim, amb una cervesa davant, i dic, qui és aquesta dona, no? I em diu que era la Manya, que era una prostituta de la vella escola del Raval, que es va jubilar al Raval, i que bueno, sempre estava en aquests llocs, doncs, de mala vida, fins i tot quan s'havia jubilat, doncs, i anava per allà, no? I que, de fet, aquesta senyora havia fet molts diners, que durant el franquisme doncs, anava i venia de l'Aragó i feia contraband, es feia veure que estava emprenyada, no?, perquè així podia passar més coses. Vull dir que és molt l'emblema aquesta de guanyar-se la vida, com puguis.
7: Disfrutareu moltíssim, de debò, si voleu viure vides diferents, no?, i sorprenents, i surten. Són al Raval, i la Júlia ens les trasllada. A més, farem tot un recorregut, Júlia, per bars, eh? El Cuatro Vientos, el Paloma Blanca, l'Atlantis, el local de Robadors 23, el Bar Coyote, el Bósforo, l'Absenteria. Clar, dius, escolta'm, al final perds la por i t'entren ganes d'anar-hi.
5: Home, i tant. Sí, sí, sí. Bueno, a banda que l'Absenteria és molt turístic, perquè aquesta és l'altra. Hi ha llocs que, evidentment, han atret l'atenció dels turistes. L'Absenteria és un bar antiquíssim, que molta gent que sigui de Barcelona hi haurà anat, fins i tot gent més gran, perquè és que és un bar que porta obert tota la vida, no? Sí, el Raval enamora, jo crec. Enamora, i ara estic llegint l'obra d'un amic meu, que també és rabalero, que és l'Arnau, de l'Adrià Targa, que és un llibre excel·lent. L'Adrià ha guanyat els Jocs Florals, i el que em fa gràcia és que en aquest llibre, que és com una novel·la, poesia en vers, Descriu molt el Raval, també, i es troba alguns personatges que jo també m'he trobat, no? I és aquesta mena d'addicció al soroll continu del Raval, que és realment una melodia, com deia el fotògraf Jordi Oliver.
7: El Raval, aleshores, jo l'uniria amb una frase que he extret del teu llibre, que penso que van una mica units, eh? Diu el Raval: no hi calen festes perquè té una festa pròpia, poc espectacular, però constant, com un baix continu. Perquè hi deu haver vida les 24 hores.
5: Sí, sí, sí. Aquest és una de... Jo en recordo portar-hi un amant que, pobre, justament em va dir això. Un dia diu: aquest barri no dorm mai. Estava perplex. O sigui, no ho entenies. Jo dormia amb taps. És a dir, clar, no, a veure, arriba un moment que no és romàntic. O sigui, no poder dormir a la nit, o només poder dormir amb taps, perquè els taps aconseguien difuminar i convertir una miqueta aquests crits puntuals i molt diversos, perquè a més els crits són de procedències molt diverses, de tipus de gent molt diferent, no? Pues la gent que està de festa de pas, els vagabunds del barri, que a vegades, pues sí, hi ha gent que dorm pel Raval i que estan, evidentment, embogits i criden, el soroll dels àrabs, dels pakistanesos, que es criden els uns als altres, els turistes, els... Vull dir... Excepte cotxes, que n'hi ha pocs, hi ha molt de soroll. És una festa contínua.
7: Expliques moltíssimes coses, però jo sempre m'agrada preguntar que de tota l'experiència viscuda quan escrius un llibre, que en el teu cas és impressionant, perquè, clar, estàs parlant d'un barri viu, hi ha alguna cosa que en un primer moment haguessis dit: ostres, o m'he espantat, o m'ha impactat, o no m'ho esperava, o quina sorpresa? Deuen ser moltes, però no sé, alguna...
5: Bueno, no, clar, a vegades sí que, jo què sé, doncs, alguna vegada sí que em van empaitar fins al portal de casa, i a més, a vegades, qui t'empaita són nens, literalment. O sigui, en aquest cas era un nen indi, però em sembla que era indi, no ho sé, però que em va com gairebé mentre el portal, i tan sols era gaire violent, saps? Era com, se'm va posar com una anguila, i dic: fora, fora, fora, no? O també sorpresa de veure la degradació, no? Moltes vegades, per exemple, quan es parla dels menors no acompanyats, que evidentment, doncs, al centre de la ciutat n'hi ha bastants, o nois que podrien entrar dins d'aquesta terminologia, clar, doncs veus l'efecte de les drogues en alguns d'ells i dius: hòstia... En alguns d'ells, o en homes més grans, que també, bueno... Que també és la cosa de saber com entrar-los, no? Jo crec que això és terrible, això, però és una mica com, saps allò que diuen dels gossos que ensumen la teva por? Bueno, vull dir que la gent a vegades, sí, reacciona de maneres diferents, també perquè si penses: aquesta tia ara em té por, quina ràbia, n'hi vaig a fer més. Bueno, vull dir que és veritat. No ho sé, però sí, l'efecte de les drogues, per exemple, sí que em va sobtar molt. I no només... Ara he parlat molt dels marroquins, però no només en les comunitats migrants, sinó també, per exemple, molt en la comunitat autòctona del Raval. O sigui, el pas de la gent catalana o espanyola que ha crescut al Raval o ha viscut tota la vida al Raval, la vida dura que han tingut, no? Vull dir, el contacte que mantenim les drogues amb la mala vida, que fins i tot, doncs, tenen 60, 70 anys i que encara, que se'ls nota el que han passat i les addiccions que han passat, per l'aspecte, per com els ha afectat, no? I també després hi ha la cosa que els personatges del Raval es renoven molt, per bé i per mal. Vull dir que moltes de la gent que descric, alguns encara hi són, però d'altres, alguns es moren, d'altres, bueno, desapareixen, se'n van a una altra banda, després potser tornen...
7: Ara ho has posat molt bé, Júlia, perquè dius aquests que van i venen, i hi ha un personatge que m'agrada molt, que només fa petites intervencions, que és el Berlín. I si parlem de por i parlem d'anar directes i d'anar al gra, hi ha una frase que m'encanta. Diu: tu vols conèixer de veritat el barri? Diu: si tens cony per fer-ho, vine amb mi i passa 24 hores amb mi al carrer, a l'estil Samantha Villar. Diu: aquest barri és perillós. I en canvi, quan t'acabem de llegir, no ens sembla tant de perillós.
5: Clar, sí, jo crec que ell aquí també m'estava collonant una mica. De dir: mira aquesta, que va, de que escriu una cosa molt, molt dura. Clar, ell sí que vivia al carrer. I ell sí que ha dormit al carrer moltes vegades, ha tingut una infantesa molt complicada. I amb ell veia molt la cosa aquesta de l'intent, que ha de ser molt difícil, de sortir del carrer. És a dir, si tu vius al carrer perquè has anat a parar, aquest noi, a més, era molt jove. A veure, vull dir, sí, era molt jove. Clar, els intents de tornar a refer la teva vida, buscar-te una feina, d'escombrir aire, buscar una casa, perquè, a més, clar, a Barcelona, bueno, també més alguns dels personatges ja no es poden permetre viure al Raval, perquè ja no volen viure en un pis patera, o ja no, però no poden pujar de nivell, m'entens? Si llavors has de viure fora de Barcelona o tal. Vull dir, sí, jo crec que aquí el Berlín m'estava raptant una miqueta, dir, bueno, si ets tan valenta, doncs atreveix-te a viure com visc jo, no? Que més, clar, és el que et deia de... El vaig convidar a casa, li vaig dir, bueno, si vols, pots dormir aquí una nit, tal, i jo dic, bueno, no sé on m'estic ficant, però bueno, va. I va ser ell mateix que em va dir, no, no, no. No, perquè si em deixes un llit on dormir, jo m'hi quedaré 24 hores, no em podràs fer fora. I em va xocar molt aquesta honestedat, perquè justament és el que jo temia. No temia cap atac, temia no poder-lo fer fora, no? I ara em diu, efectivament, perquè si descanses, si aconsegueixes trobar un espai, aixecar, no podràs tornar fins al carrer. No podré jo si em deixes dormir a casa teva, això és el que em deia ell, no? Sí, un personatge molt interessant, la veritat. Me l'he retrobat alguna vegada.
7: Oh,
5: encara no. Ara, després d'haver publicat el llibre, sí, pel centre de Barcelona. Perquè, a més, la ciutat, en el fons, el centre no és tan gran. Vull dir, jo ara fa poc que he tornat a viure a Barcelona, no al Raval, però sí que he tornat, i saludes a gent. O sigui, tornes, no? Vull dir que és una ciutat molt gran, però que si ja has passat molta estona als seus carrers, doncs la gent, bueno, doncs trobes a gent i la retrobes.
7: Tornar a Barcelona, tornar al Raval, jo penso que és una... Al final no ho pots evitar, no? Molts dels personatges dels quals tu parles tornen al Raval o no poden marxar d'aquest Raval.
5: Sí, també, per exemple, penso amb les metzineres, no? Que hi ha un grup que té una dona, una antropòloga, per crear un espai que es diu Les Metzineres, que és per dones que tenen drogodependències i tal, i llavors allà hi ha un espai al mig del Raval, on elles doncs, poden anar a descansar, realment és a descansar, a dormir durant el dia, a punxar-se si ho necessiten, vull dir, és com un experiment antropològic, i una de les coses que em deia aquesta dona, quan la vaig entrevistar, també vaig parlar amb algunes de les dones allà, moltes es dediquen a la prostitució, algunes, la majoria són dones trans, però l'antropòloga que m'ho explicava diu, n'hi ha algunes que ja no viuen al Raval, però que tornen a visitar les seves amigues aquí, que tal... Vull dir, com que el vincle emocional sí que costa de trencar, fins i tot si no hi viuen. Sí.
7: Per tant, jo penso que això és un punt molt important, no tenir en compte, quan mirem el Raval, tothom qui ha viscut, qui més qui menys, alguns sí, alguns no, però la majoria tenen aquesta unió. Nosaltres ara et volem fer un petit qüestionari, Júlia.
5: Molt bé, sembla? Endavant.
7: Sí?
5: Endavant.
7: Som-hi.
2: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
7: Un barri.
5: El Raval.
7: Identitat.
5: Catalana.
7: Arrels.
5: Sant Andreu, que és l'altre barri, que és el barri on soc ara, és el barri on vaig néixer.
7: Supervivència.
5: Resiliència. Sobreviure és adaptar-se. Fins i tot a la gent que no tenim tants, no? Que tenim un sostre, que tenim més garanties, crec que en última instància és aquest, intentar-te adaptar constant, que és viure, no?
7: Llegir.
5: Llegir de què estic llegint?
7: El fet de llegir.
5: Llegir
7: a la teva vida.
5: Llegir és importantíssim, jo crec. I crec que més en un temps com avui, però no més enllà de l'aspecte pedagògic, que també, perquè no hi ha millor manera d'aprendre sobre qualsevol cosa que llegir. És la manera de retenir més, no? I això, fins i tot he sentit de gent que diu, ostres, una cosa és escoltar un podcast d'història i l'altra és llegir un llibre d'història. És a dir, la manera com retens les coses quan llegeixes, no? I després, la segona cosa, que no té res a veure amb l'aprenentatge, que és que per mi crec que llegir és un espai... És com una mena de temple interior, no? Sobretot en una època de tants estímuls, no? Jo mateixa, doncs, he de posar el mòbil molt lluny per llegir, perquè és una altra manera, és una altra experiència, és una manera d'aïllar-te en el bon sentit de la paraula, no? I, per tant, jo sempre penso a la gent que no té gens l'hàbit de llegir, penso, ostres, em sap greu perquè no és comparable ni tan sols el fet de veure una pel·lícula, no? Llegir és més íntim que això, és més captivador.
7: Jo estic d'acord, subscric cada paraula, eh? Llegir és una altra manera de viure i una altra manera d'entendre la vida. Un llibre important per tu?
5: Mira, Dents blanques, de la Zadie Smith, que va ser bastant important en el Raval a deshora. Fa molt de temps que el vaig llegir, però va ser molt important en aquell moment.
7: El llibre que estàs llegint, o l'últim que has llegit, que ens l'has citat ara, no?
5: Estic llegint l'Arnau de l'Adrià Targa, que m'està fascinant perquè és una obra mestra. El presentaré properament. Després també m'he llegit La Talpera, un western de la vulnerabilitat, del Gerard Vilardaga, que té una mica a veure amb el tema del Raval, perquè també ell parla molt de la seva feina com a treballador social i del que s'ha de trobar pel camí, no?
7: I per últim, escriure.
5: Sí, escriure és més perillós, però això és més verinós. Perquè, sí, perquè tens moltes fases d'alegria i de frustració, no? I ara, per exemple, amb la promoció del Raval de deshora i de Corresponsal d'enlloc, que és l'altre llibre que he publicat, he parat d'escriure, no? i llavors tens aquella cosa de, ah, he parat, ho he perdut la meva veu narrativa, vull dir, és, tens aquella sensació que quan ho estàs fent i estàs ficada, és fantàstic, però sempre fa por que no puguis tornar-hi, o sigui, que no puguis tornar a posar-te a escriure i que surti alguna cosa que estigui bé i que t'agradi almenys a tu, sobretot també als lectors i als editors, evidentment, però almenys a tu. És més perillós que llegir, és més fotut, però bueno.
7: Clar. Mira, només amb aquesta última resposta ja és que penso que tots els nostres oients tindran moltes ganes de descobrir no només el Raval Aleshores, sinó els llibres que ha escrit la Júlia Bacardit i llegir-la en els articles també, perquè no només escriu llibres. El Raval Aleshores, la Biblioteca del Núvol, Júlia Bacardit Cruells, escolta'm, moltes gràcies per aquesta estona.
5: Moltes gràcies a tu, Mònica, per convidar-me aquí a la xarxa.
2: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
7: No ens heu escoltat, però estàvem rient ja fa molta estona perquè avui us portem un títol que, creieu-me, no sé si ara reiem, però us estressarà potser una miqueta. Et donem la benvinguda a la Núria Figueres, l'autora. Benvinguda.
6: Hola, moltes gràcies.
2: Núria Figueres Adell és llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és l'editora de la revista infantil El Tatano, el cavall fort dels petits. Guardonada amb el Premi Mercè Llimona l'any 2003 per l'obra El senyor Jeroni i les sardines, amb el Premi Mallorca de creació literària pel conte El melic d'en Frederic, entre d'altres, i de petita ja jugava a inventar històries, una bona costum que no ha abandonat.
7: Bé, presentem en Martí Multitasca. No vol perdre el temps i creieu-me que no el perd. No el perd, Núria. No el perd gens. Et van donar el Premi Emili Teixidor 2024 d'aquest any i porta les il·lustracions de l'Eliana Gutiérrez, que ho ha clavat, publicat per La Galera. I bé, tenim aquí en Martí, que ja la primera plana ja dius, a veure, quin despropòsit és aquest? Té molta pressa i ell què fa? Doncs agafa la llet, la sucre i el cafè, se'ls aboca directament a la boca, remena el cap i d'aquesta manera ja té l'esmorzar fet i se'n va. A veure, Núria, la multitasca que ens treu tant la son.
6: Sí, sí, a veure, amb Martí Multitasca una mica és un retrat en to humorístic del que ens estem convertint una mica tots plegats, no? Per tant, és una paròdia, o sigui, jo no sé si existeix realment un Martí Multitasca que dorm vestit, perquè així tots, doncs, ja estàs vestit, no? Vas més ràpid a sortir. Però una mica tots crec que en aquest afany que tenim d'aprofitament del temps fem més coses de les que som capaços de fer bé, no?, una mica, perquè omplim tot el temps, l'aprofitem, el volem optimitzar. I també amb aquesta idea d'aquesta mena de productivitat, no?

0: sempre ens fa l'efecte que el descans o badar o la vida contemplativa és com una pèrdua de temps, no? El temps l'hem d'aprofitar. I és una mica aquesta cultura que ens han inculcat. Ens costa deixar de fer coses, no? Ens costa gaudir del temps. Realment, una mica jo crec que és per això que tots ens podem sentir identificats amb el pobre d'en Martí Multitasca.
1: Si no és per una cosa, us asseguro que serà per una altra. Però algun punt trobareu que direu, aquesta sóc jo. I el que és molt, que m'ha agradat molt, penso, és la idea de nosaltres, Núria, venim d'una època en què hem viscut les coses més tranquil·les i també aquest afany que tenim ara tan obsessiu, no? Hem viscut aquest canvi.
0: Sí.
1: Però què passa amb els petits de la casa que ja han nascut amb aquesta acceleració? És una manera de mostrar que hi ha aquestes dues bandes.
0: Ells, a veure, aquest retrat una mica dels adults és un retrat dels adults que els envolten, que som els pares o poden ser els mestres o fins i tot a vegades els avis, que també els tenim allò molt estressats, no? De vegades amb la quantitat de coses que han de fer pels nostres fills. I potser ells encara no viuen en aquest món tan estressant, tot i que el viure en el món que vivim tots, una mica, doncs, què acaben fent? Potser segurament més extraescolars de les que toca, que de camí aquell extraescolar doncs aprofitem, escolta, doncs perquè ja no brenes, i en el berenar, mira, t'hi poso una mica de peix, perquè quan arribes a casa, com que no tens temps ja de sopar, doncs ja, saps? Aquesta mena de vida també els estem una mica inculcant amb ells, no? Jo crec que sí, que ells, tot i que són, jo crec, ja de manera de naixement, que han nascut ja una mica amb tot l'entorn digital, que nosaltres, per sort, jo crec, no hi vam néixer, ells són més capaços, segurament, de fer més coses alhora que nosaltres. De tota manera, siguis gran o siguis petit, jo crec que les coses s'han de fer una darrere l'altra, no? I una mica tenir atenció en allò que estàs fent. Què passa amb tots aquests nens que també tenen com dèficits d'atenció, o potser no cal arribar a aquest extrem, no? Una poca capacitat de concentració. Doncs és perquè vivim una mica així tots, no? En aquesta mena de vida accelerada.
1: I quan atures, que pots menjar tranquil o pots llegir tranquil, a vegades no ho sabem ni fer, això.
0: És això, és que no ho sabem ni fer perquè se'ns crea com un buit, no? Jo crec que mentalment ja fins i tot ens costa, tenim por en aquesta mena de buit o d'avorriment que suposa un espai de la nostra vida sense fer res. L'omplim. I pensem que l'omplim de coses, el temps lliure, doncs l'omplim de coses, doncs va, vinga, hem d'aprofitar aquest temps lliure també, no? Perquè crec que és com un abisme, no?, que ens impacta. Ostres, sí.
1: Perquè parlem d'aquest nivell d'estrès, d'aquesta multitasca, i el Martí ho aplica absolutament a tots els àmbits, a la feina, a la família, a la casa, a les vacances, a tot. Perquè no és només la feina, perquè associem multitasca en anar a treballar. I no, senyores i senyors.
0: No, a veure, és que a vegades fem multitasca en moments de la vida quotidiana. Qui no aprofita el viatge de desparar la taula per agafar aquell, arreplegar aquell mitjó brut i posar-lo al cabàs de la roba bruta i d'aquí cap allà ja he fet no sé quantes coses, no? Aprofitant, quan no aprofites els viatges fins al metro, aprofitem el temps, no? L'omplim, no? Tenim pànic, no? De no perdre'l amb aquesta mena de concepció, jo crec que errònia, en el meu punt de vista, que això realment és molt particular. Però sí, jo crec que també en multitasca el que li passa és que... Jo crec que li passen moltes coses, però una de les
1: moltes
0: és que vol no només fer moltes coses alhora, sinó avançar-se en el temps, no? Que ja li fa el petó de bona nit en el seu fill quan el deixa a l'escola per ja tenir-ho fet, que a vegades preferim haver fet les coses que no gaudir de fer-les. No sé si m'explico.
1: És que aquí està el concepte. Poder gaudir de cada una de les coses que fem és el que s'està perdent. Perquè coses ja en fem, però les assaborim?
0: Exacte. Ens en recordem després de tot allò que hem fet o ens embarquem en aquesta mena de llistes inacabables, no?, de coses que també li passen al Martí Multitasca quan fa vacances, no? És una llista inacabable que el que vols és fer-ho per ratllar-ho, no?, per haver-ho fet. I no per gaudir-ho, no? Segurament.
1: És que ara tinc aquí una il·lustració boníssima de les vacances.

0: vacances del Martí. Està vestit, porta un trajo, està vestit, practica el submarinisme, escriu un diari, pinta el quadre, fa mitja metra en bicicleta, tota l'hora, perquè si no, no li donarà temps les vacances a fer-ho tot. I la il·lustració és espectacular. I els peixos se li apropen i se'l miren com vulguem dir. Qui és aquest animal tan estrany?
1: Aquest sí que és un animal ben estrany, no?
0: Sí, sí.
1: Una mica és el... I ell, quan torna a casa seva cada nit, després de fer aquestes vacances tan absolutament esgotadores, ell reflexiona i pensa, potser sí que m'ho estic passant bé, no? Perquè estic esgotat. Però és ben bé una reflexió de dir, bueno, vols dir que t'ho estàs passant bé, Martí?
0: Afortunadament, aquí tenim aquesta generació, la generació del Martí, que seria una mica la nostra, afectada als extrems. Però tenim una generació anterior al Martí, que és el Quimet, no us espanteu. Que és que, tot i que tindrà algun infart previ, no explicarem per què, el Quimet quedarà una mica infartat, Núria, al final serà una bona companyia pel Martí, no?
1: És que moltes vegades la generació de la gent, els vells i les velles, que a vegades ens fa cosa dir vells i velles, però és un terme ben bonic, no? Tenen la saviesa d'haver viscut tot, molts més anys que nosaltres, també amb altres circumstàncies vitals, que fa que vegin les coses per sort d'una altra manera, no? I que ens ho puguin aportar. I el que té en Quimet també és que, bueno, ell treballa a l'hort, cultiva un hort i, per tant, té contacte amb la natura. No ha perdut el contacte amb la natura, no? I sap que la natura vol el seu temps. Tu amb una planta no li pots dir va, creix més ràpid, més de pressa, no? T'has d'esperar, perquè la natura vol temps. I això ho entenem, no? Una mica, tots ho entenem. Però és que nosaltres també som natura. I les nostres coses també volen el seu temps, no? Fins i tot a vegades tenim problemes que tenim ganes de solucionar-los. Doncs no, de vegades hem de prendre paciència i esperar-nos una mica, no? I en Quimet és el que ens porta aquesta visió que crec que realment la gent gran la té molt més que nosaltres.
0: Ara mateix el que acabes d'explicar és una preciositat, eh? També som natura i també necessitem el nostre temps. Ara, volem tomàquets tot l'any i pastanagues tot l'any? Si
1: tant, som així,
0: no.
1: Sí. Som contradictoris, eh?
0: No. Heu de llegir el Martí Multitasca, de veritat, perquè és que necessitem fer aquesta aturada. Ara, pregunta obligada, perquè jo també vull saber. Així com a mi, bueno, hem rigut molt, no? Ara, abans, quan ens hem trucat per fer l'entrevista i jo tinc escenes que m'encanten i que penso, ostres, aquí m'hi veig, aquí m'hi trobo. Potser, Mònica, que paris. Com ha estat acollit, no? Perquè pels petits i pels grans. Tens algun... Vull dir, ja has tingut alguna... Sí, alguna reacció...
1: A veure, jo crec que, com a moltes històries, pot tenir més d'una lectura. El fet de que jo li he donat tota aquesta història, li he intentat donar un toc d'humor i que he intentat que fos divertit, és el que jo el que vull és que els nens, perquè és un conte pensat pels nens, riguin d'aquest personatge, no? I que hi trobin similituds en els adults que els envolten, però que s'ho passin bé, no? Si fan una reflexió o no la fan, no és el meu objectiu. El meu objectiu és que aquest conte, amb aquest conte s'ho passin bé, que quan arribin al final, després de fer l'esforç de llegir tota una història, tinguin la sensació que aquest esforç ha valgut la pena perquè s'ho han passat bé amb la lectura, no? I el feedback que he tingut una mica ja amb els adults és, doncs, a dir, bueno, hem rigut molt, és que tots som en Martí Multitasca, és que, bueno, una mica és això que dèiem abans, no? Que tothom s'hi ha sentit identificat. I és curiós que tothom s'hi hagi sentit una mica identificat sent un personatge tan extrem, no? Que dorm vestit, que fa mil tasques a l'hora, que s'adorm fent fotocòpies, bueno, mil històries que li passen, no?
0: I és que les il·lustracions acompanyen tan bé tot el que expliques que a vegades només mirant-les, per tant, els més petitets que els expliqueu el conte està bé, però ells mateixos poden assegurir-lo perquè amb les il·lustracions només ja n'hi ha un fart.
1: I tant. La Liana Gutiérrez jo crec que li ha donat ben bé el toc que necessitava el personatge, no? Perquè és un personatge també una mica innocent, no? És innocent, va estressat, va atabalat i ella l'ha retratat molt bé, no? L'ha clavat. Jo quan vaig veure les il·lustracions vaig pensar que era ell. que no podia ser cap altra manera. Les il·lustracions també són molt dinàmiques, perquè el text també una mica té un estil accelerat fins que aconseguim relaxar-nos una mica i les il·lustracions doncs, estan molt d'acord amb l'estil.
0: Bastant, ja ho veureu. Nosaltres no us expliquem res més i penso que hem fet un bon tastet, Núria.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: I recordar-vos en Martí Multitasca que no vol perdre el temps. Premi Emili Teixidor 2024 amb les il·lustracions de l'Eliana Gutiérrez, publicat per La Galera, que a nosaltres ens encanta aquesta editorial perquè sempre ens sorprèn. Núria Figueres, que ens has acompanyat avui, moltíssimes gràcies també.
1: Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Per a les corporacions, l'existència inevitable de vincles sentimentals entre el personal. Per parlar-ne, avui comptem amb Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, investigador del grup Tax Business. Molt bona tarda, Miguel.
1: Molt bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bona tarda.
0: Saludem, deixa'm que saludem també el Sergi Estapé, el nostre company, que el tenim ja per aquí. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs comencem per un tema que pot semblar doncs, menor o una mica de, podríem dir que de safreig, però que de vegades pot crear conflictes a les empreses i entre els treballadors. Miguel, segons dades d'Infojobs, a Espanya el 23% dels treballadors i treballadores que passen una mitjana de les 40 hores setmanals a la feina reconeix haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de feina. Què ens diu? Què ens diu aquestes xifres?
1: Bueno, doncs les relacions laborals moltes vegades comporten relacions sentimentals, però ja està, que és indubtable que on passem més temps és normal que les nostres relacions siguin més intenses, i jo penso que fins i tot seria una bona notícia i és un símptoma de salut. No la veig problema, la veritat.
0: Però les empreses en general, ho pregunto des del desconeixement, les empreses contemplen aquesta possibilitat dins dels seus reglaments o sorgeixen les situacions i després s'aborden?
1: No, és que no ho poden abordar, perquè és una qüestió que afecta directament a la intimitat de les persones treballadores i a la seva dignitat personal i en molts casos també familiar. No es poden prohibir les relacions sentimentals entre companys de feina, i a mesura que no es poden prohibir, tampoc pot l'empresari o la persona empresària tampoc pot incidir en aquesta relació sentimental, sigui nova o sigui sobrevinguda. Això és independent. Una altra cosa són les manifestacions d'amor que es puguin fer a la feina. Evidentment, doncs hem d'actuar de forma decorosa. Però el que no pot fer en cap moment a l'empresari és evitar aquest tipus de relacions, ni inferir a les mateixes.
0: Però des del punt de vista del dret laboral, l'empresa pot emprendre mesures davant d'una situació com aquesta, si això afecta al rendiment laboral o...
1: Clar, però això ja no estaríem parlant de què és la relació sentimental el que provoca el problema, sinó l'actuació personal, no? Imaginem una persona que fora del seu àmbit laboral té un problema econòmic, familiar, que pugui tenir incidència a dintre de la seva esfera professional. Si això afecta el seu rendiment, podria ser motiu de sanció per part de l'empresari, vale? Però no en si, la relació sentimental en si mateixa no pot ser objecte de sanció en cap moment.
2: Què tal, com estem?
1: Hola.
2: Bueno, mira, jo és que aquesta pregunta no la tenia mal jo, però és que clar, jo per exemple, personalment, jo estic casat amb una persona que la vaig conèixer a la feina. I llavors, doncs, no sé, clar, nosaltres al principi doncs no vam dir res a ningú, tots dos érem lliures, vull dir, no teníem cap parella, i fins que ella no va marxar de la feina, doncs no ho vam fer com públic. No sé si aquesta por, o sigui, suposo que en aquest cas, clar, si el cas de que siguin gent que tenen altres parelles, suposo que intenten amagar-ho precisament per això, no? No sé si vaig per aquí bé.
1: No, però ja dic que si s'agafa la norma és absolutament neutra. De fet, fins i tot, contempla la possibilitat de que dues persones amb vincle sentimental treballin a la mateixa empresa, perquè, per exemple, en cert tipus de permisos que es poden gaudir, de reducció de jornada o de cura de familiars a dintre d'una mateixa empresa, si són dos les persones que volen fer valdre aquest tipus de permís o de reducció i tenen aquesta relació de família, d'aquesta relació sentimental, llavors no poden fer-ho els dos, no? Sinó que és un d'ells. Llavors, sí que sempre ha existit aquesta, és veritat, el neguit, que no s'assabenti ningú, si es pensaran que això és una relació de favor, que sí, però realment no s'ha d'amagar si no es vol amagar, tampoc s'ha de mostrar públicament si no es vol mostrar públicament, però insisteixo en la idea, és que no pot ser sancionat.
2: Sembla que als Estats Units hi ha llocs que sí que hi ha uns codis, no?, de conducta, reglaments interns, no? No sé si això aquí es podria aplicar.
1: Aquí es podria aplicar en cert tipus de relació, però que ja no parlem tant de treballadors per compte aliena, sinó en relacions de confiança, no? Imagino una empresa d'alto standing, una empresa multinacional, en el que pugui ser objecte d'un tractament específic, certa informació privilegiada. ¿vale? Pues podria ser que llavors, insisteixo, no estem tan parlant de treballadors per compte aliena, sinó d'alts directius, no? Això podria sometre's a algun tipus de compliance o algun tipus d'actuació una mica més regulada, però per la resta és que en absolut, i a més dona igual que les relacions sentimentals siguin horitzontals, verticals, dona igual la jerarquia d'una persona treballadora respecte a l'altra, tenen dret a no dir res de la seva relació, però si ho diuen no poden ser sancionats, no poden ser represaliats com a conseqüència de la mateixa.
2: Vull dir que en aquest sentit del que deia el professor, clar, no sé, que s'intenti doncs argumentar un baix rendiment per això, tampoc, no? No, l'empresa tampoc pot aduir un baix rendiment per aquest motiu.
1: No, hauria de ser un baix rendiment real i que està, això està assimilat a la condició personal de la persona treballadora. Sí que és veritat que n'hi ha hagut algun tipus de sentència, és una mica més en clau d'humor, però de gent que ha mantingut relacions sexuals a dintre de la pròpia feina, ¿vale? Però ja no és tant per la relació que tenien, sinó perquè ho van fer dintre de l'horari de treball i amb coneixement d'altres companys, el que va molestar fins i tot als mateixos, i es va declarar procedents, en aquests casos, els acomiadaments. Però el que és la relació sentimental, això no està penalitzat en cap moment, tot el contrari.
2: I van tenir un secret? Pot comportar algun risc, no sé, problemes psicològics o alguna mena d'angoixa o no?
1: Bueno, és que, bueno, jo crec que podríem fer una similitud al que passa amb les persones, per exemple, amb discapacitat, no? Tenim una normativa que, en principi, el que vol és fer la integració de les persones amb discapacitat, però després ens trobem que no tens per què fer palès a la dintre de l'empresa que tens aquesta situació de discapacitat si no vols. Però moltes vegades no és que no vulguin, és que hi ha aquest estigma social que comporta que la persona no vulgui que se sàpiga, no? Bueno, pues no ha de ser així. Sí. Jo crec que les relacions sentimentals són una qüestió igual, o sigui, són tots iguals, són tots persones. Tenir una relació sentimental amb un company de feina no és una cosa negativa de per si, tot el contrari, i a partir d'aquí, si n'hi ha una afectació al rendiment, com parlàveu abans, ja parlarem, però si no ha d'haver-hi cap problema.
0: Però de vegades sí que n'hi ha problemes. La realitat, o sigui, sobre la teoria tot està molt bé, però després de la pràctica sí que és possible que situacions d'aquestes acabin generant problemes i puguin acabar, doncs, suposant que una de les persones, doncs, s'hagi de buscar una altra feina.
1: Bueno, però fins i tot ara tenim una llei recent en el temps, que és la llei 15-2022, que és del principi d'igualtat i no discriminació, que comportaria que si fos discriminada la persona treballadora com per la seva condició de sentimental, per la seva relació de parella, podria fins i tot demanar la nul·litat de l'acomiadament, si fos un acomiadament, o la nul·litat de l'actuació per part de l'empresari, si fos per aquesta situació. Les relacions humanes sempre són molt complicades, i una relació d'amistat pot comportar també problemes, i una relació d'enemistat pot portar també problemes, i una relació d'enveges pot portar problemes.
0: Tot.
1: Insisteixo,
0: sí.
1: No és la relació en si, sinó els condicionants de la mateixa, no?, el que podien portar a problemes, però, en principi, insisteixo, la relació sentimental no ha de ser un problema.
0: Ja, i escolta'm una cosa, Miguel, com dèiem al principi, els que heu estudiat aquestes situacions, heu assenyalat quins són els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència d'aquests vincles sentimentals. Jo et pregunto, quins són els reptes?
1: Bueno, els reptes... jo crec que el repte és que es pugui fer visible, que es pugui ser transparent a dintre de la mateixa empresa sense que això suposi cap problema per ningú. Vale, igual que deia abans l'exemple de la discapacitat, doncs, o l'opció política que pugui tenir una persona, no? És molt respectable que no es vulgui dir res, però si es diu res, la persona ha de ser respectada plenament. Plenament.
2: Hi ha una altra de les dades, és que el 67% de les persones enquestades opina que tenir una relació entre col·legues de feina no té per què perjudicar el rendiment si es gestiona bé. Què vol dir si es gestiona bé? És a dir, no sé fins a quin punt...
1: Que no tingui interferència a la feina de cap tipus. Potser si dues persones tenen aquesta relació però no estan treballant al mateix departament o a la mateixa secció o a la mateixa planta, si és una nau industrial, doncs pot comportar simplement que no tingui cap tipus de repercussió. I si té repercussió, perquè sí que estan treballant de forma conjunta, doncs que això no suposi ni una situació de favor, però tampoc de discriminació. Simplement són dues persones treballadores i no dues persones unides per una relació sentimental i ja està. Jo crec que es pot fer.
2: De totes maneres, suposo que no és el mateix una relació, per exemple, entre dues persones de la mateixa categoria laboral, que ja si hi ha una relació jeràrquica, el típic del cap i el que no és cap, el que està per sota, suposo que s'afronta diferent, no? Perquè no sé si llavors pot haver favoritismes o pot, la gent pot pensar que hi ha favoritismes, no?
1: Clar, el que passa és que la percepció que tingui un tercer de si això influeix o no influeix en les relacions laborals és molt diferent moltes vegades del que realment està passant. Sí que és veritat que quan hi ha relació jeràrquica això pot comportar un problema, però si el superior jeràrquic fa les coses de forma adequada, si no hi ha favoritisme respecte a la persona amb la que té la relació sentimental, doncs no ha d'haver cap problema. Una altra situació és, que això sí que és, però ja parlem d'una altra qüestió, els temes d'assetjament, no? Les possibilitats de que hi hagi agressió o abús sexual respecte d'un superior cap a un inferior, i a vegades d'un inferior entre iguals o d'un inferior cap a dalt, que a vegades també passa, no? Vull dir, sobretot si és relació home-dona, que moltes vegades ho veiem també que la verticalitat és des de sota, no? I això ja serien altre tipus de comportaments que evidentment no tenen res a veure amb relacions sentimentals.
2: Això, això ho anàvem a preguntar precisament, no? Que el trencament de la relació obre un nou escenari, no? El que dèiem, no? Un perill d'assetjament, com es gestiona tot aquest desamor, no? Vull dir que no sé si amb això hi ha algun protocol, alguna manera d'actuar, o això depèn de cada empresa i de cada persona.
1: No, aquí n'hi ha dues vessants que han de ser respectades sempre per l'empresari, no? Un és el tema de la prevenció de riscos laborals, perquè al final estem parlant de riscos psicosocials i qualsevol qüestió de direcció o organització de l'empresa pot suposar un risc, i això sempre s'ha de valorar, i a més en empreses de 50 o més treballadors és que s'ha de tenir plans d'igualtat, plans d'assetjament, s'ha de tenir previst sempre com actuar si una situació d'aquestes desborda a les persones treballadores. Sí, sí.
0: Escolta, Miguel, el que heu fet, no sé si és una investigació, un estudi, exactament, per analitzar aquest tema, i jo et pregunto per quin era l'objectiu.
1: No, l'objectiu era fer una visió de les relacions sentimentals per real del que va passar l'any passat amb aquestes dues persones als Estats Units. Es va fer molt viral, no?, tot aquest tipus de tema, no?, i com la repercussió que pot tenir als Estats Units és completament diferent a la que tenim a Espanya, i una mica era, doncs, fer aquesta visió sociològica, i des del meu punt de vista, des de la meva intervenció, el punt de vista jurídic, no?, que suposa en les relacions laborals tot això. I afortunadament tot això ha canviat, jo em recordo, no és que sigui molt gran, però ja tinc una edat, i havia portat algun tema fins i tot de gent que en el seu moment, dones, havien de deixar la seva feina quan es casaven. Això passava, n'hi havia abans, època franquista, no teníem convenis col·lectius, teníem reglamentacions nacionals en els diferents sectors i activitats, i ens trobàvem amb dones que una vegada es casaven, siguessin o no siguessin amb companys de feina, havien d'abandonar obligatòriament el mercat laboral, i el que era molt trist. Afortunadament ja no parlem d'això.
0: Per tant, la qüestió era fer la fotografia per obtenir la comparativa entre la nostra situació i la de Estats Units. Esperem, doncs, que, no sé, hi ha coses que sí que es poden adaptar, que es poden adoptar, que està bé que es puguin copiar, fins i tot, però aquesta no seria una d'elles, precisament.
1: No, no. No, a més som latins, ja ho portem a la sang.
0: Bé, doncs així està el Pati, aquesta és la situació, i relacions hi ha hagut tota la vida, en continuaran havent-hi, i de fet, com ens explicava ara el Miguel Arenas, doncs això no hauria de tenir cap repercussió. Que després la realitat ens indica, doncs, altres històries o altres resultats també passa. Però vaja, hem volgut fer, doncs, una mica de ressò d'aquesta situació que es produeix aquí i a l'altra banda de l'Atlàntic. Miguel Arenas, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
1: Gràcies, adéu.
0: Sergi, bona tarda. Escolta, tu no sabia que havies conegut a la teva dona a la feina. Però vaja, no cal que ens expliquis ara la...
2: No, Home, eh? Jo m'he posat com a exemple de que sé el que... Jo ho he viscut i conec més gent que si tinc amics.
0: I tant.
2: Que també els hi ha passat, però bueno, mira, almenys nosaltres hem durat no sé quan. Bueno,
0: durem
2: perquè ella m'aguanta, si no, no duraríem, òbviament.
0: Molt bé, la santa dona del Sergi.
2: Exacte, sí, i tant. Un altar. No ho dubtis.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Vinga,
2: adéu-siau,
0: fins després, adéu.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió per l'últim cop un dimarts perquè acabem la temporada. Torno a insistir, aquesta és l'última setmana del Connectats, però avui toca tertúlia ara mateix i la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Calorosa. Però bé.
0: Molt bé. A seguir. Hem de...
1: No,
0: i tant. Sí, tant.
1: Cap problema. Ves a l'hivern ja passarem set.
0: No gaire. També ha canviat molt la cosa.
1: Sí, i tant, del tot.
0: Georgia Mainou, autònoma, Sabadell, com estàs? Bona tarda.
2: Ai,
0: quina tarda que tenim.
2: No, s'aguanta, per l'amor de Déu.
0: Ja.
2: I tu, que paguin el Llorenç aquest que hi ha aquí dalt, i tu.
0: Sembla el Llorenç.
2: No us ho havia sentit mai, això?
0: Sí.
2: El Llorenç Cacau.
0: El Llorenç Cacau.
2: Sí, es refereixen al sol i deien, sí. No sé, jo havia sentit en el meu avi o algú. Quin Llorenç Cacau, però no sé de què ve. O hauré de buscar-ho.
0: Mira, potser va ser d'acollita pròpia del teu avi.
2: Vés a saber,
0: però vaja, s'entén perfectament. Lourdes Dalmau.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Pues, mira, jo vivia a Mata de Pere, al Pla de Sant Llorenç, i això del Llorenç que cau no ho havia sentit mai. Sí que havia sentit a dir del Llorenç que canvia de camisa. És a dir, si nevava, estava emblanquinat, perquè aleshores, quan jo nevava més, d'avui en dia fa una calor, jo venia arrossegant-me com una serp per terra.
0: Ja, mira, perquè... em sap greu, però l'estona que esteu aquí estareu bé.
3: Sí, és un avantatge. Jo almenys aquí, amb l'aire i tal... Sí, treballar és un goig.
0: Aquí treballar és un goig, sí, després d'uns quants cafès, aquesta hora de la tarda. Perquè, mira, si estàs a casa, com a mínim, un cop de cap, pots fer, però no.
2: Veus com hem de fer aquí, és aquest coll de Llorenç?
0: El Llorenç.
3: La muntanya, que... Sant Llorenç.
0: Sant Llorenç, Sant Llorenç del Munt.
3: Sant Llorenç del Munt.
0: Sí, Sant Llorenç del Munt, no Llorenç del Sol. Ens hem anat del sol a la muntanya i vinga,
3: la muntanya de Sant Llorenç.
0: No convergim els elements perquè si no
3: el Montcau i la Mola
0: sortirà
3: el Montcau i la Mola i llavors per allà al darrere Setmanat és on està
0: els focs ara.
3: Sí, l'incendi.
0: Sí. Vinga, anem a parlar de peatges. La oferta P7 que des que es van eliminar els peatges doncs ens ha portat també pel camí de l'amargura. D'una banda, per la quantitat de trànsit que té, que rep, que ja és un volum insuportable, i després pel seu manteniment i el que tots els problemes que genera efectivament tot això. Tan contents que estàvem quan ens van dir, escolta, doncs no voleu peatges? Doncs traiem els peatges i no pagarem. Ara la Generalitat reconeix que podria ser la solució als problemes de l'AP7. Com ho veieu vosaltres? No sé si la patiu l'AP7 o no, però imagino que esteu al cas i sabeu de què estem parlant. Anna Maria.
1: Sí, diu que l'alegria a casa el pobre dura poc, oi? Doncs això és el que ens ha passat a nosaltres, perquè, no sé, com s'ho deuen fer a la resta de les Espanyes per mantenir autopistes sense peatges i estan asfaltades de nassos i tot està senyalitzat i no ho sé.
0: Vull home, dir, pagades per l'Estat?
1: Clar, bueno, pagades per l'Estat, però nosaltres encara estem a l'Estat, vull dir, és que al final, vull dir, que ens fotim fora d'una vegada, tu, escolta'm. Ja ens espavilarem, perquè és que, de veritat, jo... És que cada cop que obren aquests polítics la boca, és per pifiar-la. Vull dir, és així mateix, escolta'm.
0: Doncs
1: acabarem pagant, sí. Què farem? Doncs acabarem pagant,
4: veure,
1: ja està, escolta'm.
4: Aquí a Catalunya paguem una quantitat, uns impostos desorbitats a comparació del resta d'Espanya. L'Estat paga el manteniment de les autopistes públiques espanyoles. Però l'Estat diu que no pagarà el manteniment de les autopistes catalanes. Llavors, què fa l'Estat? M'obliga a mi a pagar els peatges de les catalanes amb els impostos pagant les espanyoles. Ho enteneu?
1: Sí. Negoci rodó.
4: Clar, la colla en botella, no? Que diuen? Doncs pues és així.
3: Sí. No, jo veig, diem-li, dues qüestions, no? La una és que els peatges normalment estava, doncs, perquè aquelles empreses privades que havien invertit recuperessin les inversions i tal, i una vegada això s'arribava, havia de passar a l'Estat, ja sigui Generalitat, o sigui, el que li correspon, i tenir un manteniment i tal. I jo crec que amb els impostos, per exemple, de l'impost de tràfic i tot, hauria d'estar coberta aquestes coses. Aquí ja... Soc jo?
0: Qui? No, algun dels telèfons... està fent maniobres orquestals.
3: Sí, a mi semblava com un cor,
0: sí.
3: Un bombeig de cor.
4: Sí.
0: Ets tu, Georgia.
4: No, qui, no. Jo?
0: Pregunto.
4: No, jo també sentia com un batet.
0: Ah, sí. Vinga, no passa res, ja
3: bueno,
0: no hi és.
3: Doncs la qüestió està en que, molt bé, sembla això és lògic que s'acabi, perquè les empreses que havien... realitzat aquestes infraestructures i que llavors també les anaven mantenint, doncs ja havien cobert els rendiments que els hi havia de pertocar, però llavors hi ha una altra cosa, per mi també és important, que és el col·lapse. El col·lapse i el volum d'accidents. I on hi ha una part de la causa? Pues jo crec que gran part esdevé per al volum, sobretot, de camions que... ja des d'Europa venen cap aquí, i des del sud d'Espanya, o si ve alguna cosa també del nord d'Àfrica, ara hi ha verdures i tal, que van cap al resta d'Europa. Clar, és que tot es va concentrant cada cop més a la zona nord d'Espanya i tots passen per allà. Llavors jo realment el que he vist és que de vegades quan camions s'avancen provoquen un embús dels altres cotxes que diguem-li, podrien anar més de pressa i han de frenar la seva velocitat i provoquen, doncs, això, uns embotellaments i unes circumstàncies de perill amb un volum d'accidents que han augmentat molt que s'hauria de resoldre. Davant d'això, davant d'això no se'ls deixa una altra cosa que anem a pujar impostos. No hi ha altres alternatives? Per exemple...
0: Ara parlem de les alternatives. Què anaves a apuntar, Georgia?
4: Jo, que anava a preguntar, que, però no hi va haver un temps que deien de tal hora passaran camions i la resta del dia no?
3: Hi és, però no es respecta del tot. Alguns caps de setmana no pot circular el trànsit de camions fins a una determinada hora, però malgrat tot jo veig camions sí, de vegades sí, passant. Sí, clar, doncs això s'hauria d'establir d'una manera com més rígida, o fins i tot es podria fer només afegir un carril només per al tràfic pesat. No sé si es podia desviar part d'aquest trànsit a través del tren, no? Pujar camions al del tren i baixessin i no col·lapsar d'aquesta manera les carreteres. Perquè, clar, la solució que ells estableixen, anem a posar peatges, els camions deixen de passar per aquestes vies. Per on van? Per les nacionals, que de vegades passen per poblacions... que també, o sigui, el problema simplement el canvies de lloc, però el problema se segueix mantenint. I llavors també un altre fet, actualment amb els sistemes de comerç que hi ha a través electrònic i tal, quasi bé tot ve molt a través
0: per carretera,
3: per carretera. Sí. No hi ha botigues, sinó escolta'm, tu ara vas per qualsevol de les nostres ciutats i veus tota l'estona gent de transport més petit, no? Però tot allò ha vingut abans amb camions més grans i hi ha els centres de distribució i així. A mi el que m'agradaria és que en lloc de posar més impostos donguessin alternatives que jo
0: Vinga,
3: crec...
0: Vinga, anem a per les fórmules.
4: Sabeu què?
0: Digues.
4: Si haguéssim fet el corredor mediterrani...
1: Ara.
0: I m'estàvem recordant precisament d'ell.
4: Home... Ho veieu, si l'única cosa és protejar-nos el més possible.
0: Però si és que al final el corredor mediterrani l'havien de fer passar per Madrid.
4: És el que t'estic dient, que per què cony el tenien que passar per Madrid?
1: Clar. Bueno, és que si tinguéssim el corredor del Mediterrani, els trens entrarien directes a Europa sense cap problema. Totes aquestes mercaderies que traslladen amb camions estaria solucionat. Clar. Però com que això no els interessa, perquè això els donaria un aire a Catalunya, doncs...
3: Jo crec que el tema, o sigui, hi ha negoci, no és un tema de que si un territori és
0: no
3: més...
0: No és polític.
3: No, és més.
1: No és polític, no incideixen els polítics,
3: dins del corredor. Sí, però mira, Quanta corrupció hi ha a la política, escolta'm, quan tu veus amb tots els ministeris de transport i tal, que tots són comissions i tal, doncs a mi jo crec que l'últim que pensen és amb el tema de que hi ha un territori que és més industrial que un altre, sinó que són un altre tipus d'interessos més de caràcter econòmic. Perquè quan fins i tot parleu del corredor mediterrani, bueno, mira, fent el corredor mediterrani i que facin una variant que arribi a Madrid, potser a nosaltres també ens interessa portar mercaderies a Madrid. Vull dir, si simplement es tracta de fer un ramal...
0: Val, però anem al tema del sistema, perquè se n'ha parlat moltes vegades que sigui un sistema de qui el faci servir, que pagui. És igual que el contamina, paga. Aquesta és una opció. És a dir, potser no s'ha de tornar a posar les barreres com a tal, però sí que hi ha diferents sistemes, hi ha diferents models que es fan servir en altres països i posats a pagar.
3: Saps què em fas
0: pensar? A veure, Jorge.
2: No, que dic, que saps què passa? Que si per exemple els camions per passar per l'autopista han de pagar han de pagar i els que els ciutadans no barreres obertes, però ells han de pagar, o què repercutirà això? Pues a les ventes, a les compres, vull dir, ens pujaran el preu a tots.
3: Sí, però
2: a mi
3: això
2: pagar,
3: és...
2: doncs ara et pagaràs, en comptes de les franges les pagues a tal preu, ara les pagaràs el doble. Clar, és que una cosa anirà lligada a l'altra, és el peix que es mossega la cua. No acabarem mai.
3: Però això passa a tot arreu, eh? Per exemple, quan posen tota la normativa amb els productes agraris, tractaments, etcètera, etcètera, doncs què és el que fa tot això? Repercutir en el preu. Lògicament, tot repercuteix amb el conjunt de la població, eh? Que al final, quan vas a comprar una cosa, sigui per una cosa o per una altra, jo l'únic que m'agradaria és això, que la gent que es dedica a m'agradaria que els polítics es dediquessin a resoldre problemes, i que aquesta gent el que hauria d'estar fent és això i no altres coses. Resoldre problemes i buscar solucions per tal de ens sortir millor la vida de les persones.
0: Ana Maria, com ho veus?
5: Jo ho veig fatal. Perquè, escolta'm, vull dir, és que al final els que sempre acabem pagant som nosaltres. Vull dir, escolta'm, i el que no tingui la capacitat de solucionar les coses, escolta'm, ho estem veient ara amb els focs, que els pagesos els estan dient unes coses i ells n'estan fent unes altres de completament diferents.
2: Si jo cada cop que veig... Amb un pagès l'han multat i tot per netejar.
5: Home, sí, és que ja està bé, jo com veig cada cop... Mira, a l'Illa ho vaig patir tant durant la pandèmia, que llavors estava sanitat, el vaig patir tant que quan el vaig sortir per la tele pensa que se m'arrissen els cabells.
0: Què estàs parlant de l'Illa?
5: Quina en dirà?
0: Estàs parlant de l'Illa?
5: Sí, de l'Illa. De l'Illa. Clar, jo el vaig patir durant tota la pandèmia, llavors ella estava sanitat. I escolta'm, cada matí era un ordre diferent. Vull dir, vam anar de corcoll, però de corcoll vam anar tots els sanitaris. I ara cada cop que surt, escolta, ho sento molt, vull dir, és que no, és superior a les meves forces.
2: A més, sabeu què va fer, no?, que es van aprovar els pressupostos ara al juliol? Es va pujar el sou 6.500 euros l'any.
3: Jo solo em empipa. O sigui,
2: collons, perdoneu, eh?
3: No,
2: és per espanyar-lo.
3: Jo crec que un polític que té unes responsabilitats com que treballa en una empresa ha de tenir un sou adequat a les seves responsabilitats.
2: És
3: veritat, és veritat. Però el que passa és que és tan absurd i tan ridícul i em posa tan histèrica. Ara actualment tenim la tira d'incendis, no?, al nostre territori.
0: Sí, simultanis.
3: Però és que han netejat alguna cosa. És que algun cop heu vist que estan netejant els boscos, que hi ha un tractament. Jo vic davant d'una llera d'un riu que diuen, alguna vegada ho he dit, em diuen, és de l'Aca. Bueno, és d'un per un altre i tal, però allò és un polvorí amb tot el que ha crescut i tal. Aleshores, el mateix amb les autopistes, no? L'únic que se van fer és després... Això sí, prohibir-te coses, no es pot anar per Collserola, no sé, a través d'un port senglar infectat, etcètera, etcètera, sí. Prohibir-te i cobrar-te. Però, diguem-li, augmentar-te el benestar, els drets, no. Jo, de debò, és... De vegades hi ha corrents de gent que diu que se n'atipa del sistema democràtic i jo el que me n'atipo és d'aquestes persones que no gestionen ni fan res.
0: Val. Peatges, sí, els hem de recuperar? És a dir, no. Algun sistema de pagament, el que sigui, sí o no?
2: Que paguin els camions. que ja està.
3: Que es busqui alguna manera.
2: A més, era una concessió, allò de les autopistes.
0: Sí, sí, sí.
2: El senyor Florentino Pérez.
0: Sí, sí. Una part.
2: La concessió la tenia ell.
0: Una part, crec.
3: Sí, sí, no, no, hi havia altres empreses, sí. De, o sigui, no, no només el Florentino, grans empreses que treballen per l'estat i així, però ja s'han cobert, ja van... Sí que sempre ha d'haver un manteniment fixe i continu, però bueno, per això paguem impostos, perquè agafin diners que nosaltres paguem per ens donguin les carreteres amb, de manera correcta, que tinguem aigua quan hi hagin sequeres, que no se'ns cremin contínuament els... Vull dir, que facin coses, que els diners són per això, els diners són per això, per la sanitat, i no perquè es vagin provant a pujant els sous de manera contínua i reiterada. Que insisteixo, que jo crec que un dirigent que sigui eficient, que sigui bo i tal... ha de cobrar pues, com el que estaria cobrant amb una empresa que tingués una responsabilitat
2: però
3: similar.
2: No, no.
3: Perquè si no tenim els pitjors. Si no tenim els pitjors.
0: Anna Maria.
1: Clar, però és que Lourdes, saps què passa amb això? És que quasi tots, per no dir quasi, molt pocs, en Jan, però molt pocs, no han passat per grans empreses.
3: No.
1: Bueno, vull dir, estan des de molt jovenets, vull dir, a política, municipal, a diputacions, tal i qual, fins que arriben a dalt, no?
3: Bueno, i
1: llavors,
3: per...
1: això és un problema. I després, que aquí ho han parlat moltes vegades, inclús en programes que he coincidit amb la Geòrgia, que no estan preparats aquí en aquest país la gent per ser política. No hi ha ningú que els gestioni, no hi ha ningú que els controli. I llavors, clar, vull dir, un cop estan a dalt, doncs escolta, manxes Castilla.
3: Ja sí, no, i a més s'asseguren de conservar el seu lloc, perquè dins del món laboral, per res del món trobarien un...
1: No, un xollo així, exacte. Jo trobaria un xollo així.
0: Vinga, doncs ja hem donat estopa a la classe política.
3: Bueno, però és que quan comencem a veure, no sé, a Badalona ja la conreria, o no sé com es diu, quan comencis a veure que es crema, es incendia, nosaltres quan veiem Collserola que es crema, que s'incendia, què farem aleshores?
1: Sí.
3: Ostres!
1: Sí,
0: però
1: no, és que nosaltres aquest matí hem pujat a Tiana, que fa poc que va haver-hi un foc, vull dir, el nostre nebot gran i viu, i hem estat allà, i en Ferran ens ho comentava, diu, escolteu-me, jo no havia vist mai un foc tan a prop, diu, i a collona, eh? Diu, perquè home, a més ja veus el bosc tan sec i tan brut. Ara ha sortit un per TV3 que diu que fa 12 anys que estan mirant de netejar un bosc. 12 anys.
2: 12 anys.
1: I que estan, vull dir, fent uns processos, estan mirant, però que clar, que van una mica tard.
0: La burocràcia.
1: Una mica tard, 12 anys.
0: Això és la burocràcia.
3: La burocràcia.
0: Això és la burocràcia que ho acaba alentint tot. Mireu, deixem de parlar dels polítics i parlem de nosaltres? Sí? Us sembla una mica? Heu sentit a parlar de... Ja no sé si dir-li moviments, moviments, cultures... el FOMO i el JOMO, no?
1: No.
0: El FOMO seria la cultura de la productivitat permanent. Faig coses i no paro i encadeno una amb l'altra, la sensació de que he d'estar permanentment fent alguna cosa perquè si no, no puc parar. És aquesta, no? La idea. Això seria el FOMO davant del que seria la pràctica del JOMO o el HOMO, que seria el plaer de perdre's coses.
2: El plaer de?
0: Perdre's coses. És a dir,
3: renunciar-les, de dir, en lloc d'anar
0: aquí, de parar, o el que seria el slow i el food, no? El fast, el fast i el slow.
3: Sí.
0: El fast i el slow, que es va posar de moda amb el tema del menjar, el fast food i el slow food. Doncs això vindria a ser el mateix, però una mica en l'actitud davant de les coses. Vosaltres, amb quin diríeu que us identifiqueu més d'aquestes dues tendències? Amb el FOMO? Amb els dos? O cap dels dos?
2: Jo amb cap dels dos.
0: No?
3: Jo potser sóc una mica d'aquestes d'estar tranquil·la i no m'agraden les aglomeracions, m'agrada... sóc molt jo, vull dir, sóc molt tranquil·la.
2: Però tu perds coses?
3: Més del que aparento que estic a molts llocs i normal... I no, sóc... Anem a mirar, per exemple, un tema amb les redes socials, no?
0: Xarxes,
3: que tothom està a totes les xarxes socials. Jo també. Però no em veuràs mai penjant ni fer coses. Per si alguna vegada tinc algun interès, però això d'estar contínuament, haig d'anar aquí, haig d'anar allà, hi ha un concert, hi ha una... No.
0: La sensació d'estar super, hiperconnectat a tot, absolutament. No,
3: m'agòbia.
0: Val, tu series més del Jomo.
3: Totalment.
0: Val. Ana Maria...
5: És que, si et dic la veritat, no ho havia sentit mai. Això havia entrat a la notícia per saber què era. Jo és que, com més a més, les paraules en anglès, vull dir, les trobo... Bueno, és igual, deixem-ho estar, perquè sí. Seré durant sí. El problema d'aquest país.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
5: Aquest és un altre problema d'aquest país. Jo sí que és veritat que cada cop que em faig més gran no m'agrada perdre'm coses. Em sí. Dóna la sensació... Jo tenia un tiet que deia que li quedaven... dos telediarios i, a més, eren en blanc i negre. I jo no ho entenia. I ara ho començo a entendre una mica. No per agobiar-me, però sí que em sap greu perdre'm coses que em criden l'atenció, la inauguració d'una exposició, una obra de teatre, un concert... Vull dir, i em sap greu que a vegades... ja no estic a temps de veure aquesta exposició. Em sap una mica
0: però
5: de greu.
0: Però tens la sensació
5: no,
0: com d'estressar-te?
5: No. Mana, per perdona?
0: Això, tens la sensació que això t'estressa perquè necessites no. fer una cosa i l'altra i l'altra?
5: No, perquè no m'estressa. No m'estressa. Vull dir, faig el que m'agrada i sí que és veritat que la casa, si mai cau, no m'enganxarà sota.
0: Yeah.
5: Això sí que és veritat. Vull dir, però sí, ja et dic què, i com més gran em faig, penso que, bueno, que no sé com estaré l'any que ve i vull aprofitar el temps. I entenc que està molt bé quedar-te a casa llegint un llibre, escoltant música, que no es perd el temps ni molt menys, perquè la cultura la pots tindre a casa sense cap problema. Però sí que a vegades em sap greu haver-me perdut coses, però no estressar-me, no. Ja estressada la feina, ara ja m'he oblidat de l'estrès.
0: I ara la Georgia deia que cap de les dues.
6: No, ara ho he buscat i ho he llegit bé, perquè no m'havia enterat jo d'això, perquè és la primera vegada que ho sento, eh?
0: Ja,
6: ah,
0: bueno.
6: Aquest som
0: més Jomo. Més Jomo?
6: Més Jomo, sí.
0: Sí.
6: I jo... com més gran em vaig fent, més.
0: Clar, jo també em plantejava si això, penseu que és més una qüestió d'edat, és a dir, que les persones amb més edat tenim més tendència, o cada vegada més, al contrari que la Ana Maria, però a ser més Jomo,
3: jo
0: quin planto.
3: És també de tipus de personalitat i una mica d'educació. Per exemple, jo abans vivia al Pla de Sant Llorenç, on era joveneta, a mi només em deixaven baixar dos cops a Terrassa, en la qual cosa estava, diem-li, a part d'anar a la universitat i tal, però llavors totes les tardes me les passava estudiant, tranquil·la, o fent altres coses, no? Aleshores, ja estic acostumada d'aquesta manera a fer una vida molt, molt més cap a dins que no més cap a fora. Ja et dic, malgrat la meva imatge, soc una persona... I parlo molt. Però... només és una part, és com una mena de mirall que hi ha, i
0: la Lourdes està per darrere del mirall.
3: Vaig per una altra banda, sí.
0: Vosaltres us heu aturat en algun moment durant el dia a badar, per exemple?
5: A badar?
0: Sí.
3: Què entens per badar? Mirar alguna cosa o simplement somiar?
0: Quedar-te fixada en un punt, badar, no, sense...
5: Mira,
0: sense...
5: jo a vegades baixo a la platja perquè, clar, la tinc davant de casa, no? I m'estic allà mirant les onades, mirant els núvols que venen del Maresme o mirant els núvols que poden venir de la serralada de Marina, les onades, és una relaxació. Vull dir, sí, és i inclús més a l'hivern que a l'estiu, a l'estiu està ple anar a la platja fins a altres hores de la nit, no?
0: Sí.
5: Però a l'hivern que no hi ha ningú, que som quatre veïns que baixem una miqueta ximples a la platja. Doncs la veritat és que sí, m'agrada quedar-me allà en silenci, només sentint l'aigua, sí. Badar m'agrada. Però també m'agrada badar per la ciutat, caminar per espais que no conec i badar,
0: correcte,
5: mirant en l'aire, una façana, no sé... Sí.
0: La necessitat de triar lliurement el que tu vols
3: sense
0: fer.
3: Pressió.
0: Exacte.
3: Sense
0: doncs
3: pressió,
0: és que a la notícia és molt bo perquè en el titular posava que hi ha un esgotament col·lectiu, i això sí que és veritat, que es nota, no? I sembla que aturar-se és com un acte revolucionari. Doncs escolta, fem una revolució.
3: Cadascú, vull dir, jo crec que ha d'anar fent, quan parles d'això del camí, jo per exemple camino cada dia, procuro caminar com una hora, i últimament entrar per aquests carrerons de Sant Cugat i sola, perdonin les meves amigues, però jo ni amigues ni històries, a mi m'agrada anar sola amb la meva.
0: Mira, això també ho faig jo i sola, com una mussola, la mar de gust. Ho hem de deixar aquí, senyores, moltíssimes gràcies per tota la vostra col·laboració, que tingueu un molt bon estiu.
3: Molt bon
5: Igualment, bon estiu per totes.
0: Adéu-siau.
5: Adéu-siau, una abraçada.
0: Igualment.
7: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: 100 anys de vida donen per molt, i si no que li ho preguntin al nostre personatge d'avui. Marxem fins al Prat de Llobregat amb Jonathan Marín i Manolo Gol. Jonathan, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui el Manolo i jo fem una excepció.

0: Sí, muy buenas tardes, Jonathan. Pues sí, es un honor conocer al señor Joan Marsé. Ahora dialogaremos con él, pero es una eminencia dentro de nuestra ciudad y del SCAT.
1: Doncs anem a saludar-lo, en Joan Marsé, que ens ha acollit molt amablement a la seva llar. Molt bona tarda, Joan, i gràcies per obrir-nos les portes de la seva casa.
2: Moltes gràcies per venir i per fer aquesta pica d'entrar més dient d'entrada qui és el que jo he fet a la vida, que no sé d'on ho he tret, però sí, no me'n recordava. Però està escrit, perquè tinc un llibre, gràcies a Déu, que el vaig començar quan tenia 95 anys i el vaig acabar quan en tenia 97, perquè són 1.200 pàgines amb 2 quilos de pes. Per tant, això ja és dir una coseta important. I la veritat és que estic molt content d'haver fet un llibre, perquè la memòria, en els 95 anys, jo que la tenia, jo diria, perfecta. Però, en canvi, avui en dia hi ha moltes coses que, com ara m'havia passat amb el David García Indurany, que no me'n recordava del nom. Però això no vol dir que el tingui present. Però tinc present la imatge, però moltes vegades em falta la verb.
1: Joan, com arriba vostè al Prat? Com deia, va néixer el 1926 a Torredembarra, però tota la vida vostè l'ha fet aquí, a la nostra ciutat. Com arriba aquí al Prat?
2: Jo vaig arribar... Em van fer el Prat. És a dir, jo estava en l'estació, vivint ja a l'estació del Prat, quan l'estació del Prat només tenia el pis inferior. El segon pis no existia. És a dir, que al davant d'això, que teniu aquí els relats, aquest pis que jo vivia, que era el de dalt, no existia. Però quan va venir el moment en què el pare el van posar, abans de venir el pare, ja el van posar a l'estació de... Bé, hauria de remar per hora. És l'estació, abans d'arribar a Saragossa, allà va anar a viure el pare i la mare. És a dir, que jo, de fet, em van fer, podríem dir, el Prat i Saragossa. I llavors, quan va arribar el moment, van dir, bueno, i escolta, i on que portarem aquest criu? Que hi ha arribat a 100 anys, però que llavors no se sabia això. I on te'l portarem? I llavors vam dir, home, el millor de tot és anar a Torredembarra. Per què? Perquè la mare era de Torredembarra. I perquè Torredembarra, en el 1900, no tenia cap analfabet. Tots els estudis estaven pagats. Per això vaig néixer a Torredembarra.
1: Quan comença? Quan crea el Club d'Escacs del Prat i per què?
2: El Club d'Escacs va venir pel senyor Amadeu Recasens, que era un mestre que hi havia a l'entrada de la Rambla. I aquest metge estava casat amb la senyora Cèlia i la senyora Cèlia no va tenir fills. Llavors l'home aquest, fins ara no venia enterat, era un gran jugador d'escacs, amb diner, d'escacs, de cartes, però amb diner. Però estava en el Prat. I aquest senyor va portar, i ho va portar molt bé, gràcies a la seva senyora Cèlia. I la veritat va ser que quan jo vaig entrar, que era un marrec, doncs m'hi vaig trobar bé amb ell. I vaig anar agafant la mala idea de dir els escacs a sobre. Que els escacs tenen una cosa primordial. El que juga a escacs sap aprendre com és la vida. Perquè no sempre guanya el que és millor. No hi ha empatades, no hi ha bufetades, no hi ha res. És un joc noble, que només depens de tu mateix. Quan perds, que un dia o altre perds, doncs quan tu perds, tu te'n ressents, però t'has d'aguantar. I això no passa amb els jugadors de futbol. Quan arriba un i li dona una patada, l'altre s'hi torna i es defensa i li vol tornar a matar i tot. Són uns desastres. Els deports, que vosaltres dieu que sou de deports, tots els deports.

0: tenen uns vicis seculars. Els escacs no. Els escacs és un noble i és un deport ciència. I això és molt.
1: Ja que parla d'això, vostè ha dit en alguna ocasió que els escacs t'ensenyen que no pots culpar ningú dels teus propis errors. Això, aquesta filosofia de vida, com l'ha ajudat en el dia a dia?
0: Això no m'agrada dir. Això ha sortit aquí a casa sense donar-me'n compte. Però sí que és veritat, eh? Els escacs tenen aquesta cosa que ensenyen a viure. Ensenya com has de viure. I en canvi, no tenim local en el Prat per poder subsistir. Això no ho perdono jo a ningú.
2: Això l'anava a comentar jo. Com és que no, el Club d'Escacs del Prat no té un local propi?
0: No té local propi. No n'hem tingut mai. I en aquí ho trobareu. Hi ha un moment que dius, hem anat a diferents llocs per fer el Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs no ha abandonat mai. Cada any ha sigut el campionat d'escacs, etcètera, etcètera. I és més, jo de gran, una vegada em van jubilar i em feia campionats internacionals, o sigui, el Benidorm, el de Salou, el del Dalló, tot això i anaven a... M'encanta jugar als escacs. I perdia, però me resignava, perquè deia, me cago en Dios, avui m'ha tocat perdre, però jo he posat i disfrutat jugant amb aquest individu, si tot ho trobava. Però això és una cosa verbal, interna. Els escacs és aquesta concepció remodela com has de viure.
1: I els escacs són el secret d'aquesta llarga vida que vostè té?
0: Jo, en quant a la vida, t'haig de dir que l'exemple és el David, del que vosaltres havíeu, David, magarcí indolent. Aquest pobre nano va morir als 32 o 33 anys i va estar, pues, campionats a Holanda, sobretot, que va tenir una noia jugadora d'escacs a Holanda que havien tingut, però sempre ha estat escaquista 100%. O sigui que no puc dir que els escacs donin vida, perquè tinc l'exemple del David. Però sí que puc dir que la vida me l'han donat els pares i jo he intentat dominar-ho, perquè quan vosaltres sabeu, cada 10 morts que arriben als 100 anys, només hi viu un home i viuen 9 dones. Per tant, hi ha una defecció d'aquí, que dius, què passa aquí? No passa res. És que els homes no han sabut fer la vida que haurien d'haver fet. Però no dic que els escacs donin més vida, és al revés. Jo he vist jugadors d'escacs que s'han mort jugant escacs. Per tant, vol dir que també, si falla el cor o una cosa, no és culpa dels escacs. Els escacs no valen ahir.
1: Vostè, si no m'equivoco, ha destacat també en l'àmbit autonòmic perquè ha jugat un torneig oficial amb 97 anys. El 2023, si no vaig errat, va participar en un Open Internacional d'Escacs a Torredembarra, no?
0: A Torredembarra sempre, i aquest any estava apuntat perquè ells em volen que sí que vagi cap allà per dir, digue-te, avui tenim aquí entre tots nosaltres, perquè, escolta, aquest torneig internacional de Torredembarra no és broma, hi ha 150 jugadors. Per tant, vol dir que és un torneig de prestigi, no? Mm-hmm. Dit d'una manera diferent, abans, fa 5 anys enrere, a la província de Tarragona hi havia més de 40 tornejos internacionals. Avui només en queden 10. I entre els 10 hi ha el de Torredembarra. I què he fet? Doncs que el de Torredembarra, que abans no arribàvem a 100 jugadors, ara es passem a 150 com facilitat. Per què? Doncs per aquesta cosa Hi ha un maneig amb tots els esports, això. Poder els escacs menys. Però també hi ha de sota mà qui dona diner en fulano de tal, perquè que, a la millor tenim el club Equits que vol ser campió i llavors has de fluixar la mosca perquè no, això no pots evitar, que també hi ha, encara que ja dius, si no hi ha espectadors, doncs el preu de l'entrada no és el mateix, però hi ha també la cosa de que el que ho porta, o bé aquell que n'hi ha. Aquí al Prat hem tingut una cosa excel·lent. Mai perdoneu, de vegades que m'agafi una cosa a la banda. Hi havia el doctor Caselles. I el doctor Caselles també, amb el doctor Badia, es feien molt bé, feien tots dos, perquè ens deixaven els cotxes, tots obtenien cotxe, i deixaven. El doctor Caselles estava on abans hi havia el Cervantes, aquí, al pis de sobre, al primer pis, hi havia el doctor Caselles. I era metge especialista en cor. Aquest senyor tenia 8 fills. 3 noies del doctor Caselles han sigut campiones de Catalunya. Ostres. I de què li ve? Pues ve del pare, perquè el pare els va ensenyar, o el pare els va ensenyar... Jo em recordo que el doctor Caselles era un tio molt maco, però una mica boig, una mica boig. I recordo que estàvem a Barcelona, a Horta, jugàvem amb el contra l'Horta, i dic, que continuen, aquest home no ve. Ja eren quasi les 10 del matí, i tots estàvem a punt per jugar, i tot allò, aquest tio no ve. I al final vaig haver amb el cotxe que ve, que dic, ah, menys mal que ha vingut, no, ok. Però pues aquell pobre home diu, la primera excusa que em dona, diu, escolta, em perdones, però és que la meva senyora ha tingut un criu a les 6 del matí. O sigui, per dir-te, la bogeria dels escacs, que tenint la senyora a les 6 del matí el seu, un fill, a les 10 jugava als escacs. És a dir, hi ha un enganxament personal de tots els escaquistes que autèntics, que no trobo ni bé ni malament, sinó senzillament és un fet que m'explica, perquè dic, home, gràcies a Caselles perquè fas això, has fet això.
2: Estava parlant ara de les filles d'aquest senyor. Aquí al Prat, el millor jugador d'escacs és el David García?
0: No hi ha dubte, perquè és internacional. Això no hi ha hagut. Però sí que, en canvi, hi ha hagut en Jaume Palau Albet, que aquest és biòleg i llicenciat en ciències, en química, que aquest ha estat el que havia anat a Anglaterra a viure. Desafortunadament es va separar de la seva senyora, va tenir 2 nenes i va morir bastant jove a Arenys de Mar. El vam anar a visitar amb en... Bueno, és igual. I realment és de pena. Però l'ingeni d'aquell noi, sí, en vez d'agafar a la part de ciència, que és el que li va donar vida, hagués agafat els escacs com va agafar el Daniel.
3: David.
0: El David. Automàticament, segurament que hagués arribat al mateix nivell. És a dir, jo considero que quan jugaven tots dos, deies, hòstia, pues escolta, que aquest tio... Sí, li donava pallissa, pallissa.
2: Sí, perquè el David va ser campió d'Espanya diverses vegades, veritat?
0: D'Espanya i de Catalunya. És a dir, el David García va ser, per mi, un escaquista. A més, li el reconegui així amb la seva mare. Li vaig explicar i se'n va fotre a plorar com res. Perquè, esclar, tens un fill que, escolta, va morir, però allò de... amb el cervell rebentat. I tu dius, mare de Déu, com ho arreglarem, això, no? Però sí que el David García és un home que va tenir... Era molt internacional, era molt tot. Però, en canvi, tot el que tenia ell d'escacs, que s'havia posat a la seva feina, tot el recull de llibres, etc., i de partides, la va donar al Club d'Escacs Prat. És a dir, hi ha un reconeixement per part del club de que aquell home ho va fer-ho tot, però que al final ens donava classes estant malalt i no podia aixecar ni el braç per aixecar una peça o un mural. Horrible, això és horrible, eh?
2: I de jugadors internacionals, vostè a qui considera els millors de tota la història?
0: A nivell internacional?
2: Internacional, de tots els països.
0: Bueno, a nivell internacional hi ha dos o tres persones que jo, per mi m'encanten. És a dir, jo, encara que no ho sembli, encara sóc un vell aficionat d'escacs, perquè jo quan agafo i agafes el mòbil, doncs veig partides d'escacs que n'hi ha ni de més. I jo m'entretenc. Quan veig aquella partida, un jugador, dic, qui guanya aquí? Ell. Jo faig un contra. Però jo jugo també partides internacionals. El que passa que em guanyen sempre. Però deixo d'estar. No les guanyo cap. I moltes vegades m'empipo a mi mateix a dir, hòstia, estàs prenent qualitats. Però és que arriba un moment, que tot el que és pensament, tant si és de sudi com si és de joc, com els escacs, per mi és un joc, però no és un joc de pilota. Realment és preciós. És per tenir-lo present i que dones bé. Si tu dius, i després de morir no hi ha res. Jo penso, si després de morir pogués fer, jo portaria un tauler i tota la vida em posaria a jugar a escacs.
1: A mi m'agradaria que ens expliqués, ens ho explicaves abans de l'entrevista, no? El tema del nom del Club d'Escacs, que tenia d'origen Cervantes, el tema de la guerra. Explica'ns una miqueta tota aquesta situació que va viure també aquesta entitat.
0: Mira, abans... amb això li haig d'agrair al senyor Casanovas, que era el que havia fundat l'agrupació artística literària Cervantes, que havia fet, no sé, funcions teatrals, tot era... tot posava tot l'interès del món i li haig de donar les gràcies. I quan jo vaig veure que havíem de ser Club de Ajedrez Prat, jo vaig dir, això no és. Perquè el senyor Requesens, que era l'amo que portava els escacs abans que jo, doncs també era una mica... Diu, fas bé, perquè, escolta, això... És que no em sona que havia posat Club de Ajedrez Prat. Llavors va ser quan ens van posar d'acord en el 60. I va poder ser l'any 60 perquè jo tenia relació amb un tinec coronel que era de la promoció d'en Franco, que vivia aquí en el Prat, que estava per la Tarlenca, i aquest senyor, amb la relació seva, van poder anar a trobar un senyor Oliveres del govern civil, i a l'hora de la veritat aquell s'encarregava de posar alcaldes al Prat. Al Prat i a tot arreu. I llavors amb aquell home ens va guardir i ens va dir, jo miraré de donar-vos el crit quan podeu posar Club d'Escacs Prat. I així va ser. Vam posar Club d'Escacs Prat gràcies a la intervenció del Clemente Gil Vidal, que és el tinent coronel que teníem al Prat. I tenia. O sigui, si tot es fa en aquest país per les amistats que tens. Si no hi ha amistats, no hi ha...
1: Gràcies per obrir-nos les portes de la teva casa i que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que heu tingut i perquè el que heu portat aquí per ensenyar realment m'ha encantat. M'ha encantat i m'ha agraït. Aquest pobre xavalet d'aquí és curiós, eh? Ho agraeixo molt, de veritat.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. I ara al Connectats tornem a Terrassa perquè hem de parlar de salut i concretament de medicina regenerativa. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquesta qüestió amb el doctor Miquel Utzet, especialitzat en aquesta disciplina. Bona tarda.
4: Bona tarda, doncs estem amb el doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet i especialitzat en medicina regenerativa i precisament per parlar d'aquesta temàtica. Doctor, què tal, com estem?
5: Ah, molt bé, bona tarda.
4: Doncs expliquem una mica, no?, així grans trets i de manera que ho puguem entendre tots, què és exactament la medicina regenerativa.
5: Bé, la medicina regenerativa d'alguna manera va començar amb el descobriment, sobretot, del funcionament de les cèl·lules mare del cos humà. Probablement a finals del segle XX, principis del segle XXI. Uh-huh. A partir d'aquí es va començar a entendre una mica per sobre com feia el propi organisme per regenerar els seus teixits. I amb aquesta activitat que té ell de regenerar els seus propis teixits és amb el que ens basem amb la medicina regenerativa per intentar regenerar els teixits que estan malalts, per dir-ho així.
4: Uh-huh. I què podríem dir? Com es diferencia aquesta medicina dels tractaments més convencionals? De quina manera podem diferenciar-ho?
5: En el camp que treballo jo, que treballo sobretot en temes de dolor, d'artrosis, de lesions tendinoses, etc., d'alguna manera la medicina més convencional el que fa és utilitzar antiinflamatoris, calmants, rehabilitació i al final, si no hi ha manera que hi hagi una regeneració espontània, doncs cirurgia. I amb la medicina regenerativa nosaltres el que intentem és que l'estructura es curi, és a dir, estem intentant estimular la pròpia capacitat de l'organisme per curar-se perquè ell ho faci, d'alguna manera, perquè hi ha moments que, encara que no entenem exactament per què, ell no és capaç de regenerar aquell teixit, per les raons que sigui, i llavors nosaltres el que intentem fer és estimular aquesta situació fisiològica perquè ho torni a fer.
4: Mm-hmm. Quan parlem de regenerar teixits, no? Estem parlant de crear un teixit nou, no?
5: Sí, clar. Uh-huh. A partir de les cèl·lules mare, que és el que fa l'organisme, és a dir, quan nosaltres ens fem una ferida en la pell, aquesta ferida primer sangra, després fa una costra, aquesta costra genera unes substàncies que es diuen factors de creixement, i aquests factors de creixement faran que totes les cèl·lules del voltant siguin capaces de regenerar de nou aquest teixit que ens hem fet la ferida. I això passa a tots els nivells de l'organisme, per dir-ho així, no? I no només en la pell, que nosaltres això ho veiem molt clar, sinó que a l'interior de l'organisme també està passant això mateix, no?
4: Mm-hmm. I d'aquesta manera el cos es repara, podem dir, no?
5: Ah, això mateix. Es repara ell mateix, perquè això ho fa cada dia. El cos es repara contínuament. Contínuament tenim petites microlesions que l'organisme repara sense que nosaltres mateixos no ens en donem ni compte. El que passa que, ja dic, no entenem encara exactament per què, potser perquè hi hagi un desequilibri entre la capacitat d'inflamar-se o de fer-se mal i la capacitat de regenerar, que hi ha lesions que no s'acaben de regenerar. Llavors, aquí és aquestes, és on nosaltres podem estimular de nou el teixit a partir de les pròpies substàncies del pacient perquè aquest organisme torni a regenerar el teixit afectat.
4: Parlem una mica de quines lesions o malalties es poden tractar o quins són els casos més habituals que us arriben a la vostra consulta.
5: Habitualment a la consulta arriben artrosis, sobretot, artrosis amb gent de qualsevol edat, arriben lesions, sobretot, d'espatlla, arriben lesions als tendons, als genolls, al tendó d'Aquiles, principalment lesions de tipus mecànic, per dir-ho així, no? Mm-hmm. I aquestes lesions doncs es poden això, reactivar a partir de tractaments de medicina regenerativa que s'obtenen de la pròpia sang del pacient. És a dir, que no, nosaltres no utilitzem cap substància fora del propi pacient, sinó que l'únic que fem és, a partir d'una extracció de sang del pacient, concentrem les substàncies que fa servir aquest propi pacient per donar ordres de regenerar els seus teixits, i llavors el que fem és infiltrar en el teixit que volem que regeneri i que l'organisme es posi en marxa per regenerar el teixit de nou.
4: Mm-hmm. És inevitable la cirurgia o...
5: A veure, és evitable fins a un cert punt. És a dir, hi ha un moment que la degeneració d'una articulació del genoll, per exemple, és tan important que llavors un tractament de medicina regenerativa ja no té capacitat de regenerar-la, sinó que necessitem que hi hagi una quantitat de cartílag determinat per poder dir o per poder pensar que amb el tractament que farem allò regenerarà. Però és cert que hi ha vegades que hi ha gent que arriba a la consulta i li has de dir, escolti, tal com està aquest genoll, nosaltres ja no podem fer res i això ha d'anar bàsicament a la cirurgia.
4: Clar, molta gent, potser no, això de portar una pròtesi o passar pel quiròfan, potser no els hi acaba de fer el pes,
5: sí,
4: no?
5: Sí, moltes vegades passa això, que et deixen a consultar perquè li han dit de posar una pròtesis, no té ganes de posar-se-la per tots els efectes que comporta, i llavors nosaltres fem una valoració mitjançant una ressonància magnètica i amb els anys d'experiència ja tenim fent aquest tipus de tractament, i a partir d'aquí podem decidir si realment podem fer un tractament de medicina regenerativa o no. Hi ha moments que hem de dir que no, hi ha moments que hem de dir que sí. Llavors, depenent del tipus de lesió, es pot fer un tractament més suau o un tractament més potent, depenent de la lesió que veiem en la ressonància magnètica.
4: De quins tractaments podríem parlar? Quins hi ha actualment i en què consisteixen?
5: Com?
4: De tractaments. Quins podríem parlar que hi hagin actualment en aquest sentit i en què consisteixen aquests tractaments?
5: Bé, sobretot tractaments de genolls, que és on hi ha més conflicte, genolls, turmells i, ja dic, i lesions tendinoses de tendó d'Aquiles o de vegades de tendons a nivell dels isquiotibials o de les espatlles, sobretot, que són els que són més freqüents a la població. Aquests són bàsicament els que podem tractar, és a dir, sempre fent prèviament una valoració. Habitualment, els tractaments que es fan amb tendons i amb estructures musculars, aquests acostumen a ser sempre molt eficaços. El tractament d'articulacions, has d'escollir bé a qui li has de fer tractament i a qui no. Això sí que ho has de tenir molt en compte. És a dir, no pots fer tractaments a tothom, perquè no tothom té la situació per poder-se regenerar, sinó que has de valorar exactament fins a on la pot tenir i a partir d'aquí decidir si fas un tractament o no el fas.
4: Quan es parla de medicina regenerativa també sovint sentim alguns conceptes com per exemple el PRP o plasma ric en plaquetes. Què és exactament això?
5: Sí, plasma ric en plaqueta és precisament un dels primers tractaments que es va començar a fer medicina regenerativa en aquest nivell. Plasma ric en plaqueta consisteix en extreure sang del pacient i llavors mitjançant una centrífuga concentrar el màxim de plaquetes amb un plasma. Llavors, quan tens les plaquetes, normalment de plaquetes en tenim habitualment unes 200.000 per mil·límetre cúbic als humans, en general, de mitjana. Quan nosaltres concentrem aquestes plaquetes, som capaços d'obtenir un plasma que hi hagi sobre unes 400.000. Llavors, aquestes plaquetes, se'ls hi afegeix calç, fan que s'exprimeixin i a dintre les plaquetes hi ha aquests factors de creixement que són els que donaran totes les ordres als teixits del voltant perquè es posin en marxa el mecanisme de regeneració. Doncs plasma ric en plaqueta, el que fem és això, és extreure sang del pacient, centrifugar-la i concentrar les plaquetes, activar-les, que es diu, i llavors amb aquest plasma s'infiltra el teixit que volem regenerar. Però això és el tractament potser més suau dels que hi ha de medicina regenerativa, perquè a partir d'aquí també podem utilitzar el que se'n diuen les citoquines. Citoquines serien factors de creixement i citoquines estan en els glòbuls blancs, llavors seria concentrar les plaquetes més als glòbuls blancs i obtenir les substàncies d'aquestes dues cèl·lules humanes concentrades també per activar més aquesta regeneració. I finalment el que podem fer és intentar obtenir una petita porció de cèl·lules mare de sang perifèrica del pacient juntament amb les citoquines i juntament amb els factors de creixement, i llavors tenir unes cèl·lules activades, unes cèl·lules mare activades, perquè puguin donar les ordres necessàries per regenerar aquell teixit. Però això depèn de del tipus de lesió que trobem.
4: I bueno, suposo que molta gent es pregunta, clar, el pacient doncs és impacient, no? I sí. Suposo que sovint espera resultats immediats. Quant de temps podem dir que necessita l'organisme, el nostre organisme, per començar a notar aquest procés de regeneració?
5: Habitualment, quan fas un tractament de medicina regenerativa, has de fer 3 tractaments seguits, normalment un cop per setmana. Durant aquestes 3 setmanes el pacient ha d'estar com convalescent de l'articulació o del teixit que es tracti, i després del tractament habitualment es dem entre 3 i 4 setmanes perquè estigui més o menys convalescent, perquè això no és un procés antiinflamatori ni calmant ni res de res, és un procés de regeneració, i el nostre organisme per regenerar necessita un temps determinat, no? Ell no regenera així de cop, sinó que ha d'anar creant teixits, ha d'anar generant cèl·lules noves, ha de crear vasos nous, ha de fer terminacions nervioses noves, i tot això requereix aproximadament, jo diria que entre 3 setmanes i un mes. A partir d'aquí, aquest procés de regenerador pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos. És a dir, no és que s'acabi en el moment en què el posem i al cap d'un mes ja s'ha acabat. No. Aquest procés es posa en marxa i tot el procés regenerador es va fent més lent després, però pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos en regenerar aquest teixit.
4: Uh-huh. Hi ha possibles contraindicacions o riscos davant d'un tractament com aquest?
5: A veure, amb el tractament amb sinó, perquè habitualment el medicament, per dir-ho així, és la pròpia sang del pacient. És a dir, que aquí no hi ha res més. L'únic risc que pot haver-hi és, a l'hora d'aplicar el tractament, doncs, que l'apliquis bé, que punxis bé el genoll, o que punxis bé el teixit que toqui, que no provoquis un hematoma, però a banda d'això no hi ha cap altre risc, perquè, ja dic, la medicació en si és del propi pacient, no és una medicació sintètica, diguem.
4: Mm-hmm. I no sé si tothom pot beneficiar-se d'aquests tractaments, o depèn de quin perfil de persona.
5: En principi sí. És a dir, si una persona, quan es fa una ferida externa, se li cura, vol dir que els seus mecanismes de regeneració estan funcionant. Funcionaran més lents o més ràpids, depenent de l'edat que tingui el pacient, això és cert. Però si té aquesta capacitat de regenerar qualsevol ferida que es faci, també té capacitat de regenerar un teixit intern, perquè vol dir que els mecanismes estan funcionant. Ara, l'edat condiciona per descomptat la rapidesa o l'efectivitat d'aquesta regeneració. Mm-hmm. Però tot i així, clar, habitualment quan té un pacient amb artrosi de genolls, acostuma a ser un pacient que ja té una edat determinada. Vol dir que i els tractaments funcionen molt bé, vol dir que en principi no hi ha una contraindicació especial ni ningú que no pugui fer un tractament d'aquest tipus.
4: Ja per acabar, ràpidament, doctor, clar, hi ha molta gent que diu que conviu amb dolor des de fa anys i, bueno, i ho atribueixen a que es fan gran. Què els hi diríem a aquesta gent?
5: Bé, jo els hi diria que hi ha aquesta possibilitat que aquest dolor es pugui controlar, perquè, ja dic, la intenció de la medicina regenerativa és curar el teixit. En canvi, habitualment, el tractament convencional el que tracta de fer és pal·liar el dolor amb els antiinflamatoris o amb els calmants, o amb la clínica del dolor al final, diguem, anul·lant una mica el propi teixit o les pròpies terminacions dels teixits. En canvi, la medicina regenerativa el que busca és curar aquest dolor perquè tu puguis tornar a fer vida normal sense dolor i sense que tinguis necessitat de prendre res, cap altre tipus de medicament.
4: Molt bé, doncs, doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet, i especialitzat en medicina regenerativa. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats i fer-nos 5 cèntims sobre aquesta especialitat.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.
6: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
7: Hola, Montserrat Andrés. Vull la cançó de Nueva York del Bad Bunny.

0: Bé, doncs, a l'última secció del Connectats d'avui i en l'àmbit de la cultura, hem tornat a convocar la Maria Sempere, que és editora de Les Hores, que ens acompanya un parell de cops l'any per saber de les novetats i com que ara s'acosta l'estiu, estem a punt d'acabar aquest curs. Necessitem recomanacions per endur-nos de vacances, per emportar-nos i gaudir del nostre temps de relax. I com sempre, la Maria, doncs, està disposada a facilitar-nos doncs aquestes receptes literàries que acollim amb els braços oberts. Maria, com estàs?
1: Hola, doncs molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: Entrem en matèria i anem a conèixer els títols que ens proposes des d'aleshores per aquest estiu. Comencem pel primer dels títols, que és Una treva que no és pau, d'una canadenca.
1: Sí, és Una treva que no és pau, és el darrer llibre que hem publicat de la Miriam Tapes. És una autora que nosaltres adorem moltíssim. A l'editorial aleshores hi hem publicat 4 títols d'ella: Les tristes recances, Que no s'apagui la flama, Una bondat complicada, i aquest que ara publiquem, Una treva que no és pau. I en aquest cas, bueno, és una autora que té una particularitat, que és que va néixer en un poble menonita fins que tenia 18 anys. Els menonites són com els amis d'aquest antidesenvolupament tecnològic, etcètera, etcètera. I quan té 18 anys, ella es desentén absolutament de la comunitat, de manera que totes les seves novel·les estan marcades per tota una reflexió al voltant de la llibertat individual, les tries, les opcions personals, no? I en cada llibre, no?, se'n va, doncs, cap a una temàtica relacionada amb el tema de la llibertat individual. En aquest cas, el que fa és una mica diferent dels altres, té una base com més autobiogràfica. Aquesta escriptora, malauradament, va tenir una germana i un pare, val?, que ella era gran i ells eren grans, un i després l'altre es van suïcidar, es van treure la vida, val?, de manera que el que fa en aquesta novel·la, val?, que no té res a veure amb això, però això també és el rerefons d'aquest passat que ella va tenir tant al poble menonita com la relació amb el seu pare i la seva germana. Aquí intenta ella contestar una pregunta, perquè figura que la conviden a un festival literari a Mèxic, i ha de contestar la pregunta de per què escriu. I en intentar contestar aquesta pregunta de per què escriu, ella comença a rememorar i a mirar una mica el seu passat. Té una base autobiogràfica, però és una autora que, tot i que miri aquest passat, val?, sempre té un punt un to irònic, molt divertit, i tot ho fa com molt bonic, no? Al final ella el que explica és que la seva germana, quan era més jove, val?, molts anys abans de que se suïcidés, tenia una depressió, i ella va marxar a fer un viatge, la nostra protagonista, per tota Europa amb el seu, no?, ella tenia 18 anys, amb el seu nòvio, un plan hippie, no?, donant voltes, estem parlant dels anys 90 o així, per tota Europa, i aleshores allà ella comença a escriure a la seva germana, no?, intenta escriure cartes, no? La germana li diu, bueno, sobretot si tu marxes, escriu-me, perquè ella està molt deprimida a casa, i ella li diu, d'acord, jo t'escriuré, però tu viu, no? És una mica com un pacte que fan una mica amb la seva germana, de manera que quan ella intenta contestar el per què escriu, rememora i en recorda aquestes cartes que li va escriure a la germana. Són unes cartes en les que explica totes les seves peripècies per Europa, molt divertides, però sobretot mentre ens explica tot allò que li va passant, no?, aquestes anècdotes, ella també va reflexionant sobre què és allò que ella la connecta amb la vida, i que de fet és, no?, en el seu cas, escriure. De manera que en el rerefons hi ha una reflexió que ens interpel·la a tots nosaltres, en el sentit de què és el que nosaltres ens connecta a la vida. Cada persona ha de trobar el què, no? Potser algú trobarà la jardineria, m'invento, algú trobarà la música, doncs ella troba aquest escriure. De manera que és una novel·la amb una base autobiogràfica, moltes, hi ha també cites literàries, però és molt bonica, no?, en aquesta reflexió al voltant de què ens connecta a la vida i què li dona sentit.
0: Déu-n'hi-do. La Maria, quan ens explica aquests llibres, ens venen ganes d'agafar els llibres i començar a llegir, no?, la història. El que passa és que ara no és el moment. Per això deixem aquí els títols com a suggeriment. I anem per un altre que és Tries invisibles, que aquest no necessita de traducció perquè és d'una autora catalana, oi?
1: Sí, aquesta és la tercera novel·la original en llengua catalana que publiquem aleshores. L'any que ve farem 10 anys, és a dir, que només hem publicat, aquesta serà la tercera, és a dir, ens costa molt trobar autors que ens encaixin, que pensem que porten alguna narrativa diferent, alguna reflexió interessant, amb un estil propi. Hem rebut molts manuscrits, però realment ens costa molt triar. En aquest cas sí que hem decidit precisament publicar aquestes tries invisibles és un recull de contes en el que l'autora el que fa és apropar-se a diferents personatges, val? Molts d'ells, aquests personatges que considerem persones una mica invisibles, no? Gent gran, gent sola, no? S'apropa a tots ells i els posa davant de realitats que els és molt difícil d'assumir. De manera que veurem com aquests personatges trien les pròpies opcions, no?, per intentar encarar la realitat que els ha tocat viure. I aleshores són uns contes molt emotius, molt commovedors, amb unes reflexions de fons molt, molt vitals en relació també una mica a aquest sentit de la vida, no? I aquestes persones, no? I aquestes possibles, aquests impulsos de vegades, no? Dels que ens sentim menys orgullosos, no? Dels que potser amaguem, que no confessem, però que són inherents a l'ésser humà i que molts de nosaltres els tenim, no? De manera que totes aquestes persones davant de realitats complexes veiem com reaccionen potser de manera no tan previsible, no? Tal i com ha de fer un conte, no? Un conte realment ha de fer un gir, no? I deixar-te una, no? Fer-te aquesta reflexió final, no? De dir, ostres, què ha passat aquí? Què m'està dient aquesta autora? No? I ja aconsegueix precisament endinsar-se en aquest món d'emocions, de percepcions, de concepcions de la vida, doncs encara aquests, com deia, aquests impulsos dels que segurament ens sentim menys orgullosos, però que hi són, no? En tots nosaltres d'una manera o altra. I al final tothom ha de triar, no tria les pròpies mecanismes o intenta trobar les pròpies tècniques per encarar de la millor manera, no?, i més feliçment la vida que té al davant.
2: Doncs aquí un grapat d'històries, no una única història amb un sol protagonista o un personatge central, sinó que són diferents contes. Anem per una altra de les propostes, La gàbia de les tempestes. Aquesta també fa bona pinta, no?
1: Aquesta és la Gabriela Ricciniti, que és una autora brasilera. Nosaltres l'hem publicat en català i ha guanyat un premi molt important del Brasil. I en aquest cas és una història com molt amb una trama molt interessant, us ho passareu molt bé a l'estiu, i és la història de... Són dues noies que es troben només els divendres a la nit en un autobús que fa la ruta a la nit, surt a les 12 de la nit, té un horari ben estrany, des de la capital, no? una capital d'una ciutat de Brasil, fins al món interior de Brasil. Una de les nostres protagonistes viu a 2 hores i l'altra a 2 hores 30. De manera que elles es troben cada divendres perquè totes estudien a la capital i se'n van al cap de setmana a casa seva, no? Tornen a casa. De manera que aquestes dues noies que només es troben a les 12 de la nit en aquest autobús des de la capital cap a l'interior del Brasil sorgeix una relació entre elles dues, no? S'enamoren, bueno, tenen una relació en aquest, només dintre d'aquesta gàbia de les tempestes, que és com es titula aquest títol, no? Dintre d'aquest autobús. Que, al cap d'un temps de fer tot aquest trajecte, el que succeeix és que passa un fet inesperat, que l'heu de llegir per saber quin és, que fa que aquesta ruta s'interrompi. De manera que la relació entre aquestes dues noies, com que només es trobaven allà, no es torna a reprendre, es perden la distància. Estem parlant dels anys 90, no hi havia mòbils, no hi havia internet com per trobar-te. De manera que aquestes dues noies es perden la pista l'una a l'altra. Passen els anys i quan una d'elles ja té 50 anys, en aquest cas s'ha casat amb un senyor, ha tingut un fill, té una mica de crisi matrimonial amb aquests 50 anys, llegeix en una revista una article que li aboca moltes coses d'aquesta noia, no?, de qui es va enamorar quan ella era jove, i intentarà veure si la pot retrobar. De manera que és tot aquest... Bueno, llavors l'autora el que fa és barrejar aquest passat amb aquest present i intentarem descobrir realment què va passar amb cada una d'elles. De manera que la història també, en el rerefons, és una reflexió sobre, en aquest cas, un primer amor, la petjada que deixa un primer amor, però també una reflexió sobre la memòria. És a dir, fins a quin punt la memòria, no?, que al final és la que ens ajuda a configurar, no?, qui som, no?, al final recordar també et fa una mica... La teva identitat, qui ets avui, també forma part de qui has estat, no? Encara que, evidentment, tenim una memòria selectiva, etcètera, etcètera, no? Però també, de vegades, la memòria pot ser un refugi, no? On nosaltres no vivim al present, sinó que vivim en un món passat que ja ha passat i que no és el present. I aleshores és una reflexió també al voltant de tot aquest tema. És una novel·la que crec que us atraparà molt, fa molt d'estiu.
2: La història és molt xula.
1: Sí, és molt xula.
2: És molt original, no?
1: És molt original. I en aquestes reflexions de fons, no, com sabeu, aleshores sempre ens agrada aprofundir sobre certs temes que també ens interpel·lin personalment i que ens facin reflexionar, de manera que és una història que us mantindrà molt atrapats, no?, a veure què passa o què va passar, i alhora, no?, aquestes reflexions, no?, que sempre està bé pensar sobre un mateix, no?, i sobre quin ha estat el propi camí.
2: Molt interessant, eh? Aquesta m'agrada molt,
1: la trama, no?
2: Sí, està xula. Un minutet per una última recomanació, que tu dius que això fa molt d'estiu.
1: També fa molt d'estiu, sí. Aquesta és una que vam publicar fa una mica més, la vam publicar a principis d'aquest any, però està tenint molt bona acollida pels llibreters, pels lectors, per això us la volia recomanar, i es titula La comunitat, d'Annika Norlin, ella és una autora sueca, i en aquest cas ens explica la història, també té... en aquest és una història com més coral, hi ha molts personatges, val? Però principalment seria la història de l'Emily, que és una noia, més o menys en temps actual, que viu a una ciutat de Suècia, i està molt, té uns 30 anys i està molt estressada per la vida que porta, no? Té moltes feines, és periodista, té moltes feines per arribar a final de mes, ningú no l'acaba de fer fixa i comença a tenir com atacs d'ansietat i angoixa. Aquest fet fa que agafi una tenda de campanya i se'n vagi a acampar a la muntanya per intentar desconnectar. I quan està allà, descobreix un grup de 8 persones molt diferents, molt estrany, que estan junts, i dedueix que viuen junts, que són com una comunitat, perquè ara mengen sols, ara pesquen, ara sembla que ballen al voltant del foc, i aleshores comença a intentar apropar-se, sobretot al més jove d'ells, que és un noiet de 15 anys que curiosament camina com una mica enrere de la resta, i a partir de la coneixença d'aquest jove comença a intentar a conèixer aquest grup, i l'autora el que fa és explicar-nos per què cada una d'aquestes persones ha acabat formant part d'aquesta comunitat, quina és la seva motivació per acabar vivint allà, perquè com deien, són persones molt diferents, però alhora l'Emily, quan els coneix, també comença a qüestionar quines normes fan servir, qui mana, qui no, i és una reflexió sobre allò que diem tots, no? Me'n vaig a la muntanya i ho deixo tot, no? Fins a quin punt es repliquen, no? Només pel fet de ser éssers humans i d'interrelacionar-nos, no? Hi ha certes dinàmiques que s'acaben...
2: Que no podem fugir d'elles.
1: S'acaben replicant. I aleshores és una reflexió sobre també els propis límits, els papers que s'assignen, els rols que s'assignen, fins a quin punt assumim aquell paper que se'ns atorga, fins a quin punt de vegades petites decisions incrementals acaben conformant una realitat que potser no era la desitjada, de manera que en el rerefons també té molts temes, no? Que sobre aquesta reflexió, no? De què perdem o què guanyem desconnectant-nos de la vida en societat i anant-nos en el camp.
2: I potser si realment ens podem desconnectar.
1: Exacte.
2: Que aquesta és l'altra. Maria, no ens queda més temps. Desitgem que tinguis un bon estiu, que puguis desconnectar, tot i que has vingut al Connectats a explicar-nos totes aquestes opcions que tenim. Que vagi molt bé l'estiu i ens tornem a trobar el curs que ve.
1: Molt bé, moltes gràcies i molt bones lectures i bon estiu.
2: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

amb aquestes propostes literàries per tenir, triar i remenar durant aquest estiu, posem punt final a aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà en tindreu més. Serà amb els continguts corresponents a dimecres. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que en realitat havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol, i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el naixement fals de Louis Armstrong. I a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
7: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica, per acontentar el major nombre de persones possible, va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de jazzit d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey, i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i Count Basie. Johnny Coles sí que tenia clar que havia nascut el dia 3 de juliol de 1929.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic, a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó i era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament. Perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961, les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Them Their Eyes, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó fruit de la imaginació de Maceo Pinkard. Them Their Eyes, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu grup d'estil Nova Orleans, ja té 90 anys. Però Clint Eastwood, a finals de maig passat, en va fer 96, que evidentment és una edat molt avançada. Està total i oficialment retirat, però com a autor, ni que sigui en part, d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, ha rebut diferents homenatges a aquesta seva vessant de compositor. El més conegut, l'homenatge més conegut, es va dur a terme el dia 17 d'octubre de 1996 en el Carnegie Hall de Nova York. Una excepcional selecció de músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty, d'Errol Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty for Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doblada al castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia al que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, d'Errol Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de Big Band. Barton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Barton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Barton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Barton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood al cinema i al jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc: I Love Jazz. Estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamboree mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per

Acabem d'escoltar a Gregory Groover Jr. i el seu quintet amb Rain Shall Fall, una cançó que podeu trobar en el seu disc nou, que es titula Old New, un disc editat per la discogràfica europea Criss Cross Records. Aquest disc es va gravar sense assajos previs, buscant l'espontaneïtat més pura i la interacció natural entre els músics. Gregory Groover té una visió molt espiritual de la música, inspirada fonamentalment en el que li va ensenyar el seu pare, que és un pastor de l'església AME, que vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar, una vegada més, la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020 amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup d'àcid jazz Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijazz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Això ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michael Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona. Doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gravenet. Tot plegat, però, ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí hi ha molt pocs núvols a tot arreu i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamón Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren o semblaven ser traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari de pagès des de fa anys és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tant plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i sobretot molta massa de sotabosc, i aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus. Ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos, que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la d'una Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús, per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge, hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1 i 2 graus, gairebé es pot dir, cada 2 anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat 2 mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg, això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb lo que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí a les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi de moment encara m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ara, quan l'automàticament quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvorant que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellvé.
14: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
17: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
14: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
18: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
14: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
19: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats doncs són una inversió en salut.
14: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
20: És un independent club. That makes me...
21: És un club independent, i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
20: What I've been doing in my entire life.
21: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
20: Be part of a difference.
21: Per això vaig escollir Londres.
20: That's why I chose London.
1: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians les últimes temporades, ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
22: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados, el todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
2: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
1: Cinc minuts i arribarem a 7:45. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Senra. Més tard l'han seguit dues caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada, i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant el de la cantant nord-americana René Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i introductiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba a un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 8:15, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
0: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
4: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial, i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, bon dia.
4: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
5: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, en excepció de la nau que comentàveu de Descat.
4: Quina és ara mateix la situació? No sé si la orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
5: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extensa a nivell de bosc. De cop, llavors, per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que, doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau. I, a més, doncs, això complicava pels equips aeris, perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè no, avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà i a partir d'allà, doncs, es va anar reduint.
4: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
5: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, ja entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i per tant des de llavors en principi tota la normalitat i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
4: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí. Molta sort i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja. Molta sort.
5: Gràcies a vosaltres i igualment.
4: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aigua Múrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent. Hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
6: Nosaltres, en el que és el terme municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
7: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sí, per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
4: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre, queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, Els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
9: A Terrassa n'hi ha 56, 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg L'Andana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
10: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi, el que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
11: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc aire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
9: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
4: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
12: Bon dia, Helena.
4: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
12: Sí, de fet, a veure, una precisió, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això...

0: normalització. Què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor, però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencar esquemes, probablement.
1: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer, si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
0: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança. D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
1: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
0: No mateu el missatger, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Dos minuts els que passen ara mateix de 7:45. Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
3: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
4: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
3: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
5: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
3: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, encara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
6: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
1: A Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreà.

0: En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: He's an independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a difference.
2: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
0: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades, com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
3: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Viktor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants, com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible...
0: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
0: El Quinzenàs Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mónaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats, n'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
5: El Quinzenàs Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt bagenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Başakşehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels bagencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAO, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quinzenàs Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels 4 primers classificats del grup C.
0: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
6: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
7: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
6: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
5: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en Xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
7: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
6: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu de desplaçar cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part sud, a l'entrada i sortida per la B23 i a la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem el sentit que hi ha la C58, tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
6: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja a aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles com Barcelona Capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan amunt que la situació encara serà molt calorosa i aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entre d'aquesta nit alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa?
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més. I amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se, i que ha cremat, bàsicament, terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
10: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat. I amb una mica doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
6: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
7: de forma ràpida, de cop va començar a gravar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
6: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans, i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
11: Bon dia, ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostra. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que dos vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant. Sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
6: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat en aquest cas unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamont Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
13: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
14: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
15: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
6: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
16: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada però amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en el cinquè dia ja, com us dèiem, de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
17: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
18: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
17: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
19: A mi de moment encara m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ara, quan l'automàtic em pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
17: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
6: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
20: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
21: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
20: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
21: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
20: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
6: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora la Madrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
22: Bon dia, Elena. Sí, som justament al carrer Teodora la Madrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts i, a més, a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils, perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació hores d'ara és més tranquil·la després de l'ensurt de dimarts passat.
6: Doncs gràcies, Anna. Sens dubte ens n'alegrem que estiguin tranquils, perquè sens dubte això d'entrada els hi comporta una incomoditat. Per tant, que estiguin tranquils per la seva seguretat ja és un gran què. Gràcies, companys, que vagi bé. Nou minuts per arribar a 9:15 i obrim la crònica esportiva amb Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: És un independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a difference.
2: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
6: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
3: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
23: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
3: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
6: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, 2 al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
24: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça de tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc paraules per descriure el que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt, molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
6: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
25: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
26: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación
0: no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
25: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
6: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida al carrer.
4: La xarxa de comunicació local.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La fisioteràpia a l'odontologia.
9: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
7: Salut Activa.
10: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
26: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis, també. O que quan ens aixequem del llit, veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
1: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la 90ena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb El gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
3: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur, les condicions són exactament les mateixes que avui, humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a gravar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
4: Nosaltres, en el que és el terme municipal del Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En els que, en aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
5: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures al costat o juntament amb la sequedat de l'aire eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intensa. A més d'ajornar el Castell de Focs, la Festa Major de Terrassa també ha endarrerit alguns actes per evitar la calor. El Pla Alfa, ja us ho hem explicat, es troba al nivell màxim a 210 municipis de 24 comarques. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
7: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
8: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment, quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
7: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
9: A mi, de moment, encara m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ara, automàticament, quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
7: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
10: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
11: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
10: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
12: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
10: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Doncs, després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
13: Bé, en termes generals poden ser moltes causes, problemes que ha pogut haver al subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat de que ha hagut un canvi de material, d'una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, n'hi ha moltes causes possibles del

0: complexes com és el cas, és a dir, és zona, sota una zona densament poblada, edificada, a més geològicament també que és heterogènia, no és homogènia, ni a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I de fet, poso un exemple, vull dir, a Barcelona, aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que n'hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011 va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava just al costat de la Sagrada Família per la línia d'alta velocitat, i n'hi havia debat, inclús n'hi havia gent que sortia dient que s'ensorraria la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família. La Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que si és, tot això, si es fa bé, no n'hi ha de cap problema. És a dir, que, i de fet, també la notícia diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que, en tot cas, és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions. Que tingui un molt bon dia.
0: A vosaltres. Adéu.
1: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
2: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
3: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir i posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
2: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis, professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
4: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats doncs són una inversió en salut.
2: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Deu minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
5: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà a London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michelle Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
6: És un independent club. That makes me...
7: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
6: What I've been doing in my entire life.
7: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
6: Be part of a difference.
7: Per això vaig escollir Londres.
6: That's why I chose London.
1: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
8: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados, del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo.

0: del mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà a partir de les 9 serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
2: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
3: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
4: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BFL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
3: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
1: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci. De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
5: Molt bé, va, que demà ja és divendres, Cristina.
1: Vinga, fins demà.
5: Que vagi bé. Fins demà.
1: Adéu.
5: I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Tots els detalls en aquesta crònica d'en David Navarro.
6: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
7: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
6: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
5: I l'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les obres més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova iniciativa, el Festival Canalla de Literatura. A més, com és habitual, també es promou la cultura per a tothom amb l'Atlàntida al carrer, que ja ha començat. Doncs gràcies un dia més per la vostra atenció i tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies Badalona.
1: Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. Unes actuacions assenyalen des de l'executiu local que milloraran també la connectivitat entre el parc i el lateral de la C31, facilitant la comunicació amb el pas situat a l'avinguda de Martí Pujol. Ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol.
2: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
1: El projecte aprofita la configuració natural del terreny per crear diversos itineraris i noves plantacions d'espècies autòctones i adaptades al clima mediterrani. Les obres d'ampliació d'aquest parc urbà s'allargaran aproximadament un any. Badalona és un dels 441 municipis catalans en el nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos aquests 219 municipis. Amb aquesta implementació del nivell 3, es recomana doncs limitar les activitats i l'accés a espais naturals i es suspenen, per tant, totes les activitats autoritzades que tenen risc d'incendi. Aquestes són, per exemple, la crema de rostolls, encendre fogueres, fins i tot en zones habilitades per fer-ho, o l'ús de serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal. Més temes, els castellers a Badalona s'han quedat sense local després de localitzar deficiències estructurals a l'antic mercat Mainon, que posen en risc la seva seguretat. De fet, la colla Micaco ha dut a terme els darrers assajos al pati dels Pares Carmelites. Ara estan estudiant amb l'Ajuntament possibles espais alternatius on poder reprendre l'activitat a partir de setembre. L'alcalde ja va avançar al maig als micròfons d'aquesta casa que el govern badaloní pretenia signar el conveni que oferia possible abans aquest estiu aquesta antiga fàbrica d'eines Canela, que podria ser la seva seu habitual. Un gest, però, que de moment no s'ha produït, ho ha explicat el president dels castellers de Badalona, Cesc Soriano.
3: Mateix estem buscant i treballant conjuntament amb l'Ajuntament i estem segurs que arribarem a un acord que ens faciliti un local d'assaig, no només per acabar la temporada fins novembre, sinó també per poder assajar el temps que quedi fins que estigui completat el projecte d'Eines Canela. De moment no hem signat res amb l'Ajuntament, estem pendents de poder realitzar algun tipus de signatura de conveni que ens permeti doncs, bueno, tenir aquesta seguretat de que tindrem en un futur un lloc que ja sigui definitiu.
1: I Anna Bosch ha rebut el Premi Oficial de Periodista 2026, el màxim reconeixement que ofereix el Col·legi de Periodistes de Catalunya i que distingeix més de 4 dècades de trajectòria de la badalonina d'adopció. Bosch ha estat corresponsal de Televisió Espanyola a Moscou, Londres i Washington, on ha estat testimoni de les transformacions polítiques, socials i econòmiques que han marcat les darreres dècades i el present del món actual. I un últim apunt, en aquest cas esportiu, Isaac Nogués, que torna a casa. L'Ale Badaloní ja és oficialment jugador de la penya i tornarà a vestir-se de verd i negre. Es converteix així en el segon fitxatge de la sisa joventut de cara a la temporada 26-27, després d'una temporada al València Bàsquet on s'ha proclamat campió de Lliga. Nogués, nascut a Badalona fa 22 anys, ja coneix l'Olímpic perquè va estar a la base fins a l'equip de la Lliga EVA. D'allà va marxar cedit a Osca, posteriorment va fer el salt als Estats Units per jugar amb el Rip City Remix, l'equip vinculat als Portland Trail Blazers a la G-League. Aquesta última temporada, com dèiem, ha format part del València Bàsquet, amb qui s'ha proclamat campió de la Lliga CB amb un altre badaloní, Pedro Martínez, a la banqueta.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per escoltar-nos, gràcies per estar novament en connexió. Benvingut a un nou viatge apassionant per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I algú va dir... Les coses i les persones existeixen mentre hi hagi algú que les recordi. Aquí de records i de música en sabem una mica. I ho fem junts. Quina és la teva?
2: Hola, sóc la Eva i, bueno, us voldria proposar un tema de la Fleetwood Mac que s'anomena Dreams, que per mi, personalment, ha sigut un dels millors temes de molts anys.

0: La cançó és com un somni i es diu Dreams. Per cert, Coco, com vas de somnis? Somies en colors o en blanc i negre? Steve Nicks va composar aquesta cançó, segons sembla, en només 10 minuts. I va aconseguir, entre moltes d'altres coses, ser número 1 als Estats Units i a Canadà. Va vendre més d'un milió de discos. Corria 1977. Que tu, per cert, ja hi eres, oi?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Moltes d'elles deixen a la teva disposició els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-lo i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, Spotify, Apple, YouTube, entre d'altres. Per si no et vols perdre res. Participes? Doncs fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Per exemple, per dir-me quina cançó gravaries en una cinta de casset. Ja saps que la ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Doncs no costa res imaginar-te que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge fantàstic, però entre d'altres coses que posem a la maleta estem gravant una cinta per portar-la en el cotxe i fer-nos el viatge molt més agradable. Quina cançó hi posaries dels anys 60, 70 o 80? Digue'm, com ha fet des de Tortosa la Carme Gàmiz. Diu que ella gravaria Ride Like the Wind, cavalca com el vent, de Christopher Cross, una cançó de 1979 i d'aquest cantautor nascut a Texas el 1951, Christopher Cross. Bona elecció, l'apuntem, prenem bona nota, Carme. Gràcies per la teva proposta.

Ride Like the Wind, cavalca com el vent, Christopher Cross. Des del 1979, la cançó que posaria la nostra cinta de casset, la Carme Gàmiz de Tortosa. Una altra més per apuntar, perquè hi ha molts oients que s'apunten cada cançó per gravar realment aquesta cinta de casset i portar-la de viatge. Un viatge en corbes, per paisatges meravellosos, un viatge de dia, un viatge per autopista, un viatge de nit. La música sempre t'ajuda, sempre. No hi dubtis.

0: Bueno, l'he deixat sonar perquè m'agrada molt aquesta versió instrumental d'un clàssic dels Beatles, que a més és un dels que més m'agrada també interpretat per ells, el We Can't Wait It Out. I és per rebre un correu des de l'Estartit d'en Jaume Canals, que em diu: Hola Albert, el teu programa és terapèutic, balsàmic, relaxat i vitaminat. Caramba! Prenc nota. Diu, és la millor medicina per oblidar-nos de les atrocitats d'aquest món. Ai, ai, ja tens raó, ja. Diu, el meu Beatle preferit és George Harrison. Saps que és el Beatle preferit de molta gent? Sí, sí, també, també el meu, eh? Diu, i d'ella et voldria proposar una bastant oblidada que em recorda la meva adolescència. Give me love, give me peace on earth. Dona'm amor, dona'm pau a la terra. Sí, doncs, és veritat que fa molts anys que no sona aquí el programa, però ens fa molt bona falta això de donar-nos amor i donar-nos pau. És de 1973 i va ser una de les primeres cançons que vaig poder presentar per ràdio, però com un aficionat, encara no era professional. Era l'octubre de 1973, aleshores aquest disc era novetat, i l'estimat locutor de Ràdio Joventut de Barcelona, Agustín Rodríguez, un treballador incansable, un tot terreny, que igual retransmetia un partit de futbol de manera brillant, que buscava joguines per als nens pobres quan arribaven els Reis, va organitzar un concurs que es deia Buscando un Disjockey. Ens permetia, els que ens vam apuntar, venir amb els nostres discos de casa sota el braç i presentar-los a la nostra manera durant una estona, durant uns 20 minuts, més o menys, d'antena, no? Va resultar que després els oients trucaven i puntuaven de 0 a 10 la intervenció d'aquest aficionat que volia dedicar-se a la ràdio, no? I vaig quedar el primer. Però aquí hi ha el document, eh? Podem escoltar un fragment. Octubre de 1973, a Ràdio Joventut de Barcelona.
1: En este momento son las 7:36 minutos de la mañana y un buen amigo, Alberto Maya, está presentando sus temas musicales elegidos por él mismo y presentados por él mismo. Ten en cuenta su actuación. Luego, cuando la termine, habrá que llamar por teléfono y decirnos qué es lo que has opinado. Votar del 1 al 10. Adelante, Alberto.
2: 7:43, las 7 de la mañana, naturalmente, Radio Juventud. Escuchamos a George Harrison, Give Me Love.
1: Quedan 2 minutos de show.
2: Give me love, give me peace on earth. Dame amor, dame paz en la tierra.
0: Ai, recordo vagament aquest noi. I també aquesta cançó. Bueno, si vols escoltar quines altres cançons vaig presentar, és molt fàcil, perquè això està íntegre al capítol 1 i 2 d'Una vida de ràdio. Aquesta col·lecció amb el so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, que pots trobar a iVox.com, i que són 128 episodis de 80 minuts cada un.

Give me love, give me peace on earth. Dona'm amor, dona'm pau a la terra. George Harrison, nascut a 1943, ens va deixar el 2001, al novembre de 2001, a Califòrnia, concretament a Beverly Hills. La Teresa Romeo, des de Sabadell, diu que a la cinta de casset gravaria la versió de Melanie Safkamp de As Tears Go By.

As tears go by. Mientras pasan las lágrimas. Gràcies, Teresa. Teresa Romeo, de Sabadell, per recordar Melanie Safkan. Ja sabeu que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Melanie, cantant i escriptora, va néixer a Nova York el 1947 i parlàvem d'ella i escoltàvem alguns dels seus èxits el 2024, quan ens va deixar. Deixa'm una cançó, només una, dels anys 60, 70, 80, per gravar en una cinta de casset per preparar un viatge. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. La meva cullerada d'avui és que jo també gravaria una del grup Badfinger, no gaire coneguda, que es deia Day After Day. Dia rere dia, 1972.

day after day. Era el grup Badfinger, un grup en el que precisament va col·laborar George Harrison, que escoltàvem fa uns instants, del 1972. Bueno, crec que ens està quedant una cinta molt xula. I ara, per allò de lligar les coses, crec que quedaria molt bé la meva especial d'avui. Després d'escoltar Badfinger, escoltem Stephen Stills i Neil Young, junts, en aquest cas, sense els altres companys amb els que van treballar també molt de temps, David Crosby i Graham Nash. En aquesta ocasió, és l'únic treball d'ells junts, fora dels altres dos companys, i anteriorment dels Buffalo Springfield, que és on van començar, no? És una cançó de 1976, d'aquelles que quan estic sol em poso unes 7 vegades, més o menys. Desitjo que t'agradi. Es diu Long Way You Round. És a dir, llarg temps que puguis córrer.

0: Long May You Run. Llarg temps que puguis córrer. Que la puc tornar a escoltar, sisplau? Gràcies. Estava pensant que les cançons i també el programa agraden més o menys, no tan sols depenent de quin humor tinguis en aquell moment, de quines circumstàncies t'envolten, de quines preocupacions, sinó també del moment del dia o de la nit. Molts amics oients m'han dit que aquest programa, quan agrada més, és de nit. We've been És a dir, quan no t'envien whatsapps, quan estàs tranquil, quan no et truquen, quan potser no et parlen. I d'una manera més íntima, escoltes el programa amb auriculars, més que res per no molestar altres persones que puguin viure amb tu, no? O els veïns. Bueno, entre les 125 emissores que emeten aquest programa, hi ha algunes que l'emeten a vegades de matinada. I sí, jo també, jo m'he sentit a mi mateix aquelles hores. I és veritat, eh? De nit agrada més el programa. Llàstima que la majoria estan dormint. Long May You Run, 1976, l'únic treball d'ells dos junts, Stephen Stills i Neil Young. Algú va dir: si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res per riure tant quan siguis vell.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Possiblement feia molt de temps que no escoltaves aquesta cançó i també probablement l'estaves recordant interpretada en castellà. Era 1967 quan va guanyar el Festival d'Eurovisió Sandy Show amb aquest Puppet on a String, que aquí es va dir marionetes en la cuerda. Però si ho vas veure, si ja hi eres, el 1967, segur que no l'has oblidat, perquè hi ha coses que marquen, i en aquell temps, ho diem pels més joves, que també ens consta que són molts que escolten el programa, quan es feia el Festival d'Eurovisió, normalment, crec recordar que era un dissabte a la nit, gairebé les ciutats es paralitzaven. Ho veia gairebé tothom, i se'n parlava molt el dia següent i a l'altre i a l'altre, perquè, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Grans intèrprets, ja consolidats. Bueno, això ve a cuento perquè hem rebut aquest correu que diu: "Ei, Albert, a finals d'agost de 1969 i per la festa major d'Agramunt, el conjunt que jo anava varen fer de taloners de la Sandy Show." Ah? Diu, i com que l'escenari no era massa gran, ens van deixar la bateria i els equips de música. Les nostres cançons van sonar com mai. La seva actuació, la de Sandy Show, va ser genial. Cantava descalça. Ah, mira, com molta gent la recorda així, perquè, bueno, era bastant sorprenent, no era habitual que al Festival d'Eurovisió algú cantés, actués descalça. O sigui que també ho va fer a Agramunt, eh? Diu, bueno, Marionetes en la cuerda havia guanyat feia 2 anys i a l'acabar ella va marxar amb un cotxàs amb xofer. Els músics es van quedar mirant com nosaltres sopàvem amb entrepans de pernil, xoriço, formatge. Ells es van afegir. Els músics de la Sandy Show es van afegir al vostre sopar. Diu, encara que no ens enteníem, estaven tots més contents que unes pasques. Salutacions d'Enric Segarra. Doncs moltes gràcies per la teva anècdota d'aquesta actuació de la Sandy Show el 1969 a Agramunt i vosaltres tocant de taloners a ella. Caramba, doncs m'agrada molt que m'ho hagis explicat en aquest correu que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com. Sandy Show ha passat a la història per aquesta cançó, però ella havia tingut altres temes que, diguem que no eren tan comercials, però que eren macos, com aquest de 2 anys abans del festival. Tomorrow, 1965.

Tomorrow, demà, se'n deixeu 1965. I tot seguit... les versions del Coco. Aquesta es va gravar per primera vegada el 1948. Ja fa una estoneta...

0: was he.
1: Està cantant el gran Nat King Cole.
0: And then one day, a magic day he passed my way.
1: El 1948 va gravar per primera vegada aquest tema, Nature Boy. Noi de la natura. I Nat King Cole va arribar al més amunt de les llistes de Billboard. Amb la cançó va vendre més d'un milió de còpies.
0: Is just to love.
1: Després es va convertir en un estàndard de pop i jazz. I entre d'altres, la va versionar, per exemple, Lady Gaga amb Tony Bennett.

0: Tony Bennett cantant amb Lady Gaga, aquest clàssic del jazz i del pop que va gravar per primera vegada Nat King Cole el 1948, Nature Boy, noi de la natura. Tony Bennett havia nascut a Long Island el 1926 i ens deixava el 2023 a Manhattan, però abans, el 2014, va gravar aquesta versió que també, això és sorprenent, va gravar el nostre vell amic David Bowie.
1: This story is about love. The woman I loved is...

graciós de James Newton Howard. Obrim la nostra gran cortina vermella que descobreix aquesta pantalla gegant de cine per preguntar-te quina cançó de banda sonora o quin tema instrumental t'ha agradat més? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. M'envies un e-mail i així entre tots fem una sessió de cine fantàstica.

Des de Sitges ens envia un correu l'Àngel Armengol i diu que la seva cançó de pel·lícula preferida és Everybody's Talking, tothom parla, de la banda sonora de Cowboy de Medianoche, interpretada per Nilsson. Sabràs, Àngel, que aquesta cançó va rebre l'Oscar a la millor cançó de pel·lícula, una pel·lícula interpretada aleshores per un joveníssim Dustin Hoffman i John Boyd. Va ser l'única pel·li classificada X en guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula, aclamada i controvertida, i que aquí va arribar 5 anys més tard, retallada per la censura, i projectada en aquell circuit anomenat Sales de Arte y Ensayo, que eren més minoritàries per al públic, oi? Doncs moltes gràcies, i és una delícia tornar-la a escoltar una vegada més.

Harry Nilsson, nascut a Brooklyn el 1941 i que marxava molt jove al gener de 1994. Aquesta és música de la banda sonora de Cowboy de Medianoche, una pel·lícula que, si no has vist, et recomanem.

crec que t'agradarà i molt. Aquesta música incidental de la pel·li és del gran John Barry.

Des d'Andorra, on també sabem que tenim molts amics, ens escriu Anna Velarde, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu que la seva cançó és de la banda sonora de la pel·lícula Tomates Verdes Fritos. Doncs no és gaire coneguda aquesta cançó. Jo us recordo que aquí som músics i parlem de música, és a dir, hi ha pel·lícules que potser no et van agradar però que tenien una música o una cançó fantàstica, o al revés. I si et va agradar la pel·lícula i et va agradar més la cançó, doncs millor, no? En aquest cas és una molt bona pel·lícula de 1991, protagonitzada per Kathy Bates i Jessica Tandy. L'escoltem per primera vegada, l'estrenem aquí al programa. La cançó es diu Cherries i la interpreta...

Cherries. La cançó de la peli Tomates Verdes Fritos, del 91. Una altra banda sonora, en aquest cas, la que ens proposa la Emília Sant Romà des de Barcelona, el tema d'amor de Elegir un amor, interpretat per Kenny G. Ens diu l'Emília: hola Albert, tens raó que perquè t'agradi especialment una cançó o un tema instrumental de pel·lícula, influeix molt amb qui la vas veure. Per això et dic aquesta, Elegir un amor, perquè em va agradar molt la pel·li i la música, però també el noi que m'acompanyava en el cine. Ah, pillina. Doncs la pel·lícula la protagonitzava Julia Roberts, que ens cau molt bé, i va ser un drama romàntic de molt d'èxit, dirigit per Joel Schumacher, del 1991.

0: el tema d'Elegir un amor, interpretat per Kenny G, que per aquells principis dels anys 90 va sonar bastant, va tenir bastants èxits. Després, pràcticament, ens hem oblidat d'ell. Havia nascut el 1956 a Seattle, a Washington. En el seu moment, algú feia broma i deia que la música de Kenny G era música de la sala d'espera del dentista, per exemple. Bé. I la meva cullerada d'avui és de Se acabó el pastel, pel·lícula de 1986, protagonitzada per Jack Nicholson i Meryl Streep, dirigida per Mike Nichols, i amb la cançó principal de Carly Simon. Coming around again. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. La meitat dels pacients de càncer a Catalunya són atesos per l'Institut Català d'Oncologia amb una de les seves seus a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. El centre celebra enguany el seu 30è aniversari i l'Ajuntament de Badalona li ha fet una recepció institucional. En els darrers 30 anys, el gran canvi que ha fet l'ICO ha estat en l'oncologia de precisió, on s'han fet tractaments de quimioteràpia quirúrgics amb un disseny personalitzat al pacient segons el tipus de tumor. Això ha fet que hi hagi menys efectes secundaris en tractaments i cirurgies. En vista de futur, l'objectiu és doble: millorar el tractament de la immunoteràpia i personalitzar la prevenció encara més per donar més precisió. N'ha parlat el director general de l'ICO, en Joan Brunet.
3: En aquest moment jo crec que és doble millorar aquest tractament de la immunoteràpia, millorar la malaltia avançada, que és on realment encara amb alguns tumors ens costa més. Precisament no fa gaire, hi ha hagut una gran notícia amb el càncer de pàncreas, que és un dels que realment tenim de més mal pronòstic, i també estem molt esperançats que això pugui arribar a molts més pacients en els propers anys. I l'altre gran camp és la prevenció. Coneixem molt bé els factors de risc de desenvolupament de molts d'aquests càncers i hem de portar aquesta personalització o aquesta precisió en la prevenció.
2: Els avenços de l'ICO també han fet que hi hagi una millora en l'esperança de vida dels pacients gràcies, en part, als estudis de cribratges que s'estan fent a tota la població. I una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. Ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol.
4: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
2: I el barri de la Morera, a Badalona, perd un dels seus comerços més emblemàtics. La Casa de les Fruites abaixa la persiana després de 34 anys d'activitat, posant fi a una trajectòria marcada pel tracte de proximitat i el vincle amb tres generacions de veïns. Ramon Molina, el botiguer que ara s'ha jubilat, explica que la decisió arriba per motius d'edat i esgotament. Ara bé, el vincle amb els clients al llarg d'aquestes tres dècades han quedat palès aquest cap de setmana quan el veïnat li ha organitzat un emotiu comiat sorpresa. El tancament, però, va més enllà d'un cas individual. Molina alerta de les dificultats per competir amb les grans superfícies, especialment pels horaris i els costos, que obliguen a fer jornades llargues sense prou recursos.
5: El petit comerç estic condenat a desaparèixer, no? Perquè no té futur. El gran nos van quitant mica en mica del mig, no? Nosaltres tenim que fer un horari que s'assembla més a la gran superfície. No podem tenir treballadors per cobrir aquest horari, perquè si no, no surt a compte.
2: I en esports, la Sisa Joventut ja coneix el seu camí a la FIBA Champions League després del sorteig que es feia ahir a Suïssa. Els rivals de la primera fase seran Bnei Herlitza Israelà, el Porto de Portugal i el Telecom Bonn Alemany. Els israelians, on hi havia dos vells coneguts a la penya, com Onuaku i Sean Dawson, van ser quarts de la Lliga Israelians, tot i que els partits d'Europa els van jugar a la República Txeca, en el grup del Tenerife, Tofas i Trapani Shark.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
1: El millor del Badalona matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
0: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final, en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
8: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no? En aquestes hormones, i després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa a més a símptomes estil nerviosisme, no? Persones molt nervioses o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
0: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
8: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona, eh? I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
0: De tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
8: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no? Em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
0: Per tant, de quina importància, d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmune, com deia la
8: Correcte.
0: Sònia. Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
8: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per cert, més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
0: Aquest funcionament lent.
8: És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent, i per tant també va acompanyat normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacterial a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? És a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipotiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'excés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
0: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
8: Sí.
0: El gluten és un problema també per la tiroide?
8: Bé, aquí és important fugir dels extrems, eh? O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, eh? Això sobretot transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, vale? Bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
0: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
8: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui també contaminat, uns bons, un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni, també els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot que coneixem la peça, que i té un efecte antiinflamatori, aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible i, si volem alguna cosa més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
0: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
8: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el bròquil, la coliflor, la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control, i amb la tiroide més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
0: I l'estrès ho desequilibra tot.
8: Absolutament.
0: De quina manera afecta la tiroide?
8: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
0: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot això una mica, no?
8: Sí.
0: Doncs queda per atenció, per doncs sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
8: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes, o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys i seria interessant doncs un estudi una miqueta holístic.
0: Complet. Doncs Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per
8: haver-nos acompanyat.
0: Que vagi molt bé.
8: Igualment.
0: I fins la propera.
8: Fins la propera. Adéu.
1: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: El millor del Badalona Matí,
1: amb xancles i banyador.
9: I avui engeguem aquesta segona hora de programa amb la nostra secció de psicologia, amb la Mercè Soler Soriano, psicòloga i directora de CIM Psicologia. Bon dia, Mercè.
10: Hola, bon dia.
9: Avui parlem de les altes capacitats. Explica'ns, primer de tot, què són.
10: Ostres, la pregunta més difícil.
9: Com ho definiríem?
10: Doncs mira, tradicionalment, quan parlem d'altes capacitats, ens imaginem una persona que té un quocient intel·lectual molt alt. Uh-huh. Abans es pensava que havies d'aconseguir un 130 de quocient, i avui dia sabem que això no és cert.
9: Que... Perquè sovint es confon amb superdotats, no? Les altes capacitats.
10: Ara ho explicarem, perquè dintre de les altes capacitats estarien les persones superdotades i les persones talentoses, diguéssim, que destacarien en algun talent, en un o en diversos talents. Però mira, les altes capacitats jo les explico com una forma d'entendre la vida. És un conjunt de característiques que defineixen... Ui, perdoneu, que estava aquí. Espera, perdoneu.
9: Un momentet, tenim problemes tècnics. Ja està.
10: Ara fora, que estava fent una gravació. Doncs és una forma d'entendre la vida que et defineix amb unes característiques, perquè tu tens unes capacitats cognitives que estan per sobre del que seria la mitja en algunes àrees o en totes les àrees. I això què suposa? Que captes moltíssima informació, que aprens molt ràpid, que relaciones la informació, que ets molt curiós, que necessites saber el perquè de les coses, que pots resultar una persona molt impacient. Vull dir, també, per exemple, que vius les emocions amb molta intensitat, perquè generalment són persones que són hipersensibles, que són molt empàtiques i, a més, que tenen un fort sentit de la justícia. Imagina't tot això que dona. Dona un perfil de personalitat, doncs, una miqueta diferent.
9: Uh-huh. I això com ho viu una persona? Clar, perquè jo m'imagino una aula... No? Amb un nen o una nena amb altes capacitats. Com encaixa en aquest entorn? Es pot sentir estrany fins que no se'l diagnostica, fins que no se'l valora, no?
10: Exacte. Molts dels nens passen desapercebuts i sí que se poden sentir estranys perquè s'avorreixen. Ells no entenen el per què no estan motivats amb els aprenentatges. Mm-hmm. I a més, a nivell de relacions socials, poden sentir-se una miqueta diferents, perquè moltes vegades tenen uns interessos diferents. Mira, jo tinc un nen, per exemple, que veu el Telenotícies cada dia i s'interessa molt per la política.
9: Quants anys té?
10: Doncs té 12 anys.
9: No aleshores, seria més habitual, no?
10: Exacte. Aleshores, bueno, és capaç d'entendre-ho, veu les notícies acompanyat dels seus pares, uh-huh. però quan arriba a l'escola no parla del Roblox ni parla d'una sèrie de Netflix, sinó que té uns altres interessos. Clar. I aleshores, clar, o t'adaptes o et sents diferent, i moltes vegades acaben apartant-se. Uh-huh. Aquest nen de vegades agafa un llibre i es posa a llegir en el pati.
9: Uh-huh. Són nens i nenes que treuen bones notes, Mercè?
10: Doncs mira, no. Generalment són nens... Mira, si per exemple... T'ho explico millor. Depèn. Si ets un talent acadèmic, què vol dir un talent acadèmic? És un nen que se li dona molt bé tota la part verbal, tota la part lògica... Doncs sí, generalment treuen bones notes perquè tenen moltíssima facilitat. No és que estudiïn, és que se'ls hi don de natura, ja. Uh-huh. Però si no és així, què passa? Que hi ha nens, hi ha perfils de nens que aprenen tan ràpid que s'avorreixen. Tu pensa que l'escolaritat, el sistema escolar, és molt repetitiu. I aquests nens, només amb una sola vegada que expliquin una cosa, ja se la saben. Aleshores s'avorreixen moltíssim i ja es desmotiven. Clar. Es desmotiven i aleshores el que fan és no prestar atenció, estar més pel joc... Bueno, posen en marxa sistemes compensatoris, doncs, per sobreviure, evidentment.
9: Com quins?
10: Com, per exemple, portar-se malament, molestar els altres, i de vegades fins i tot els podem confondre amb altre tipus de trastorns, mm-hmm. perquè l'alta capacitat no és un trastorn. És una forma de ser, una forma de viure, però no estaria dintre del que s'anomenarien els trastorns, dintre del DSM-5 de psicologia. Uh-huh. Aleshores, es poden confondre amb altre tipus de trastorns que podrien ser la hiperactivitat, que no vol dir que no n'hi hagi nens amb altes capacitats i amb hiperactivitat, yeah. però podem confondre o nens amb trastorns conductuals o nens amb molta ansietat, perquè molts d'aquests nens, evidentment, desenvolupen molta ansietat perquè no entenen què els hi passa, i això suposa, doncs, està sempre amb una sensació d'alerta, d'incomoditat, que els hi fa estar una mica ansiosos.
9: Clar. Es dona igual entre nens i nenes?
10: Doncs mira, no podem saber, i ja et diré per què. perquè detectem molts més els nens. I per què detectem molt més els nens? Doncs, com sempre, perquè tenen conductes més externalitzants. Si jo fracasso, em comporto malament, estic molt irritable, em portaran al psicòleg. Però les nenes, què passa? Que les nenes tendeixen més a adaptar-se a l'ambient. Aleshores queden més camuflades, igual que en d'altres trastorns, no? Aleshores, moltes vegades m'arriba una nena, per exemple, doncs fixa't tu, m'ha arribat la detecció a partir d'una nena que s'autolesionava. I a partir d'altres símptomes arribem a veure què està passant allà sota, o amb una depressió, o amb dificultats amb la relació amb els seus iguals, amb el grup de les nenes. Perquè són nenes molt empàtiques, que es donen compte de les dinàmiques i pateixen molt. I a vegades diuen les coses molt clares i semblen més adultes, i això no agrada a la resta del grup.
9: I a partir de quina edat se sol diagnosticar?
10: Doncs mira, a partir dels 5 anyets, vull dir, diguéssim que quan són més petits ja veiem símptomes, ja veiem signes, no símptomes, signes. Per què? Perquè són nens que comencen a parlar molt d'hora, de vegades comencen a llegir i a escriure abans aprenen de forma autodidacta, són nens molt curiosos, fan moltes preguntes, i ja podem una miqueta dir aquest nen sembla que té potencialitats. Però a partir dels 6 anyets, diguéssim que ja podem passar totes les proves estandarditzades, és el moment que jo crec que ja podem començar. I no cal esperar. Això d'esperarem, aviam, no, perquè aquestes potencialitats s'han d'estimular. Perquè tu pots tenir un cotxe molt veloç, però si no el saps fer anar i no fas quilòmetres, aquell cotxe no donarà tot el que pot donar de si. Doncs és el mateix, no? Aleshores, molts dels nens i nenes es perden pel camí, es perden a dins del sistema educatiu i queden totalment desmotivats, camuflats, en fracàs escolar i sobretot a l'ESO.
9: I quines proves se'ls hi fa per saber si tenen altes capacitats o no?
10: Doncs mira, la detecció de les altes capacitats es fa de manera clínica. Què vol dir? Que es fan un conjunt de proves. I què és al final? El psicòleg, perquè ha de ser un psicòleg clínic especialista o un psiconeuròleg especialitzat en altes capacitats, el que dirà si són o si no hi són. I es passen proves cognitives, proves aptitudinals, proves de personalitat, es passen qüestionaris específics als pares, es passen qüestionaris específics a l'escola.
9: Els pares també?
10: Els pares i a l'escola i els tutors de l'escola. Tant específics d'altes capacitats com de personalitat i com d'adaptació. I amb tota aquesta informació doncs podem arribar, no?, concloure una mica si està dintre de les altes capacitats o si no està dintre de les altes capacitats, perquè de vegades és un nen que intel·ligent, diguéssim, amb unes aptituds per alguna de les àrees, però no arriba a tenir altes capacitats, perquè ens movem en percentils, és a dir, que sí que hi ha també uns resultats numèrics. No només ens basem en els resultats quantitatius, però sí que són molt importants, perquè si un nen és capaç, per exemple, de treure't un percentil 90 amb la capacitat verbal, vol dir que si el treu, n'ha arribat a realitzar bé aquestes proves. El que també ens podem trobar nens que estiguin desmotivats i que no en treguin aquests percentils significatius, però nosaltres a nivell clínic estem veient que aquest nen sí que té aquestes característiques. Aleshores, de vegades treballem una miqueta a nivell emocional i quan passa el temps necessari, doncs tornem a repetir aquestes proves o li passem una prova que mesura el mateix, però diferent.
9: Val. Quan a un pare o una mare els dieu que el seu fill o filla té altes capacitats, s'espanten, quina és la seva primera reacció?
10: Depèn. Si ve de sorpresa, perquè venen per un altre tipus, no?, com aquesta nena, es queden molt parats. I de vegades se senten molt culpables de no haver-se'n adonat, no?, perquè els pares sembla que ens hem adonat
9: de
10: tot.
9: Ho hem de saber tot, no?
10: Ho hem de saber tot. Però després, quan s'explica i ho entenen, i entenen les característiques dels seus fills, i de vegades les seves pròpies, perquè moltes vegades quan hi ha un nen o una nena amb altres capacitats, també hi ha un pare, una mare, un avi, un tiet.
9: Això es dona, no?
10: Això es dona. Aleshores, arriba una miqueta la comprensió, i la comprensió dona com un relax i una tranquil·litat, que dura un temps, perquè després ve la pregunta de Mercè, i ara què fem? Hem de donar aquest informe a l'escola? I l'escola què farà? Aquí ve la segona part, que és una segona part intensa i que dependrà de moltes variables. Jo dic que no puc donar una recepta, dependrà del nen, de l'escola, del tutor... De...
9: Clar, perquè quines eines doneu a la família i a l'infant, no? Perquè, i també a l'escola.
10: Clar. Mira, nosaltres el que treballem moltíssim és que el nen, l'autoconeixement i l'autoacceptació, i que vegi aquestes característiques com algo positiu. I els pares, saber-los acompanyar. I a l'escola, doncs també ens coordinem amb l'escola, perquè mira, hi ha alguns nens, sobretot els que s'anomenen superdotats, és a dir, que tenen capacitat superior en totes les àrees, alguns d'aquests nens necessiten passar de curs. O sigui, els hi va bé una acceleració. Mentre que d'altres nens, doncs estan bé dintre del seu grup classe i potser amb un enriquiment amb alguna de les àrees ja en tenen prou. Però saps què és el més important pel nen? Que el profe l'entengui. És a dir, que ell sàpiga que el seu professor, que el seu mestre, entén el que li passa. I quan s'està avorrint, per exemple, li pugui fer un senyal i que ell li digui, surt un momentet. És a dir, sentir-te comprès, que no estàs sol, que no estàs perdut. I a partir d'aquí, aquest nen, de veritat, que farà un canvi.
9: He sentit a dir també que el benestar emocional amb les altes capacitats també és clau.
10: Totalment. Totalment, totalment, perquè un nen que no s'entengui és un nen que pateix molt, perquè a més ells busquen la lògica del que els hi passa. Aleshores no entenen de vegades aquesta irritabilitat, aquesta baixa tolerància a la frustració, estic sempre enfadat, estic enfadat amb el món, estic trist, què em passa? I aleshores aquest treball... de moltes vegades recuperar aquesta autoestima que l'han perdut, aquesta seguretat, doncs és el primer pas. I sobretot on treballem, que hem de treballar tant la família com el professorat, com els psicòlegs que treballem amb aquests nens, és amb la motivació.
9: Clar.
10: Perquè sense motivació no hi ha aprenentatge, i és el punt més important i el que més perden molts d'aquests nens.
9: Mercè Soler Soriano, gràcies per haver-nos fet entendre una mica millor què són les altes capacitats.
10: Gràcies a vosaltres.
9: Fins una altra.
10: Bon dia. Adéu.
7: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I és dilluns i, per tant, toca parlar de la cuina. Avui ens acostem a una proposta gastronòmica que ens porta molt lluny sense sortir de la ciutat. Això sí, parlem del restaurant Cúrcuma, un restaurant que s'ha especialitzat en cuina índia tradicional i que està situat al carrer de Sant Joaquim, el número 23. Tuti.
9: Doncs sí, bon dia. Cúrcuma ens presenta com un espai acollidor, familiar, pensat tant per descobrir nous sabors, nous gustos, com per gaudir també d'una cuina tradicional feta amb espècies fresques, bons ingredients i una atenció ben propera. Ells defensen una idea molt clara, que menjar bona cuina índia també pot ser una experiència accessible i per totes les butxaques. Avui tenim amb nosaltres tres veus molt especials del restaurant.
0: Que és la família Miki, Cúrcuma,
9: Exacte. Podem dir. En Miki, el pare, la Jap, la filla, i la Suiti, que és la cuinera i la mare de família. Bon dia a tots tres.
11: Bon dia.
9: Com esteu?
12: Molt bé.
11: Molt bé.
9: Per començar, expliqueu-nos com neix aquest projecte, com neix Cúrcuma, d'on surt aquesta idea d'obrir un restaurant índia aquí a Badalona. Ja, tu han explicat això?
11: Doncs sí, nosaltres abans teníem un kebab i havíem introduït alguns plats indis que feia ma mare en aquell moment i vam veure que la gent demanava molt d'aquest tipus de menjar. Llavors, mons pares van pensar, i si en fem un només de menjar hindú. I així va néixer i vam trobar un local, el vam reformar de zero i vam obrir amb el menjar indi.
0: Com ho ha respondido, no? La gente de Badalona ante la comida india. Agrada? Quins són els plats que més us demanen?
13: Sí que se han gustado mucho los gentes. Como teníamos, cuando teníamos kebab, gente ha gustado mucho platos indios y siempre dicen que ¿por qué no montáis un restaurante indio? Entonces hemos pensado para montar un restaurante y hemos pensado un nombre con una especie, cúrcuma.
0: Porque están muy presentes en la cocina india, ¿no?
13: Sí, entonces cuando ya hemos montado, cambiado por kebab con restaurante indio, uh-huh. era una gran sorpresa, muy grande para nosotros también, que gente de todos lados venía así, que no lo sabía, que de gente de Badalona uh-huh. gusta mucho como un típico restaurante indio. Uh-huh. Y
0: yo tuve la impresión un poco de comer...
9: En casa.
0: Sí, de comer aquello, no en mi casa, porque en mi casa no se hace comida india, pero sí lo que se comería en cualquier casa india. ¿Es así?
13: Sí, es así. Cuando ya cocino, es igual como cocino para en mi casa, para mi familia, para mis hijas, para mis padres y todo. Uh-huh. Es así.
9: ¿Cómo explicarías la cocina hindú a alguien que no la conozca? Porque sí que es sinónimo, mucha gente no entiende hindú por picante, curry y ya está. Yeah. Y es mucho más, ¿no, Miki?
12: Claro, claro, claro. Pero es, depende de, también del gusto, le jugamos con las especias y tal, ¿sí? Que no son muy picantes, ¿sí? Y cambia de sabor, uh-huh. ¿sí? Por eso es así, no todos son picantes.
0: El picante en cúrcuma, en vuestro restaurante, ¿está un poco rebajado respecto a la comida india original?
12: Sí,
0: porque igual el paladar de aquí
12: sí, lo exige, algunos sí. platos hay muy suave que no se, no que no, no viene tan picante, y algunos platos como se llama Madras y Vindaloo son muy potentes, mm-hmm. es muy picante, como igual como India.
13: Pero en India tampoco, no todos los en todas las casas comen picante. Eso es también como entre familia de nosotros, mm-hmm. no es que somos de la India y comemos picante. Eso no es así. Eso es, depende del gusto. Alguno quiere con poco picante uh-huh. y también depende que si hacemos comida suave puede comer picante aparte también.
0: Uh-huh. ¿De qué zona de la India procedéis? Lo digo por si es una cocina muy típica también de una región en concreto.
12: Sí, somos del norte, de
0: del
12: Punjab.
0: Norte.
13: Sí, uh-huh. de Punjab.
12: Sí.
9: Vale. Las especias, ahora hablábamos de ellas, ¿no? Son muy importantes en vuestra cocina. ¿Qué especias no pueden faltar nunca en un plato hindú?
13: Eso, por ejemplo, lo más importante es como...
12: Cúrcuma.
13: Cúrcuma.
12: Cúrcuma, y lo que lleva cúrcuma, eso sí.
9: ¿Todos
12: sí.
9: los platos llevan cúrcuma?
12: Mayoría sí.
13: Mayoría sí, sí. Porque cambia sabor también, pero cambia color, uh-huh. Presentación del plato también. Y tiene muchos, por ejemplo...
12: De beneficio
13: beneficios
12: de la
13: también, cúrcuma.
12: Sí, sí. Sí. Sí tiene un... de sí. jengibre. Jengibre sí. tiene que... mayoría también llevamos jengibre nosotros también.
9: Sí. ¿Es digestivo?
12: Es digestivo, claro.
13: Digestivo, sí, ajo, sí. jengibre, cilantro fresco uh-huh. y comino son...
12: son básicos. Ya,
13: básicos sí, que, para uh-huh. hacer un curry.
12: No puede ser falta.
13: Cebolla, tomate, eso.
9: Potencian el sabor, es evidente, pero ¿se tienen que poner antes de la ebullición, después, para que ganen en presencia?
13: Sí, por ejemplo, cuando empezamos a cocinar un plato hindú, poner sí. un poquito de aceite, depende, y luego poner un poquito comino con sí. y luego hacer un poquito de ajo y jengibre, y luego con cebollas, y luego tomate, y luego, por ejemplo, quiere preparar un plato de guisantes y patatas. Uh-huh. Entonces, mezclar guisante y patatas con sal y esas cosas, con cúrcuma... Y una especie se llama garam masala.
9: Sí.
13: Y eso lleva muchas especies, por ejemplo, pimientas negras, comino y luego que es cilantro seco también. Uh-huh. Es una mezcla de especias. Uh-huh. Y puede mezclar un poquito de agua y preparar un plato.
0: Uh-huh. Jap, ¿y qué representa per tu? També forma part d'aquest projecte. No sé si estàs des dels inicis, si ja vas treballar, ets més joveneta, en sí. el kebab, si vas començar...
11: He estat present, sí, en tota... Des de moment zero sempre he estat present. Uh-huh. He format part des de zero i ara estem a un bon nivell on ens coneix molta gent i disfrutem com reacciona la gent a nosaltres. Ser un negoci familiar jo crec que és el que fa que la gent ens estimi tant el nostre menjar i a nosaltres. Uh-huh. I bueno, a mi m'enorgulleix, no? Saber com quan jo era petita mon pare va fer el pas de venir a Espanya i ara tots junts amb el nostre esforç hem construït algo que és únic. Uh-huh. I de no ser així no hagués passat tot
0: això. Que és vostre i que a més a més us identifica, no?
11: Exacte.
9: La teva mare cuina i tu i el teu pare esteu a sala.
11: Exacte.
9: Això com es porta? Treballar amb la família també? Com es separa, no?
11: Sí, bueno, sabem el que se'ns dona bé i tenim el marge, perquè ens coneixem i sabem que així funcionem i ho tenim tot clar.
0: I tu com et mous entre fogons? També t'agrada cuinar?
11: M'agrada cuinar a casa.
0: A casa.
11: I jo faig una mica de tot, també faig molts plats catalans a casa meva.
9: Quin és el plat per excel·lència, aquell més representatiu de la vostra cuina?
13: Es que como chicken tikka masala.
9: Chicken tikka masala.
13: Chicken
12: pollo, sí.
13: Ahí chicken korma, son platos estrellas.
9: ¿Estos son los que no fallan nunca en una casa?
11: Sí.
9: Siempre hay.
13: Sí, son salsas suaves sí. Y puede añadir picante si quieres, depende del gusto, y son platos estrellas.
9: Y para alguien que no ha probado nunca vuestra cocina, alguien que viene por primera vez a vuestra casa, a vuestro restaurante, ¿qué es aquello que le decís? Empieza por aquí.
12: Vale, pues butter chicken y chicken korma de pollo, o si es vegetal, recomendamos por malai kofta, es como croquetas de como de formacha casero,
9: sí,
12: con patata y con salsa muy cremosa, sí,
0: y lleva frutos secos. ¿Y qué tipo de queso es?
12: El queso casero de la vaca.
0: ¿Queso casero? Porque es un queso suave.
12: Sí, es suave, se llama panir.
0: Que recuerda, panier, que sí, recuerda sí, un poco sí, también ahí. Al queso fresco, sí, pero sí, es sí, fregit,
12: sí,
0: ¿no?
12: Sí,
13: sí, sí.
12: Sí.
9: Es, ¿y cuando... de postres?
12: Postre ¿dulces? Típico es como de mango lassi. Es muy, ¿no? Muy conocido mango lassi. Es un batido de mango.
9: Sí.
12: Y lleva yogur y mango. Es un, lo grata todo el mundo casi. Sobre todo niños también. Es dulce. Es muy, también es para tomarlo muy bien. Y también para, con, después de especias, se sienta muy bien.
9: Claro.
12: Que sí.
9: La gente que viene, ¿ya la tenéis aquello afianzada? ¿Son de los que vuelven o no? ¿O hay mucho curioso?
12: Bueno, lo que... ¿Qué quieres preguntar? ¿De gente de repitiendo?
9: Sí, exacto.
12: Sí, sí, sí. Tengo cliente casi todo fijo ya. Sí, sí, sí. Hay gente que viene cada semana, mucha gente. Uno quiere cambiar de plato también.
13: Sí.
12: Siempre queremos mismos
9: siempre
12: platos.
9: Ah, sí.
12: Mismo. Sí, sí, sí.
0: Y de otra banda, no sé si viene también gente que, por ejemplo, ha viajado a la India y busca recuperar aquel recuerdo, o que va a ir y quiere tener una experiencia previa. ¿Os habéis encontrado con esto?
12: Sí, sí. Ha sido mucha de gente de aquí, que son de aquí y viajando a India, y hay mucha gente que ya viven, gente de aquí viviendo la India y venir de vacaciones, y lo cuando pasan por la esta calle y vemos de ahí, ¿no? Cúrcuma en restaurante hindú, y entran y hablamos un poquito y...
0: Ja, sempre hi ha els mateixos plats a carta o aneu incorporant també variacions?
11: És veritat que la majoria de vegades tenim els mateixos plats a la carta perquè ja tenim una gran varietat, però quan ma mare fa altres plats, segons la setmana ho introduïm.
0: Feu la proposta del dia.
11: Exacte.
0: O de la setmana, no?
12: Sí, sí, sí. Hay día nosotros preparamos un plato especial. Y digamos que hoy tenemos este plato, si quieres probar, vale, perfecto.
13: Sí, algún postre también tenemos preparado, y luego digamos cuando viene que ya hoy tenemos este postre, que damos un poquito para probar y luego ya.
12: Depende de la faena, ella va haciendo siempre la cocina, preparando diferentes platos, diferentes postres.
13: Tapas diferentes.
9: Tapas
12: porque,
9: también.
12: Porque no podemos todo en la carta, que sí.
9: Claro,
12: sí.
9: Y vas probando cosas en casa.
12: Claro,
9: y si
12: claro.
9: funcionan. Las trasladas al restaurante,
12: sí, sí,
9: ¿no?
12: Sí, sí, funciona sí o sí, porque...
13: Sí, hay muchos, por ejemplo, hay muchos...
0: Porque es buena cocinera.
12: Eso, gracias.
0: Doncs, Miqui, Sweetie, ja, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tot i gràcies també.
9: Gràcies a vosaltres.
0: I ja ho sabeu, carrer Sant Joaquim, número 23, allà és on hi trobareu aquest restaurant Cúrcuma, especialitzat en cuina índia. Que vagi bé.
12: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
9: Bon dia.
14: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
15: El millor del Badalona Matí
14: amb xancles i banyador.
0: I a la nostra ciutat, doncs, estem d'enhorabona en matèria esportiva, perquè tenim un nou campió del món. Avui ens acompanya a l'estudi en José Sánchez Piqué, que després d'anys de formació i d'esforç s'ha proclamat campió del món en la modalitat de kata en la categoria de més de 35 anys. Un campionat que s'ha celebrat a Tòquio. Així que, què tal? Molt bon dia, campió.
15: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
0: Enhorabona, se't veia molt emocionat, en conèixer aquest nou títol que ostentes. Se't va escapar fins i tot alguna llagrimeta, hem pogut veure en imatges.
15: Sí, alguna cosa altra, sí.
0: No t'ho esperaves?
15: Bueno, al final és un somni que tard o d'hora penses que arribarà, però a vegades sempre tens el dubte d'arribarà o no arribarà, i bueno, va ser com un cúmul de sensacions, sobretot de l'esforç i de l'entrenament i de la preparació.
0: Imagino que és l'emoció després de tanta feina de preparació, no?
15: Totalment,
0: com deies.
15: Totalment.
0: Què significa per tu haver aconseguit aquest títol, José?
15: Doncs, primer de tot, jo crec que és una forma també d'agrair una miqueta al karate el que m'ha donat tota la vida, que al final és una forma de viure també, una forma també d'agrair al meu mestre per la seva paciència, perquè en té molt, bueno, amb mi, amb tot el grup de karateques, i també una miqueta, doncs, a la meva família, doncs, també per aguantar-me durant tots aquells anys i poder donar-los un, bueno, un petit premi, i als meus alumnes també.
0: No sé si aquests tres, una mica pilars, no?, que has fet referència al karate en si mateix, l'assessorament, no?, el mestratge, no?, i la família són també tres pilars de vida per tu.
15: Sí, correcte, fonamentals.
0: Sí?
15: Fonamentals.
0: Com va ser? Explica'ns, perquè ens podem imaginar també com és un campionat d'aquestes característiques, no?, com funciona.
15: Bueno, el campionat del món com tal és un campionat, parlem ara mateix del de kates, és un campionat on, bueno, ha d'haver una organització excel·lent, perquè venen persones de tot el món i de moltes edats també. Parlem d'aproximadament uns 1.600 competidors entre dos dies, que van ser el dimarts i dimecres 5 i 6 de maig, i bueno, una miqueta d'organització entre 10 tatamis. Doncs aleshores allà l'organització... Bueno,
0: 10 tatamis,
15: sí, correcte. I aleshores també, bueno, els japonesos, que els agrada molt ser molt metòdics amb l'organització, doncs tot anava una miqueta com en el temps. I, bueno, doncs un pavelló molt gran, i, bueno, deixaven una miqueta al principi, quan arribaves, bueno, doncs canviar-te, lògicament, posar-te el karategi, fer una miqueta com posada d'escena, agafar sensacions, i després ja t'organitzaven fora, una petita zona d'escalfament, i anàvem passant i anàvem fent els nostres kates.
0: Diries que va ser un campionat molt igualat? Com va anar la final?
15: Bueno, a nivell personal, sí que és veritat que m'he trobat potser en altres competicions amb un nivell també elevat. En aquesta ocasió sí que, bueno, doncs, dins del llistat de competidors hi havia alguns japonesos que no coneixíem, però sí que hi havia un parell o tres que sí que teníem una miqueta, doncs, puntuats, de dir, ostres, anem en compte amb aquest que treballa molt bé i tal. I, bueno, sí que podem dir-ne que més que l'eliminatòria, la final com tal, sí que va ser una miqueta més renyida, perquè, bueno, hi havia una miqueta més de nivell, sí.
0: Ja havies guanyat altres campionats en el passat, Has estat campió d'Europa, en altres ocasions subcampió i tercer classificat també d'aquesta competició, Com,
15: sí, correcte,
0: aconsegueix un a mantenir-se, doncs, això, en el podi, no? Una mica, quina és la recepta?
15: Jo penso que la recepta, que és una miqueta la consigna que intento treballar també amb els meus alumnes a classe, és la constància. Jo sempre els hi explico una miqueta un clau d'humor, que jo de petit era molt dolent fent karate, vull dir, no tenia cap... O sigui, tu em veies i deies, bueno, doncs un nen que li agrada el karate. No
0: m'ho crec, això.
15: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, no despuntava tampoc en res i tal, però sí que és veritat que m'ho passava molt bé, era una cosa que m'omplia molt, i el grup, sobretot també, el grup d'amics, no?, que també feia que funcionés. I, bueno, tard o d'hora, doncs, jo crec que també la maduresa, no?, passar una miqueta a l'adolescència, que sempre és una etapa una miqueta complicada a nivell esportiu, no?, intentar mantenir-se, i trobar una miqueta la maduresa sí que va ser un punt de... doncs començar a donar-me compte que, bueno, que podíem fer coses, no?, i aconseguir. I també, doncs, això, la confiança del teu mestre de donar-te una oportunitat.
0: Entenc que ja havies estat al Japó altres
15: sí,
0: vegades.
15: Sí, havíem estat, bueno, jo personalment dues vegades abans, sí.
0: I com ha estat l'experiència? Abans deies, no?, posava sobre la taula que era un campionat molt ben organitzat, perquè tot anava on time, no?, sobre calendari, sobre horari establert, vaja.
15: Sí,
0: que aquí potser no hi estem tan acostumats.
15: No pas. Sí, sí. Bueno, és això, sobretot, som molt organitzats, es nota des del primer moment que arribes al Japó que porten una altra, bueno, una altra cultura, una altra forma d'entendre les coses, i és que es nota molt, ja sense anar molt lluny, quan arribes a l'aeroport, ja a l'hora d'agafar els trens arriben puntualíssims, i tot és on time. entonces son tan... Vull dir, no, no hi ha
0: res... No tenen res. Un servei de Rodalies Renfe.
15: No tenen un servei de Rodalies Renfe, correcte.
0: Escolta, què és el que et va atrapar, tu? Quan vas començar a practicar karate i en concret aquesta modalitat, la de les kates?
15: Sí, bueno, jo, com tal, sí que he practicat esports quan era més petit, extrasolars a l'escola, no? Però no acabava d'encaixar en cap d'ells, bueno, per temes potser personals, no? Quan ets petit, no? Que, bueno, doncs, sobretot esports en equip no acabava jo tampoc de coincidir gaire, perquè sí que és veritat que els entrenaments m'ho passava molt bé, però després a l'hora de fer, doncs, parlem de futbol, per exemple, no? Doncs a l'hora de fer un partit i tal sempre em veia una miqueta com per darrere, perquè no acabava d'encaixar una miqueta amb treball en equip. I, bueno, jo vaig començar amb 8 anys... me'n recordo, va ser un mes de setembre, que em van trucar a la porta dos amics meus, que un és el Rafa, que viu aquí a Badalona, que li mando una salutació, tant de bo m'escolti, i un dia m'ha dit, ei, que vine a provar karate i tal. Dic, ostres, vaig agafar una miqueta l'excusa ràpida de no tinc material, no porto el karate i tal. I
0: ell... Necessita poc.
15: Sí, sí, no, necessitem molt poc. I ell va agafar una motxilla, va obrir, i em va dir, no, si t'he portat un per tu i...
0: Sabia sí, quina sí. Seria l'excusa.
15: Sí, i ja està, des d'aquell primer dia, doncs ja em vaig enamorar completament.
0: Totalment. Des d'aquell primer dia, que això sí. Era en plena adolescència, dius?
15: No, amb 8 anys.
0: Amb 8 anyets.
15: Sí, sí, ja des de petit. Sí, correcte.
0: I aquesta modalitat en si, les kates, explica'ns una mica en què consisteix, no? I què és el que una mica també posa en valor dins de la modalitat de karate.
15: Sí, bueno, per nosaltres és molt important els kates, ara faré una miqueta més d'explicació, perquè diguem-ne que és una miqueta com l'evolució de les tècniques o de... una miqueta de tot el ventall de tècniques que aprens dins del karate, perquè al final és una forma de fer una aplicació. Al final el kata seria la paraula japonesa, una miqueta més col·loquial seria formes, que també es coneix molt aquí a nivell nacional.
0: Són com sèries, no?
15: Sí, moviments. Correcte. Sí, és una...
0: Sèries de moviments.
15: Correcte, és un conjunt de moviments que ja estan establerts, en el que, bueno, se suposa que fas com una lluita imaginària entre diversos adversaris. I, bueno, això és el que realment es puntua a l'hora de fer el kata, no? Es puntua, doncs, sobretot la vivència, no?, i el realisme, no?, que sempre posem l'exemple, no?, que una persona des de fora, si està a l'escenari, o, perdó, a la grada...
0: Pugui imaginar-se el contrincant.
15: Correcte. Pugui dir, ostres, doncs, estic entenent una miqueta el que està fent. Molt...
0: I també alhora es puntua l'excel·lència del moviment, entenc.
15: Sí, correcte. Sí, després ja dins... Ja parlem a nivell competició, sobretot, sí que ja és una miqueta més exigent, doncs, segons quins moviments, que la posició sigui correcta, desplaçaments, equilibris... també, i un cop ja tens tota aquesta part més física, doncs després ja donar-li la vivència, els temps, no? Una part lenta, una part més ràpida...
0: Exacte. A part d'entrenar-te, tinc entès que tu ets professor també a l'escola Oyama's Karate Dojo, no? Situat al barri de la Salut.
15: Sí, bueno, jo estic com a alumne a l'escola Oyama's Karate i, a part, jo estic com a professor a una escola que està aquí al centre, que és el CEM Dojo, que estem a Güell i Ferrer, al costat del Mercat Torner. I, bueno, és un projecte que vam començar. Jo porto molts anys també dedicat una miqueta a l'ensenyança. Vaig començar també

0: de la constància, no? De lluitar pels teus somnis si realment els vols, perquè a vegades diem, jo vull ser això, però has de passar tot aquest tràmit. I sobretot això, doncs, molt contents. Ahir, per exemple, doncs, bueno, em van portar un pastisset de bueno, gomets, golosines, tal, i bueno, doncs, va ser molt bonic, la veritat. Estic supercontent.
1: Que clar, ara dies això. Ahir ho celebrava amb llaminadures, no?, amb carmels.
0: Sí, correcte.
1: Però no sé si és molt estricte, també, el dia a dia d'un professional del karate. A nivell, fins i tot, alimentació, eh? Vull dir.
0: Sí, al final també és una mica... Parlo en el meu cas, sí, i conec molta gent, una gran amiga meva també de karate, que sí que potser són molt més estrictes en algunes coses, i intento jo també portar una mica l'equilibri. Si em dediqués només a preparar competició, sí que seria potser molt estricta, però entrenar, donar classes i preparar també una competició, tot en conjunt, és molt difícil de portar alhora i que no se't desvari una de l'altra. I, bueno, alimentació, sobretot, més que res, en èpoques de competició, sí que intento, doncs, mesurar una miqueta el tema del menjar.
1: Alimentació i descans, segurament,
0: correcte,
1: no? Important.
0: Correcte. I, bueno, doncs, entrenaments especials, que allà tu ja vas focalitzant una miqueta més, gràcies al meu mestre, i aquí és on ens posem una miqueta més en forma i anem amb tot, amb la competició.
1: Qui és el teu sensei?
0: Sí, des dels 8 anys.
1: Des dels 8 anys?
0: Sí, ja és com un segon pare per mi, perquè, bueno, sempre diem de broma, no?, que passo més hores potser a mi que amb els meus propis pares, no? Doncs el meu mestre és el Shihan Daniel Lorente, de l'escola Llamas Karate, i, bueno, doncs és un referent a nivell nacional i europeu en el món del karate. Sí.
1: Tu, alhora, entrenes persones de totes les edats?
0: Sí, correcte.
1: Qualsevol persona pot practicar karate?
0: Totalment.
1: Diries? Sí?
0: Totalment. No hi ha cap mena de problema. De
1: tinguis 60 anys, en tinguis 4.
0: Sí, perquè al final el karate no et diu o no et posa un nivell a l'hora de fer-ho, no? Jo crec que també és una part de les cares de la moneda, és una part positiva, perquè pot començar qualsevol i mica en mica, doncs, anar a veure si realment és el teu, si realment estàs entenent el concepte de sacrificar-te una miqueta, no? Uh-huh. I si no, doncs, com jo sempre dic, sempre pot haver-hi un karate molt entre cometes de manteniment, vull dir, t'agrada l'art marcial, vas, fas les teves coses i no és necessari ni competir, ni potser examinar-te, ni participar en cap tipus d'esdeveniment. Simplement és, mira, m'agrada l'art marcial, vaig i vaig a les meves coses, amb la meva gent, conec gent nova, i el tema de la competició al final és una decisió que prens tu a nivell personal, i que després, doncs, una miqueta sacrificat, però està allà també.
1: Clar, parlàvem d'aquest art marcial, no?, amb les kates també del karate, que té un origen molt asiàtic, no?, sobretot, no?, i que segurament, doncs, hi ha una pràctica molt més arrelada a països asiàtics com el Japó, que és on s'ha disputat aquest campionat mundial, que no pas aquí a Espanya, no?, o altres països. Com és, o com ho viuen en allà, no? Com t'ha semblat que ho viuen en allà, que després s'alci un català com tu amb un títol a nivell mundial?
0: Sí, bueno, els japonesos tenen...
1: O potser és que aquí també hi ha molta tradició,
0: Bueno, aquí jo crec que més que tradició, malauradament, el karate jo crec que ha tingut com els baixos. Parlo també des de... Soc jove, vull dir, no porto des de l'inici dels temps del karate aquí, però dins la meva opinió, sota la meva opinió, sí que hi ha hagut una miqueta com uns alts baixos. Jo crec que ara mateix, des de fa 5 anys aproximadament, després del Covid, jo crec que estem en un moment molt dolç a nivell nacional del karate, amb diferents organitzacions i diferents grups de treball, i jo crec que ara mateix a nivell nacional es pot dir que jo crec que estem en un moment molt dolç del karate. I referent al tema dels japonesos, bueno, també pensa que al final, igual que nosaltres tenim com a cultura aquí altres tipus d'esports, allà també els tenen. No sé si recordo malament que quan els nens arriben a no sé quina graduació dins de l'escola, crec que han d'escollir també com... No sé si han d'escollir o els imposen i els hi fiquen els marcials. Jo crec que també una miqueta és pel caire de la disciplina, no? Perquè tinguin com un tarannà, doncs, molt més disciplinat. I s'ho prenen molt en sèrio. De fet, al mateix tatami nosaltres competien, havien dos categories, que era la nostra, la de més 35, però abans estaven, crec que eren nens i nenes de 10 o 11 anys, que estaven amb nosaltres, és que els fan també al tatami, i és que era, bueno, et senties a vegades...
1: Al·lucinant veure'ls, no?
0: I ridícul, com dir, ostres, mare meva, si jo amb 10 o 11 anys doncs estava pendent, no?, doncs, bueno, estava amb els meus amics i tal, i em forçaven a dir, vinga, va, escalfem una mica, que sortim a competir en un 3 i no res. I els nens no, i els nens allà agafaven la seva bosseta, la deixaven a un costat, i els solers s'escalfaven, preparaven tot.
1: Quin era el rival que més temies en aquesta competició?
0: Bueno, podem dir-ne que el rival era, doncs, el campió que va quedar a l'última edició, que era un,

0: un noi de Rússia, i bueno, que és molt conegut precisament doncs, per tenir un bon format de kata, que nosaltres, l'escola russa de karate, nosaltres sempre li diem que té un kata com una miqueta més esportiu, vull dir, molt lineal, i nosaltres sempre intentem defensar una miqueta el nostre estil com una miqueta més passional. Uh-huh. Sempre li fiquem una miqueta més.
1: Un campió mundial, com ets tu, de karate, pot viure del karate?
0: A nivell competició, la resposta és no. No pot viure. Sí que, gràcies a l'escola i a les classes, sí que podem tenir una vida digna, però dins del nostre estil de karate no hi ha aquestes ajudes o aquesta sponsorització que poden tenir, doncs, per exemple, doncs, com el karate tradicional, que sí que està com emmarcat dins del quadre de la Federació Espanyola de Karate. Uh-huh. Centres del regiment, els CARs i tot això, que tenen doncs, una mena, no?, de coses positives i tal.
1: Per tant, les kates no és disciplina olímpica.
0: Les kates no és disciplina olímpica dins del nostre estil de karate. Mm-hmm. El karate oficial que està a la Federació Espanyola, que és el karate-do, el karate tradicional, que són aquests doncs, que també en veiem moltes vegades a combat, que porten les proteccions, que fan com una miqueta de combat tocant el... com fent punts, no? Mm-hmm. Tot això sí que està dins del marc legal de la federació i aquest grup o aquest estil de karate com a tal sí que té aquestes suspensions mm-hmm. i ajudes.
1: Quines arts marcials ensenyeu en el vostre dojo?
0: En el nostre cas, tant el del meu mestre com el meu, només fem karate. És a dir, és una escola on tu, quan entres, escoltes, respires i parles de karate. No hi ha el que es coneix com una multidisciplina o com multiesports dins de la mateixa escola, i això, doncs, en quant al professorat i tal, jo crec que ens reforça en positiu mm-hmm. perquè doncs, és una forma de que el nen o la nena, sempre que entri, o l'adult, estigui sempre doncs, rodejat de karate.
1: I les kates, aquestes sèries en moviment, són úniques, diguéssim, del karate, o són comunes, altres arts marcials, també?
0: Doncs, fins on jo sé, és comú només del karate, però com hi ha un gran ventall de diferents estils de karate, cada estil de karate té com les seves pròpies kates. Hi ha algunes que s'assemblen molt, que tu les veus i dius, ostres, aquesta me'n recorda a... Però sí que hi ha unes petites diferències, bé, sigui amb la posició, en el timing dels moviments, etc.
1: Creus que practicaràs karate tota la vida?
0: Sí.
1: Sí?
0: No tinc cap mena de dubte. Fins que el cos m'aguanti, està clar que sí. De fet, es diu que un karateka neix fent, sobretot, doncs, combat, no? Que es diu com, que és com la part viva, no?, de la joventut, i mor fent kates. Perquè al final és com una forma de mantenir-te en el món del karate, doncs, treballant el que més t'agrada.
1: Com valores la presència també femenina en el món del karate?
0: Si puc parlar del nivell de kates, és absolutament superior al nivell masculí de kates. Sí? Totalment.
1: Aquí a casa nostra?
0: Sí, de fet, tenim a la Sensei Els Álvarez, que és campiona del món també de kata, una companya meva i que me l'estimo molt.
1: Badalonina, també.
0: També, correcte. I també tenim darrere, doncs, Ainara, Alba, bueno, tenim moltíssimes competidores també de l'escola del mestre, tenim molta sort també de tenir-les molt a prop, i que donen, sobretot, l'exemple de que són dones molt lluitadores, sacrifiquen molt, entrenen molt, uh-huh. tenen bons resultats, i aquest se l'assembla. Vull dir, jo amb la Sensei Els Álvarez, sí, sempre ho he dit, ha sigut com el meu coet. Vull dir que ella sempre s'enlairava molt a dalt, i jo sempre deia, ostres, crec que si vull ser com la Sensei Els Álvarez, doncs he de treballar com la Sensei Els Álvarez, no? Jo m'agafo una miqueta com a la seva faldilla, no? I dic, vinga, doncs fins on arribi ella, jo també vull arribar, no? I doncs part d'aquest mèrit també se l'agraeixo a ella.
1: Hem parlat de disciplina, de fet has parlat de disciplina, no?, com un dels valors del karate. Què és per tu la disciplina? Com la...
0: Doncs la disciplina...
1: Com la definiries? I no sé si creus que té una connotació potser negativa a dia d'avui, no? O que sembla que la disciplina, o molta gent vulgui defugir, o la joventut vulgui defugir potser de la disciplina, no?
0: Sí, mira, jo la disciplina la resumiré molt ràpid, i al final és... Disciplina per mi és humilitat, és saber el lloc on has d'estar, no avançar-te a la gent, respectar... És que és respecte, disciplina és respecte, és respectar els cinturons que porten tota la vida, siguin major o menor graduació a la teva. Són persones antigues que porten molt de temps fent karate, més temps que tu, que t'han conegut des de petit, i que se'ls ha de tenir un respecte especial, i és així. També tenir respecte a l'alumnat, als més petits, perquè, doncs, bueno, tard o d'hora doncs estaran potser entrenant amb tu, no? O tindran com a referència, no? I sempre ho he dit, jo prefereixo que tingui una bona referència meva com a karateka que com a competidor, no? Que digui, ostres, doncs, el José, doncs, em cau bé, és un noi majo. I dins del tema de la disciplina, com aquesta part, no?, que espanta una mica, bueno, jo penso que a vegades també no és la disciplina com tal, sinó com es transmet aquesta disciplina, no? I aquest és un paper molt important que tenim els professors, i és una forma de transmetre la disciplina, però des d'un llenguatge molt, molt pla, molt bàsic, molt senzill, d'estimar els alumnes, que t'estimin a tu, treballar karate, lògicament, i dins d'aquest karate, doncs, mica en mica, anar com omplint, no?, aquesta disciplina, aquesta ampolla de disciplina, mica en mica, i que sense que s'adonin compte, doncs, ja tenen respecte per tu i per l'entorn.
1: És intrínsec, eh? José Sánchez Piqué, campió del món de la modalitat de kata en categoria de més de 35 anys. Com s'ha d'acomiadar, com s'ha de saludar un karateka com tu?
0: Nosaltres, os? Els karatekes, diem os, correcte.
1: Oi que sí? Doncs os, fins a pròxim.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
5: Són les 11.
6: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Notícies Badalona.
8: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona és un dels 441 municipis catalans en nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos 219 municipis. Amb aquest, la implementació del nivell 3 es recomana limitar les activitats i l'accés a espais naturals i es suspenen totes les activitats autoritzades que tenen risc d'incendi. Aquestes són, entre d'altres, la crema de rostolls, encendre fogueres fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, o l'ús de serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal. Els incendis declarats entre l'1 de juny i el 7 de juliol d'aquest any superen els 150, el segon nombre més alt des del 2010 a aquestes alçades. Actualment els bombers treballen en 7 actuacions, tots ells estabilitzats o controlats. El foc més gran en el que portem d'estiu ha estat el de les Gavarres, que ha cremat prop de 2.200 hectàrees. Cal recordar que l'incendi que va cremar a Tiana en van ser 48. I aquesta setmana s'han començat a retirar de la via pública els 55 punts contenidors soterrats distribuïts per Badalona. Una actuació marcada en el desplegament del nou contracte de neteja i recollida de residus que preveu una renovació del sistema de contenidors. La substitució s'inicia als espais on els contenidors soterrats han provocat més incidències. Les tasques consisteixen en la instal·lació dels nous contenidors de càrrega lateral al costat de les ubicacions afectades. Posteriorment, els soterrats quedaran fora de servei de forma definitiva, amb el tapiat amb planxes metàl·liques i el seu segellat. Un cop acabada aquesta actuació, els nous contenidors s'instal·laran sobre la superfície segellada. És previst que aquesta primera fase finalitzi durant els mesos d'estiu. I al barri de la Morera de Badalona per un dels seus comerços més emblemàtics. La Casa de les Fruites abaixa la persiana després de 34 anys d'activitat, posant fi a una trajectòria marcada pel tracte de proximitat i el vincle amb tres generacions de veïns. Ramon Molina, el botiguer, que ara s'ha jubilat, explica que la decisió arriba per motius d'edat i cansament. Ara bé, el vincle amb els clients al llarg de 3 dècades s'ha quedat palès aquest cap de setmana quan el veïnat li ha organitzat un emotiu comiat sorpresa. El tancament prova més enllà d'un cas individual. Molina alerta de les dificultats per competir amb les grans superfícies, especialment pels horaris i els costos, que obliguen a fer jornades llargues sense prou recursos.
9: El petit comerç estic condenat a desaparèixer, no? Perquè no té futur. A gran nos van quitant mica en mica del mig, no? Nosaltres tenim que fer un horari que s'assembla més a la gran superfície. No podem tenir treballadors per cobrir aquest horari, perquè si no, no surt a compte.
8: Des de l'Associació de Veïns de la Morera es preocupen pel creixent tancament de petits comerços. Temen que molts d'aquests espais es transformaran en habitatges i que la Morera es converteixi en un barri dormitori, un canvi que afecta especialment la població envellida que requereix la proximitat del comerç de barri. I la Sisa Joventut ja coneix el seu camí a la FIBA Champions League després del sorteig que es va fer ahir a Suïssa. Els rivals de la primera fase seran el Ney Herzliya israelià, el Porto de Portugal i el Telekom Bonn alemany. Els israelians, on ja hi havien dos vells coneguts de la penya, com Onuaku i Shawn Dawson, van ser quarts de la Lliga israelians, tot i que els partits a Europa els van jugar a la República Txeca en el grup del Tenerife, Tofas i Trapani Shark. El següent rival és el Porto, un històric actual campió de la Lliga portuguesa, mentre el tercer rival, el Telekom Bonn alemany, quart a la Bundesliga per darrere l'Alba Berlín, el Bayern i Vanderberg. La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els quatre equips, volíem dir. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i tercer disputaran una eliminatòria al millor de 3 partits. Ara mateix tenim 30 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
7: Truco a Radio Taxi Catalana?
10: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
10: 93 399 37 37.
7: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
11: Acceptem totes les targetes de crèdit.
12: 20 anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
14: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
15: No, no.
14: Disculpe.
15: No.
14: Enfadi, necesita
15: que no.
14: Disculpe, no le he entendido.
15: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
14: Disculpe, no, sigo sin entender.
15: Ay, por favor.
16: ¿Quin nivell de ràdio?
15: Operador.
16: ¿Quin nivell de
14: ràdio? Disculpe por la confusión.
15: Sí.
14: Gracias.
17: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
3: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat. Els víctimes al telèfon, amb el recull dels diaris, les notícies... Més divertides?
1: Bé, més divertides, més anecdòtiques, aquelles notícies que ens han cridat l'atenció.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Deixa'm comentar una història que avui publica el 20 Minutos, si et sembla, sí. Amb un protagonista que es diu Gregorio Pedrera. I tu diràs, qui és aquest tal Gregorio?
0: Qui és?
1: És una persona, un veí de Múrcia, i que des de fa 2 anys està vivint una autèntica...
0: Odissea.
1: Sí, i malson. Molt ràpid, perquè és una història d'aquelles i armari de Patricia, que dic jo. Aquest senyor va conèixer una noia, una senyora, per internet a través del xat.
0: Fins aquí normalíssim.
1: Fins aquí normalíssim.
0: Habitual.
1: Diu, jo estava chateando con unos amigos y ya se metió por medio. Diu, me paseo mi correo personal y es veu que van començar a parlar, Un dia van quedar per fer un cafè i, segons Gregorio, nunca he tenido ningún tipo de relación. Això que després d'aquesta primera trobada,
0: sí,
1: la dona va continuar trucant a Gregorio. Sembla això una radionovela,
0: sí, culabra.
1: Diu, yo hablaba con ella en plan de amigos. Y como soy fontanero, un día me pidió que fuera a arreglarle el calentador.
0: Però esto era una indirecta,
1: Diu, ahí se me insinuó y es veu que ell la va refusar. Diu que des de llavors mi vida se ha convertido en un infierno.
0: Què dius ara? La persegueix.
1: Gregorio relata que es veu que aquesta obsessió que té aquesta dona diu que és malaltissa. El truca de 40-50 vegades cada dia.
0: És reial.
1: Diu que ja ha canviat no sé quantes vegades el número de telèfon. Ha canviat el número de mòbil. La truca des d'altres números. La truca en número oculto, en número privado. Diu, però la cosa no ha quedat aquí. Diu, tengo que dedicar medio sueldo a pagar las ruedas del coche porque me las raja todas. Diu, al final he tenido que amagar el cotxe, i comprar una moto. Diu que una de les amenaces que aquesta senyora li va fer li va costar cara a la senyora,
0: La moto té rodes, també, no?
1: Sí, però es veu que la moto, no sé...
0: La pot amagar millor.
1: La troba, La deu posar, no sé, a dins un portal.
0: Per exemple.
1: Per exemple. Però aquí no s'acaba la història. Es veu que aquest senyor va rebre un mail d'aquesta senyora i també la filla, que s'hi ha apuntat, la filla de la senyora.
0: Ah, la filla també el persegueix.
1: Sí, i el van amenaçar de mort.
0: Què dius ara?
1: I es veu que aquesta senyora va estar una nit a la presó. Doncs ara es veu que li té encara molta més ràbia, I bé, tot això acabarà com el rosari de l'Aurora. I aquest senyor... El perquè d'aquesta notícia. Aquest senyor el que denuncia és que està molt bé aquesta llei de violència de gènere, però que potser és una mica injusta perquè deixa de banda situacions que són a l'inrevés de les que normalment passen. En aquest cas, una dona, que maltracta, o en aquest cas, segons s'ha provat, acosa, a un home. El món al revés.
0: El món al revés. Déu-n'hi-do, què et passa això?
1: Gregorio, es diu,
0: Gregorio.
1: De Múrcia.
0: Una mica d'atracció fatal,
1: Sí, una mica. M'ha cridat l'atenció aquest matí del 20 Minutos, és només destacat al diari. La història de Gregorio.
0: És un cas d'armari de Patricia, realment.
1: Sí, sí, realment. Però bé, també està bé a vegades fer notícies així, no?
0: Clar.
1: Va, escolta, comencem amb un tema que ens encanta i comencem parlant d'un bolet gegant.
0: Ja t'agraden, aquestes notícies.
1: Per què?
0: Cada mes surt una notícia d'un bolet gegant.
1: Però aquesta sí faré.
0: A veure, per què?
1: Diu el titular que publiquen diferents diaris, entre ells el que encuentran una seta gigante de 12 quilos dentro de un chopo. D'un pollancre, En català seria. Això ha passat en aquest cas a Madrid. Ángel Izquierdo, de 50 anys, que va trobar aquest bolet de gairebé 12 quilos i mig plantat a l'interior d'un pollancre.
0: Enorme, 12 quilos.
1: És molt fort, La fotografia és increïble.
0: I
1: la que
0: se'l
1: surt...
0: va endur o el va deixar?
1: Sí, sí, sí. De fet, aquest senyor té un bar a Sant Sebastián de los Reyes i bé, i aquests dies s'ha estat l'atracció del bar, del carrer i també del seu barri, molts veïns i fins i tot mitjans de comunicació s'hi han acostat.
0: Típica notícia d'informatius.
1: Sí, sí. Anem a intentar buscar-lo, aquest senyor, aviam si és possible, sí.
0: Perquè l'ha cuinat aquest bolet o el té allà exposat?
1: No sé, és el propietari del bar El Quiosco Bar Mari. Mari el Paraíso.
0: ¿Cómo? ¿Bar Mari?
1: A ver, Quiosco Bar Mari el Paraíso.
0: ¿Es diu així?
1: Sí.
0: No ho entenc. Bar Mari el Paraíso?
1: És que ho he buscat i es diu així el bar.
2: Dígame.
1: Buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Qué está Ángel?
2: Dígame.
1: ¿Es usted?
2: Sí, dígame.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: De Radio Badalona,
1: La Cataluña. Más mona. Sí, Cataluña, Radio Badalona.
2: Sí, dígame.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
2: Va, vamos tirando.
1: ¿Usted es el propietario que ha encontrado esta seta gigante de 12 kilos?
2: Sí, señor. 12 kilos y medio, para ser exacto.
1: Y medio, ¿eh? ¿Cómo fue que encontró esta seta?
2: ¿Que cómo fue?
1: Sí.
2: Pues mira, pues paseando, cogiendo por ahí, por el campo, dando una vueltecita.
1: ¿En Madrid?
0: Dando una vueltecita.
2: Por Madrid, por la Comunidad de Madrid. No voy a decir en dónde, pero por la Comunidad de Madrid.
1: ¿Pero por el Paseo de la Castellana no?
2: No, no, ahí nada más que se cogen otras cosas mejores.
1: Bueno, dígame.
2: Dime. No, dime pero que te diga, yo te digo.
1: ¿Cómo fue la...?
2: Pues mira,
1: Estábamos
2: un amiguete mío y yo que se llama Satu.
1: Satu.
2: El Satu, sí. El Saturnino.
1: Sí.
2: El Rusty, le llaman el Rusty.
1: El Rusty.
0: No calentas a tal, eso.
2: Que se oiga bien por ahí que el Rusty es el mejor setero que hay en toda España.
1: Sí.
2: Y ese y yo, el que más entiende de todo es el Rusty.
1: Sí, el Satu.
2: Y ese y yo, pues cogimos la seta esa grande. Y nos la hemos traído aquí al bar y bueno, pues estamos aquí promocionando la seta. Pues la vamos a dar gratis a partir de mañana a todos los clientes que quieran venir.
0: Mira qué bien.
1: ¿Y cómo la haréis la seta?
2: La vamos a hacer, pues mira, a la
1: Perdona, Ángel, ¿de qué variedad es la seta?
2: Es de chopo.
1: ¿Es de chopo?
2: Sí.
0: ¿Seta de chopo?
2: Pero se puede hacer con cualquier cosa, con patatas, con costillas, con almejas.
1: Con ajo y perejil.
2: Sí.
1: Yo lo voy a hacer
2: con ajo, perejil y aceite, y un poquito sal gorda, y ya está. Y no hace falta más a la plancha, y está buenísima.
1: ¿Y eso qué vais a hacer, un banquete?
2: Sí, vamos aquí para todos los clientes que quieran venir gratuitamente a comer setas.
1: Muy bien. ¿Para cuánta gente hay, calculas?
2: Yo calculo que con 12 kilos y medio sí hay aquí para que la pone todo el mundo, por lo menos para 200 personas, ¿eh?
1: ¿200 personas?
2: Sí.
1: Ya. ¿Y costó mucho de arrancar esa seta?
2: Pues no, porque no costó mucho, ¿no? Porque no llevamos ninguna herramienta para cortar esa herramienta y cogimos de abajo... Sí. Y empezamos a moverlo así despacito para que se rompiera el tronco nada más, para que para el año que viene vuelva a salir otra vez.
1: Ya. ¿Y cómo fue el traslado?
2: El traslado fue en una furgoneta que tenemos, claro.
1: Ya. Vale. Bueno, pues nada, no sé si le ha presentado el tema de la seta al libro de los Guinness.
2: Pues vamos a ver, sí, he intentado, pero es que no consigo el teléfono que...
1: ¿Cómo que no consigo el teléfono? A ver. No,
2: es que he llamado por teléfono a uno, pero era extranjero.
1: ¿Cómo es el extranjero?
2: El número era extranjero, era 004.
1: A ver, vamos a buscar si tenemos aquí en Radio Badalona el teléfono... De el libro Guinness en España.
2: Ese es el que quiero yo, ese.
1: A ver, Ángel, a ver si te podemos ayudar.
2: A ver.
0: ¿Ves el libro?
1: Lo estamos buscando.
0: Paul Rusty, me interesa Paul Rusty.
2: ¿Lo tienes tú?
0: Momento, estamos...
1: Lo estoy buscando, espérate.
2: Venga, es que yo el de España...
1: Por cierto, ¿cómo se llama el bar?
2: El bar se llama... Mira, el bar se llama Bar Kiosco Mari El Paraíso.
1: ¿Y por qué ese nombre tan largo?
2: Pues por una sencilla razón. Porque estamos en el paraíso.
1: ¿En el paraíso de qué? De San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes, es donde está Antena 3.
2: Exactamente. Pero esto está en el centro del pueblo. Esto está en el casco urbano y nosotros llevamos aquí 50 años ya, que la especialidad nuestra es las bravas.
1: ¿Las bravas?
2: Sí, esa es la especialidad nuestra.
1: A mí me encantan las bravas.
2: Pues mira, hacemos una brava que no la hay en toda España.
1: Pues mira, yo de aquí nada me vengo a Madrid.
2: El día que vengas a Madrid...
1: Pues mira, este fin de semana, no el que viene, vengo a Madrid.
0: Venga, explícame.
2: Bueno, pues cuando vengas, tú te presentas que eres el
1: de Radio Badalona, sí.
2: Y estás invitado.
1: Perfecto.
2: A la brava, a la especialidad.
0: No
2: tienen de
0: la Gasi España el récord Guinness, ¿eh?
1: No. Mira, hago una cosa, te llamo en unos minutos el teléfono, ¿de acuerdo?
2: Vale.
1: Venga, Ángel, hasta ahora.
2: Venga, hasta luego.
1: Bueno, mira, y conseguiste unas patatas bravas,
0: hasta
1: tú.
0: Hasta luego.
1: Simpatiquísim, Desde Sant Sebastián dels Reyes a Madrid, El que no interessa és la varietat del bolet. Chopo?
0: Sí, seta de chopo.
1: No ho interessa,
0: això. No havia sentit mai.
1: Ara, m'encanta Kiosco Bar Mari el Paraíso.
0: És a dir, aquest cap de setmana vas a Madrid...
1: No, aquest no, el següent.
0: I aniràs a provar
1: Sí, ja us ho diré.
0: Aquest bolet
1: no,
0: amb el Rusty?
1: No, el bolet ja se'l pot menjar ahir, perquè no m'agraden a mi els bolets.
0: No.
1: A mi no m'agraden.
0: És una oportunitat única.
1: No, jo vull les patates braves. Sí que m'agrada. Va, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
0: Sí.
1: Doncs som-hi. Som-hi. Escolta una cosa, avui hem trobat a un diari de Màlaga que gairebé 20.000 joves s'han, en aquest cas a través d'internet, han aconseguit fer una trobada per aquest cap de setmana per fer una batalla, una baralla, podríem dir, de coixins al centre de Màlaga.
0: Ai,
1: el que sents.
0: Això sempre m'hauria encantat fer-ho, a mi.
1: A mi també. Diu que la convocatòria, sí, la convocatòria ha estat difosa entre més de 100.000 persones i està fixada per aquest dissabte a la nit a la plaça de la Constitució de Màlaga, no de Badalona,
0: De Màlaga.
1: Es veu que hi ha un repte, que és batre el rècord Guinness dels 3.000 participants. Però de moment, segons el diari, s'hi han apuntat ja gairebé 25.000 persones. Què et sembla?
0: I qui ho paga, això?
1: Bueno, no, com qui ho paga? Tu et portes, suposo, el coixí de casa, no? Serà a les 11 de la nit i atenció, que els participants hauran d'anar vestits amb pijama o roba blanca. Està bé la iniciativa, no?
0: Sí, està bé, és divertida.
1: En tot això faran el botellón i ja tindran la festa
0: la
1: a Màlaga.
0: La festa organitzada.
1: Ja sí, serà. Sí. Escolta, anem a trucar a l'Ajuntament de Màlaga, aviam si ens diuen alguna cosa més, perquè tot plegat es veu que va començar com una broma.
0: Sí.
1: I que, bueno, que això està tenint una convocatòria increïble.

0: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
3: 93 399 37 37.
2: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
3: 93 399 37 37.
2: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
4: Acceptem totes les targetes de crèdit.
5: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
7: Són les 12.
8: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'Audiència de Barcelona jutja aquest dijous un grup de persones acusades d'un delicte d'extorsió, detenció il·legal i lesions per uns fets ocorreguts a Badalona l'any 2018. Segons el relat del fiscal, els acusats van acudir a un restaurant on es trobava la víctima, a qui haurien colpejat el cap i lligat de peus i mans. Posteriorment, l'haurien obligat a signar diversos documents abans d'abandonar el lloc i deixar-lo en llibertat. El Ministeri Públic sol·licita pels acusats una pena de fins a 10 anys de presó. I ha activat un avís preventiu per partícules en suspensió a tot Catalunya. En aquesta situació es recomana a la ciutadania prioritzar la mobilitat sostenible i regular la climatització de les llars i establiments. El límit de les mitjanes diàries de les partícules PM10 s'ha superat aquest dimarts en 10 estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica amb valors superiors de 50 micrograms per metre cúbic. El fum dels incendis de les darreres hores ha contribuït a empitjorar la qualitat de l'aire i la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats, donat que es preveu que les condicions de dispersió no millorin significativament. L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental sense que s'hagi de produir necessàriament. S'activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas les partícules que s'emeten per causa de les activitats humanes i que s'afegeixen a les que hi ha presents a l'atmosfera per motius naturals. I els castellers de Badalona s'han quedat sense local després de localitzar deficiències estructurals a l'antic mercat Mainon que posen en risc la seva seguretat. De fet, la colla Micaqua ha dut a terme els darrers assajos al pati dels pares carmelites. Ara estan estudiant amb l'Ajuntament possibles espais alternatius on poder reprendre l'activitat a partir del mes de setembre. Els membres de la colla van detectar fa 3 setmanes que queien casquets a les parets laterals de l'edifici i ho van posar en coneixement de l'Ajuntament. En una trobada recent, l'executiu badaloni va confirmar que les instal·lacions no són segures i per aquest motiu el pati de l'església dels pares carmelites al carrer Sant Miquel s'ha convertit aquests dies en la seva seu provisional. El Mercat Mainon era el local d'assaig de la colla Micaco des de gairebé 7 anys, a l'espera de poder traslladar-se de forma definitiva a l'antiga fàbrica d'eines Canela, situada al barri del Progrés. Recordem que el ple de setembre de 2024 va donar llum verda a convertir aquest immoble en un punt de referència de la cultura popular on conviurien diverses entitats. L'alcalde va avançar al maig als micròfons de Radio Ciutat que el govern badaloní pretenia signar el conveni que ho faria possible abans de l'estiu, un gest però que de moment no s'ha produït. Ho explica Cesc Soriano, president dels Castellers de Badalona.
11: Ara mateix estem buscant i treballant conjuntament amb l'Ajuntament i estem segurs que arribarem a un acord que ens faciliti un local d'assaig no només per acabar la temporada fins novembre, sinó també per poder assajar el temps que quedi fins que estigui completat el projecte d'Eines Canela. De moment no hem signat res amb l'Ajuntament, estem pendents de poder realitzar algun tipus de signatura de conveni que ens permeti tenir aquesta seguretat de que tindrem en un futur un lloc que ja sigui definitiu.
10: I en esports, Isaac Nogués torna a casa. L'Aleva de l'Unilla és oficialment jugador de la penya i tornarà a vestir de verd i negre. Es converteix així en el segon fitxatge de la sisa joventut de cara a la temporada 2026-2027, després d'una temporada al València Bàsquet, on s'ha proclamat campió de Lliga. Amb motiu del fitxatge de Nogués, Televisió de Badalona emetrà aquest dijous un documental dedicat al jugador que porta per títol en primera persona Isaac Nogués, que narra la seva trajectòria des dels inicis a les categories de formació del joventut fins al seu retorn al primer equip. Un documental dirigit per Oriol Mañé, Eduardo Aguirán, Eloi Callazos i Marc Conesa i que s'estrenarà aquest vespre a les 9.
9: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
10: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb una mar plana i amb una molt bona qualitat de l'aigua. No s'han detectat meduses a cap platja de la ciutat. La temperatura de l'aigua és de 26 graus i l'ambient de 31.
12: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
10: Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació local.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
13: Ningú t'informa com nosaltres.
14: Funky Tracks Radio.
15: Repetimos, cuidado con el micro, no te acerques tanto.
14: Funky Tracks Radio.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona és un dels 441 municipis catalans en nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos 219 municipis. Amb aquest, la implementació del nivell 3 es recomana limitar les activitats i l'accés a espais naturals i es suspenen totes les activitats autoritzades que tenen risc d'incendi. Aquestes són, entre d'altres, la crema de rostolls, encendre fogueres, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, o l'ús de serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal. Els incendis declarats entre l'1 de juny i el 7 de juliol d'aquest any superen els 150, el segon nombre més alt des del 2010 a aquestes alçades. Actualment, els bombers treballen en 7 actuacions, totes elles estabilitzades o controlades. El foc més gran en el que portem d'estiu ha estat el de les Gavarres, que ha cremat prop de 2.200 hectàrees. Cal recordar que l'incendi que va cremar Tiana en van ser 48. I l'Audiència de Barcelona jutja aquest dijous un grup de persones acusades d'un delicte d'extorsió, detenció il·legal i lesions per uns fets ocorreguts a Badalona l'any 2018. Segons el relat del fiscal, els acusats van acudir a un restaurant on es trobava la víctima, a qui haurien colpejat el cap i lligat de peus i mans. Posteriorment, l'haurien obligat a signar diversos documents abans d'abandonar el lloc i deixar-lo en llibertat. El Ministeri Públic sol·licita pels acusats una pena de fins a 10 anys de presó. I aquesta setmana s'han començat a retirar de la via pública els 55 punts contenidors soterrats distribuïts per Badalona. Una actuació marcada en el desplegament del nou contracte de neteja i recollida de residus que preveu una renovació del sistema de contenidors. La substitució s'inicia als espais on els contenidors soterrats han provocat més incidències. Les tasques consisteixen en la instal·lació dels nous contenidors de càrrega lateral al costat de les ubicacions afectades. Posteriorment, els soterrats quedaran fora de servei de forma definitiva amb el tapiat amb planxes metàl·liques i el seu segellat. Un cop acabada aquesta actuació, els nous contenidors s'instal·laran sobre la superfície segellada. És previst que aquesta primera fase finalitzi durant els mesos d'estiu. En una segona fase i de forma progressiva es duran a terme les obres definitives de cadascun dels emplaçaments. A més, durant els pròxims mesos es durà a terme la substitució de la resta de contenidors de la ciutat per nous models de càrrega lateral tant de plàstic com metàl·lics. El nou sistema també suposarà un increment del nombre d'ubicacions de contenidors i permetrà que la majoria de les illes de contenidors disposin de les 5 fraccions de recollida selectiva.
4: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: I una temporada més, el Badalona jugarà el torneig històric del futbol català, que dona el tret de sortida de la pretemporada. El torneig històric s'arriba a la seva 40a edició i els escapolats hi han participat en 36 i han guanyat 7 títols, sent el club que més n'ha guanyat. Aquesta temporada el torneig es disputarà al municipal del Guinardó del 3 al 9 d'agost i en el sorteig celebrat aquest dimecres el Badalona ha quedat enquadrat en el grup 2 juntament amb Júpiter i Muntanyesa. El debut dels escapolats serà dimarts 4 d'agost a partir de les 6 de la tarda en un triangular de 45 minuts per partit. El guanyador accedirà a la semifinal que jugarà dissabte 8 d'agost i la final serà el diumenge 9. Pel que fa a la 11a edició del torneig d'històrics femení, es jugarà del 3 al 7 de setembre en el mateix escenari i el Sígol ha quedat enquadrat en el grup 1 amb el Terrassa i el Sabadell. El triangular es jugarà el dijous 3 de setembre i les guanyadores passaran directament a la final de diumenge dia 6. Per altra banda, en les darreres hores, el Badalona ha donat a conèixer el fitxatge d'Eric Callís, un lateral dret de 24 anys que s'ha convertit en el 6è fitxatge del Badalona per la temporada 2026-2027. Paral·lelament al club escapolat, també ha anunciat la baixa d'Òscar Gómez.
4: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
3: Ara mateix tenim 31 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: ¿Listo para algo de acción?
0: Funky Radio Show.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Ens hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, continua aquesta calorada per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40, 44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Quan va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
10: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren, en aquest cas, 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és un sistema, ara, en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat, en aquests moments, també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat a la xarxa amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: A Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més agressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: És molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista lamentablement perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler als 75 anys, coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 a la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un poc de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patrick i Carro, crida a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a different...
4: Per això vaig escollir Londres.
3: Why I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smits al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
10: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
11: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
14: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
4: Ens hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
6: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
2: Prova pilota a dos ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
6: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
2: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
6: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma d'Alarma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones als darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
6: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
2: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
8: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyham Hansen renovaran.
2: Al control de so i d'ànim, l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
9: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és d'extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
10: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
9: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
10: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
9: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
2: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimerà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
11: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
2: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
6: Pere Roquer, president d'Assaja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
12: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
2: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
14: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
13: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
2: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
15: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
16: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
15: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25. I es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
17: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
2: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
19: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EAT, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
18: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
6: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
21: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
20: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Són 3/4 de 3, atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
6: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
22: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
6: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
23: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
0: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Però si tenim alguna persona que la pot reconèixer, i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
23: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
6: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
6: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
6: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
2: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius

0: 30 companyies que el públic va descobrir a les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
2: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan a algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
1: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, al de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro.

0: és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Badalona és un dels 441 municipis catalans en nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos 219 municipis. Amb aquest, la implementació del nivell 3 es recomana limitar les activitats i l'accés a espais naturals i es suspenen totes les activitats autoritzades que tenen risc d'incendi. Aquestes són, entre d'altres, la crema de rostolls, encendre fogueres fins i tot en les zones habilitades per fer-ho o l'ús de serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal. Els incendis declarats entre l'1 de juny i el 7 de juliol d'aquest any superen els 150, el segon nombre més alt des de l'any 2010 a aquestes alçades. Actualment, els bombers treballen en 7 actuacions, totes elles estabilitzades o controlades. El foc més gran en el que portem d'estiu ha estat el de les Gavarres, que ha cremat prop de 2.200 hectàrees. Cal recordar que l'incendi que va cremar a Tiana en van ser 48. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la ciutadania extremar la precaució pel risc d'incendis derivat de l'onada de calor els pròxims dies i ha fet èmfasi sobretot en la situació de perill en la tarda d'aquest dijous. Així s'ha expressat Illa en un acte organitzat per Comissions Obreres a Barcelona, on ha aprofitat per recordar que Catalunya afronta uns dies amb una calor extrema.
4: Faig una crida a la màxima prudència aquests dies en matèria d'incendis. Afortunadament, a aquesta hora tenim tots els incendis a Catalunya o estabilitzats o controlats, però afrontem uns dies, en particular la tarda d'avui, amb una onada de calor extrema i, per tant, faig una crida a tots els ciutadans a extremar la precaució.
3: I precisament Badalona viu la seva quarta nit tòrrida consecutiva. Durant la nit, els termòmetres no han baixat gairebé dels 27 graus. Ja des de primera hora del matí s'han superat els 30. El dimecres, l'estació d'observació del Museu de Badalona va marcar una temperatura màxima de 35,8 graus cap a un quart d'una del migdia. Segons dades de l'Institut de Salut Carles III, a Catalunya s'han produït 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol. Una xifra extraordinària que ja supera el nombre de morts en mesos de juliol sencers dels darrers 11 anys. Les primeres persones que haurien mort a causa de les altes temperatures es comencen a registrar a partir de la segona meitat del mes de juny i s'enfilen de manera important els vols de Sant Joan, coincidint amb la primera onada de calor de la temporada. Les xifres s'han mantingut altes des d'aleshores, entre 13 i 15 morts diàries per aquesta raó. Aquest dimarts, 7 de juliol, segon dia de la segona onada de calor, ja es va tornar a elevar fins a les 16, i és que el màxim diari que s'ha registrat enguany fins a la data. I oferir creacions cinematogràfiques inèdites amb el focus en el món de l'esport és un dels valors afegits del Festival de Curtmetratges Filmets Badalona Film Festival, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació. Això és possible en part gràcies a la col·laboració entre el Festival Badaloní i la Fundació Barcelona Olímpica, que avui han renovat el seu compromís. Ho han fet a la seu de la Fundació, on es troba el Museu Olímpic i de l'Esport, gran homenatge a l'esdeveniment que va revolucionar Barcelona l'any 92. Des de que la Fundació Barcelona Olímpica va engegar el BCN Esports Film Festival, ara fa 17 anys, ha col·laborat amb el Festival Filmets per compartir els millors curts del cinema esportiu. Francesc Terrón és el director de la Fundació Barcelona Olímpica. L'escoltem.
5: Filmets és el festival gros en quant a la temàtica dels curts. Per tant, ens ajudem mútuament. Entre altres coses, fent la sessió Filmets en forma, això ens retroalimentem. Nosaltres sabem que produccions nostres poden anar en aquesta sessió.
3: El Filmets ofereix cada any una selecció dels millors curts de la temàtica esportiva en un espai específic, en la secció En forma. I en esports, Isaac Nogués torna a casa. L'Ale Badaloní és oficialment jugador de la penya i tornarà a vestir de verd i negre. Amb motiu d'aquest fitxatge, Televisió de Badalona emetrà aquest dijous un documental dedicat al jugador que porta per títol en primera persona Isaac Nogués. Narra la seva trajectòria des dels inicis a les categories de formació del joventut fins al seu retorn al primer equip. Un documental dirigit per Oriol Mañé, Eduardo Aguirán, Eloi Collazos i Marc Conesa i que s'estrenarà aquest vespre a les 9. Ara mateix tenim 39 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Ruta 66.
0: Una setmana més, puntual, s'arriba el nostre particular viatge per la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Avui us portem un munt de novetats de gènere rock, però sense oblidar-nos dels grans èxits del gènere. Així doncs, si ja esteu còmodes, començarem el programa amb noves propostes. Però abans, una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem!
6: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Christ. Aquesta cançó dona títol al tercer àlbum de la superbanda americana Black Swan, del hard rock de USA i el power metal dels alemanys Freedom Call. La banda, que va sortir l'any 99, ara extreu el seu 15è àlbum d'estudi. Entre els tracks destacats, aquest, Heavy Metal Happy Core.

Lifeline és una de les noves del guitarrista de Chicago, Joel Hoekstra, veterà músic de hard rock que va formar part de bandes tan importants com els Whitesnake i el Sabaton. Continuem amb una de les bandes més emblemàtiques de Finlàndia. Formada l'any 89, ara extreu un single de presentació del nou àlbum dels The 69 Eyes. La cançó en concret, aquesta, Eyes of Earth.

More Than Feeling és una icònica composició dels Boston i pertany al seu disc de debut de títol homònim. Doncs bé, aquest 2026 farà 50 anys. Al capdavant com a principal compositor i productor Tom Scholz i Brad Delp com a impressionant vocalista. L'àlbum de l'any 76 inclou 8 tracks. Un altre dels importants és aquest Peace of Mind.

Streets of Minneapolis. Aquesta és la cançó de protesta que el passat mes de gener Bruce Springsteen va enregistrar. Una resposta al servei d'immigració tan violent a la ciutat de Minneapolis. Tot seguit el més nou de John Corabi en solitari, després de passar per els Motley Crue i Dead Daisies. El proper 24 d'abril traurà un nou àlbum, titulat com aquesta peça, New Day.

Give Me Some Lovin' és una cançó original de l'any 66 de l'Spencer Davis Group. I aquesta és la versió que van gravar els britànics Thunder l'any 1990, inclosa en el seu àlbum de debut. Anem per una altra versió. El veterà cantant country William Lee Gould, membre dels històries Oak Ridge Boys, ha gravat amb uns quants companys una composició dels Eagles de l'any 72, Peaceful Easy Feelin'.

Anything is Possible és una de les tres cançons que Bryan Adams ha composat per la pel·lícula d'animació Charlie the Wonder Dog per aquest 2026. I amb una més d'aquesta banda sonora tancarem la paradeta amb una composició amb un cert regust a Beatles que porta per títol You Got to Believe. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Aquesta setmana s'han començat a retirar de la via pública els 55 contenidors soterrats distribuïts per Badalona, una actuació emmarcada en el desplegament del nou contracte de neteja i recollida de residus que preveu una renovació del sistema de contenidors. La substitució s'inicia als espais on els contenidors soterrats han provocat més incidències. Les tasques consisteixen en la instal·lació dels nous contenidors de càrrega lateral al costat de les ubicacions afectades. Posteriorment, els soterrats quedaran fora de servei de forma definitiva amb el tapiat amb planxes metàl·liques i el seu segellat. Un cop acabada aquesta actuació, els nous contenidors s'instal·laran sobre la superfície segellada. És previst que aquesta primera fase finalitzi durant els mesos d'estiu. Els castellers de Badalona s'han quedat sense local després de localitzar deficiències estructurals a l'antic mercat Mañón que posaven en risc la seva seguretat. De fet, la colla Mikaku ha dut a terme els darrers assajos al pati dels Pares Carmelites. Ara estan estudiant amb l'Ajuntament possibles espais alternatius on poder reprendre l'activitat a partir del setembre. L'alcalde va avançar al maig als micròfons de Ràdio Ciutat que el govern badaloní pretenia signar el conveni que faria possible el trasllat de forma definitiva a l'antiga fàbrica d'eines Canela situada al barri del Progrés. Un gest però que de moment no s'ha produït. Ho explica Cesc Soriano, president dels Castellers de Badalona.
4: Ara mateix estem buscant i treballant conjuntament amb l'Ajuntament i estem segurs que arribarem a un acord que ens faciliti un local d'assaig, no només per acabar la temporada fins novembre, sinó també per poder assajar el temps que quedi fins que estigui completat el projecte d'Eines Canela. De moment no hem signat res amb l'Ajuntament, estem pendents de poder realitzar algun tipus de signatura de conveni que ens permeti tenir aquesta seguretat de que tindrem en un futur un lloc que ja sigui definitiu.
3: El barri de la Morera de Badalona perd un dels seus comerços més emblemàtics. La Casa de les Fruites abaixa la persiana després de 34 anys d'activitat, posant fi a una trajectòria marcada pel tracte de proximitat i el vincle amb tres generacions de veïns. El tancament, però, va més enllà d'un cas individual. Ramon Molina, el botiguer que ara s'ha jubilat, alerta de les dificultats per competir amb les grans superfícies, especialment pels horaris i els costos que obliguen a fer jornades llargues sense prou recursos.
5: El petit comerç estic condemnat a desaparèixer, no? Perquè no té futur. El gran nos van quitant mica en mica del mig, no?
3: I ara mateix tenim 34 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Quatre i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 9 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats recordarem com hem de reaccionar davant d'un incendi forestal. Li preguntarem a Roger Llinàs, que és cap del parc de bombers en Rubí, Sant Cugat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per analitzar les crítiques de Feijó a l'absentisme laboral i l'escenari de futur dels incendis extrems. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Miquel López, emprenedor i empresari. Continuarem destacant el patrimoni natural i històric que envolta Castellà del Vallès en risc per l'incendi de Sentmenat. Ho farem amb Aleix Scott, vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. I acabarem amb cultura per parlar-vos de l'obra teatral La Truita, que arriba al Poliorama, i ho farem amb l'actor pretenc Arnau Puig. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa farà una prova pilot a partir del mes de setembre per avaluar la viabilitat de perllongar la línia L12 d'autobusos al final del carrer de Mussol del barri de Can Palet de Vistalegre. Es va explicar en una reunió mantinguda amb els membres de l'Associació de Veïns d'aquest barri i la trobada va servir per abordar les necessitats del veïnat en matèria de mobilitat, neteja, manteniment i equipaments. A més, es va fer seguiment de les millores implementades recentment al barri. Entre les principals destaca la regularització de la línia d'autobús L12, la implantació del sistema de contenidors de càrrega lateral i l'aprovació del projecte d'execució de millores a les escales entre els carrers de l'Estornell i de la Losa, així com la remodelació de la pèrgola de la plaça de la Pau. Altres actuacions d'aquest barri per part de l'Ajuntament inclouen les millores fetes al bar del Casal Cívic, on també s'han instal·lat sistemes de refrigeració mòbil per a l'estiu i davant del qual s'ha habilitat un pas elevat per garantir la seguretat dels vianants a la zona. D'altra banda, recentment també s'han reparat les pistes de petanca i s'han dut a terme tasques de manteniment i de reforç de les franges de baixa combustibilitat en el marc dels treballs de prevenció d'incendis forestals programats pel consistori agarenc.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra investiguen diversos trets aquesta nit a la Creu Alta. Els fets haurien tingut lloc a l'altura del número 111 de la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta, pels vols de 11:45 de la nit. Va ser llavors quan la policia municipal va rebre un avís per part de veïns de la zona que denunciaven haver sentit alguns trets a l'aire. A més de la policia municipal, fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar algunes patrulles dels Mossos d'Esquadra que van fer una primera inspecció a la zona. Els agents van acabar identificant tres persones que podrien tenir relació amb els fets. A més, en el punt on van tenir lloc l'incident, també es va localitzar una arma de foc abandonada que ha quedat intervinguda per la seva anàlisi, així com diverses restes de projectil. Així mateix, la inspecció ocular va permetre detectar diversos forats compatibles amb impactes de projectil en almenys una persiana i a la façana d'alguns domicilis del barri Tallaret. Malgrat aquests danys materials, no consta que cap persona hagi resultat ferida. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i ara centren els seus esforços en poder determinar l'autoria dels trets i esclarir el context en què es va produir. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació a l'incident.
0: Gràcies, Anna. I ara seguim des del litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Oferir creacions cinematogràfiques inèdites amb el focus en el món de l'esport és un dels valors afegits del Festival de Curtmetratges Filmets de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, i això és possible en part gràcies a la col·laboració entre el Festival Badaloní i la Fundació Barcelona Olímpica, que avui han renovat el seu compromís. Ho han fet a la seu de la Fundació, on es troba el Museu Olímpic i de l'Esport, gran homenatge a l'esdeveniment que va revolucionar Barcelona l'any 92. Des que la Fundació Barcelona Olímpica va engegar el BSN Esports Film Festival, ara fa 17 anys, ha col·laborat amb el Festival Filmets per compartir els millors curts del cinema esportiu. Francesc Terrón és el director de la Fundació Barcelona Olímpica i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació.
4: Filmets és el festival gros en quant a la temàtica dels curts, per tant, ens ajudem mútuament, entre altres coses, fent la sessió Filmets en forma. Això ens retroalimentem. Nosaltres sabem que produccions nostres poden anar en aquesta sessió.
5: Poder oferir aquelles coses, diguem, de format esportiu que probablement no arriben al gran públic a través dels mitjans tradicionals i el poder oferir als nostres espectadors un material inèdit.
3: El Festival Filmets ofereix cada any una selecció dels millors curts de temàtica esportiva en un espai específic, la secció En Forma.
0: Gràcies, Martí. Des del Prat ara ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Un any més, el Prat es prepara per celebrar una nova edició del Sant Pollín, aquesta barreja entre els Sant Fermins i el tan tradicional pollo del Prat, dels Diables del Prat, la figura de foc. Avui, dijous 9 de juliol, es dona el tret de sortida a 4 dies de xupinazos, encierros, ofrenes a Sant Pollín, cercaviles, activitats infantils i molta música i, sobretot, festa. A les 7 de la tarda arrenca la novena ruta del Pinxo Sant Pollín amb la traca d'inici de festes, que serà amenitzada per la xaranga Xarangarín. Després de passar per restaurants com el Rústic Dolmer i el Cortijo, a la plaça de Joan Salvà Papasseit finalitzarà el primer dels 4 dies de Sant Pollín amb una sessió de música en directe a càrrec de DJ Anòmala, fins les 11 de la nit, una forma refrescant de passar aquests dies tan calorosos al Prat, que recordem, ahir va també batre rècord històric aquí, la temperatura que va superar els 37 graus i mig.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'incendi forestal de Sant Manat manté des de dilluns amb l'aire al cor els castellarencs i les castellarenques. En principi, tot i que dimecres al migdia es va arribar al pic màxim d'altes temperatures i de baixes humitats relatives, finalment els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la nit. A més, la bona evolució dels altres incendis forestals va permetre concentrar més mitjans que han permès avançar en les tasques d'extinció amb l'objectiu, justament, de poder-lo estabilitzar. En total, i segons els càlculs provisionals dels agents rurals, l'incendi ja afecta 218 hectàrees. Ara bé, que l'incendi n'estigui estabilitzat vol dir que és dins del mateix perímetre, però encara no està ni extingit ni controlat, cosa que encara podria costar hores i fins i tot dies. En aquests moments hi continuen treballant 150 efectius amb 19 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. L'objectiu principal és controlar possibles focus secundaris. Pel que fa a la investigació de les causes, el cos operatiu manté l'incendi de Sant Manat en fase d'investigació. Però testimonis directes dels primers moments de l'incendi, entre ells els bombers voluntaris de Castellà, apunten que les flames haurien començat per una màquina agrícola que es va incendiar en un camp de conreu.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat aquesta setmana el trencament parcial d'una branca del Pi d'en Xandri, un dels emblemes de Sant Cugat, durant les tasques de seguiment de l'arbre. Segons la primera valoració tècnica, el trencament és conseqüència d'una combinació de factors, les seves dimensions i pes, la posició gairebé horitzontal, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que afecten en general els boscos de Catalunya. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha després completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Aquesta branca, de fet, ja havia estat identificada l'any passat com una de les més delicades de l'arbre. A més, cal tenir en compte que la caiguda de la gran branca de l'agost passat va modificar l'equilibri natural de l'arbre, fent que altres branques haguessin de suportar més pes i més tensions. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi i dels sistemes de suport instal·lats. El Pi d'en Xandri continuarà sota seguiment tècnic continuat per preservar aquest arbre emblemàtic del municipi.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
0: Malauradament, l'actualitat a casa nostra ve marcada pels incendis que s'estan produint en aquesta primera part de l'estiu. Avui ens centrarem en els incendis forestals. Què hem de fer si el foc és a prop de casa nostra? Com hem d'actuar si ens sorprèn conduint o bé si ens enganxa caminant pel bosc? Doncs per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat. Com han canviat els incendis forestals a casa nostra en els últims anys? Pel que fa a intensitat, velocitat, comportament del foc... No? S'ha parlat d'aquests incendis de sisena generació?
10: Sisena generació, Si estem en aquesta ara. Esperem que sigui l'última, però... Però bé, la cosa no pinta bé. Aviam, l'entorn ha canviat moltíssim. En els darrers 30-40 anys ha canviat moltíssim. De fet, hauríem de tirar una miqueta més enrere encara i tot per veure una miqueta l'arrel del problema. No? L'arrel del problema ha estat, per una banda, l'abandó forestal, l'abandó rural del tema de l'agricultura. Catalunya era un mosaic agrícola forestal, com un tauler d'escacs, per fer-nos una idea, en la qual doncs, hi havia zones conreades i zones boscoses, i llavors doncs, un foc arribava doncs, fins al següent camp, el camp ja no passava, no? I a més tenies que les masses arbrades, les zones arbrades, estaven explotades, perquè tothom tenia una llar de foc i tothom tenia una cuina que anava amb llenya, amb la qual cosa el bosc era net, no hi havia sotaboscs, hi havia una ventada i que hi havia un arbre, de seguida anava la gent, el tallava, se l'enduia, feia llenya i se l'enduia. Hi havia es treia un rendiment del bosc, amb la qual cosa doncs, era una activitat sostenible, econòmicament sostenible, que era favorable, i llavors doncs, bueno, el bosc estava net i a més hi havia molt conreu. Què ha passat? Doncs ha passat que s'ha abandonat el bosc, El bosc no s'explota, el bosc està molt carregat, té moltíssima massa forestal, moltíssim combustible per metre cúbic, i a més aquells conreus que hi havia a zones que ara són boscoses s'han abandonat i el bosc les ha envaït, no? Jo sempre poso el mateix exemple, com a Sant Cugatenc de Pro, jo me recordo que estava en un bar que hi havia a la plaça Barcelona, hi havia unes fotografies fantàstiques sobre el camí de Sant Cugat a Sant Medí a principis de del segle XX, i era, hi havia moltíssims camps, o sigui, els camps arribaven a Can Borrell i seguien de Can Borrell a Sant Medí, hi havia vinyes, hi havia el que vulguis. Avui dia seria un escàndol si diem que toquem un arbre d'allà, però realment estem realment equivocats perquè ara tenim masses arbrades contínues de milers i milers d'hectàrees que a més estan abandonades, que tenim la llenya de les nevades i de les ventades de fa 5-10 anys encara està allà perquè
0: recollir.
10: Ningú ho ha explotat.
0: I
10: allà tenim una quantitat de... O sigui, el bosc és impenetrable. Tu intentes sortir-te del camí, no surts del camí, és impossible. I si això hi afegim el canvi climàtic, que és una evidència que qui la negui és perquè no la vol veure, doncs tenim ja el sopar a taula, ja tenim la taula parada, tenim una situació en la qual doncs estem en una situació de risc extrem, amb uns incendis que es comporten de manera molt violenta, que són capaços de progressar a velocitats, el que diem, molt per damunt de la capacitat d'extinció, i llavors doncs, bueno, estem en un entorn, en una situació que és realment complicada, realment complicada.
0: I quins diries que són els errors més habituals per part de la ciutadania quan hi ha un incendi forestal?
10: El primer error és ser-hi, no? O sigui, de fet, hauríem de ser molt conscients de quan estem en situació de risc forestal, evitar anar al bosc no seria una mala opció, i si hi anem, tenir molt clar per on entrarem, per on sortirem, i estar molt atents, perquè un incendi forestal ens pot sorprendre. Estant al bosc ens pot sorprendre. Però bé, tampoc podem deixar de viure. Llavors, doncs, l'error més habitual és pensar que serem capaços de fugir d'un incendi que ens sorprengui. Aquesta és un error bastant de base. El foc forestal hem de tenir molt clar que és capaç d'avançar molt més de pressa que una persona corrent, molt més de pressa en un moment determinat, i per tant hem de tenir molt clar què és el que farem. Llavors, errors molt habituals, estar en una edificació i fugir, l'edificació és la teva assegurança. Estar en una casa, suposo que volies entrar-hi una miqueta més endavant.
0: Sí, entrem en el detall.
10: L'equació confinament, això és una de les veritats absolutes, no? Vull dir que no hi ha discussió. Sortir del cotxe, per exemple, o sigui, estar dintre un cotxe i sortir del cotxe, o utilitzar el cotxe per intentar fugir d'una situació d'incendi. Això són errors molt habituals, ara hi entrarem més a poquet.
0: Ens trobem, per exemple, a Sant Cugat, a zones com la Floresta, com les Planes, Sol i Aire, on hi viuen veïns, estan a prop, enmig de la massa forestal. Són conscients del risc que
10: jo
0: això
10: crec
0: comporta?
10: Que cada
0: estan
10: vegada,
0: preparats?
10: Sí, bueno, a veure...
0: Són dues preguntes.
10: Anem a pam, sí. Jo crec que la gent cada vegada està més conscienciada. Crec que s'està fent bona campanya de per part de l'administració de quina és la situació. Preparats no ho estem, no podem estar-ho. No podem estar, el ciutadà no pot estar preparat. Per això i el que ha de ser és coneixedor. Coneixedor de quina ha de ser la seva actuació, de què ha de fer davant d'una situació d'incendi. Aturar l'incendi, ja et dic, cada vegada ens estem trobant amb que cossos molt potents, bombers de la Generalitat té molt muscle, és un cos de bombers que, ja ho hem comentat alguna vegada, funciona en xarxa, tots els parcs de Catalunya som del mateix cos de bombers, tenim una capacitat d'ajuntar mitjans que és, pràcticament no té comparació a cap altre cos d'Europa. No hauries d'anar probablement a Estats Units per tenir la capacitat de juntar recursos que tenim aquí a Catalunya, no? Però tot i així els focs a vegades se'ns escapen, però no és perquè no li posem ganes, és perquè quan la natura tira i els focs moltes vegades s'escapen, com he dit abans, s'escapen de la capacitat d'extinció, no? Llavors, doncs, una miqueta el tema és aquest, que estem en un entorn molt complicat. La gent és coneixedora, ho sap, però sobretot no caiguem en el parany de pensar-nos que amb una manegueta de jardí perdrem un foc forestal ni coses d'aquestes. Hem d'anar molt més enllà.
0: Però llavors, quines mesures bàsiques d'autoprotecció haurien de contemplar?
10: Val, aquí entrem, diguéssim, en diferents àmbits de responsabilitat. La primera responsabilitat la té l'administració. L'administració ha de garantir que, administració parlo a nivell de Generalitat, parlo a nivell d'ajuntaments, etcètera, no? Han de garantir la idoneïtat de les vies d'accés i evacuació, tant perquè puguem arribar nosaltres als diferents llocs de les masses arbrades, com perquè la gent pugui sortir de les urbanitzacions. Mm-hmm. Les pistes han d'estar condicionades, ha de ser possible que ens creuem dos camions de bombers amb vies principals, el que diem les pistes, nosaltres les cataloguem per categories, doncs els accessos a les urbanitzacions i les fugides, les possibles vies d'evacuació, han de garantir la possibilitat de creuar dos vehicles de bombers. Hem de tenir les franges perimetrals de les urbanitzacions. S'ha de reconèixer que hi ha moltes administracions que estan fent molt bona feina amb això. És a dir, una urbanització no pots tenir els arbres entrant a les branques per les finestres, has de tenir franges netes perquè el foc, quan arribi a l'urbanització, baixi d'intensitat. Per tant, hi ha una feina important d'adequació de camins i de manteniment, creació i manteniment de franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions, etc. Això seria la responsabilitat de l'administració. I després, a nivell personal, també podem fer moltíssimes coses. Si jo acumulo la llenya a la porta de casa, hi ha un incendi, es cremarà la llenya i la casa té moltes més probabilitats de cremar. Si tinc la parcel·la amb molta brossa i amb molts arbustos i per moltes franges perimetrals que facin els ajuntaments o qui sigui, doncs la meva parcel·la cremarà. Per tant, he de treure el combustible, mirar el combustible, em refereixo sobretot a la vegetació, però també altres tipus de combustible, és a dir, segons el que posem en el nostre jardí, doncs el nostre jardí cremarà més o cremarà menys, i hem de ser conscients. Està clar que la llenya és més còmode tenir-la al costat de la porta que no pas amb un cobert a 10 metres o 15 metres de la porta. Però si un dia crema aquella llenya, tindrem un problema si està de tocada a la porta de casa. No? Una miqueta també la nostra responsabilitat com a propietaris. Hem de ser conscients que viure al bosc té enormes riscos, avantatges i enormes uh-huh. riscos. El que pretengui viure al mig del bosc sense acceptar els riscos que això comporta s'està enganyant a ell mateix, no? Llavors això seria un error. És com moltes vegades la gent que viu en urbanitzacions molt allunyades que estan, oh, que bé que he vist que aquí sí, bueno, però aquí una ambulància triga 20 minuts a arribar o 25 minuts a arribar. Que ho sàpigues, que si un dia tens un infart l'ambulància trigarà 20 minuts a arribar. N'has de ser conscient. El problema és que fem les coses i després és que arribem amb un camió de bombers. Un camió de bombers a dalt d'una urbanització, segons i com sigui el camí, doncs trigues i diu, oh, és que heu trigat molt. És que vostè és conscient d'on viu? Hem de ser conscients per bé i per mal. Per bé i per mal. Estàs fantàstic, estàs estupendo, estàs en plena natura, però quan les coses van mal dades també has de ser conscient de quines són les mesures d'autoprotecció que has de prendre. Perquè a més les ajudes trigaran una miqueta més que si estàs doncs, al carrer Major de Sant Cugat. No?
0: Estem en aquest context forestal, en el cas que hi ha un incendi i s'està acostant a casa, què hem de fer? Evacuar, confinar-nos? Què és important si nosaltres som a casa i què no hem de fer?
10: El primer que hem de fer és intentar posar-nos en contacte amb el que serien les autoritats i per això mitjans com la ràdio juguen un paper fonamental. Normalment la via de comunicació d'emergències més eficaç són les ràdios municipals. Nosaltres hem fet molta promoció perquè l'Ajuntament us truca a vosaltres, us diu les consignes que heu de donar i llavors és realment un mitjà molt eficaç. I llavors estar atents a quines són les instruccions. Si no rebem instruccions, si tenim un incendi que se'ns està apropant, hem de ser molt conscients de que hem de ser capaços de fugir del tot. És a dir, si jo surto de la floresta, he de ser capaç d'arribar a Sant Cugat. Si no tinc clar que arribaré a Sant Cugat, no surto de la floresta. Val? Llavors, com ho puc saber, això? Depèn de la virulència, de com ho vegi, i si tinc la menor dubte, em quedo confinat a casa meva. És molt més segur. És a dir, si no hi ha unes instruccions clares d'evacuació, millor no evacuar. El confinament és molt més segur. A més, aquí tenim la boníssima costum de construir en pedra, i tot i que les cases tenen part de fusta, les cobertes, tal i qual, i hi ha elements que cremen, les persianes, etc etc, una casa aguantarà perfectament l'impacte d'un front de foc. No hi haurà cap problema. Nosaltres estarem a dintre de casa i el foc ens passarà pel damunt en 3, 4 minuts, 5 minuts, és el que triga un front de foc a passar a escombrar una zona. Si nosaltres estem dintre de casa, sobreviurem, sens dubte. Llavors, perquè la casa no cremarà en un primer moment. La gent a vegades ens diu, home, però és que jo he mirat per la tele un incendi i han cremat cases. Sí, però però no quan passava el front de foc. Han cremat després, perquè ha passat el front de foc, ha encès la llenya, ha encès les persianes, ha trencat un vidre, ha encès les cortines, i llavors, doncs, quan ja el foc havia passat, el foc ha entrat a l'interior de la vivenda i l'ha destruïda. Però no ha cremat en el moment en què passava. En el moment en què passava no hi ha lloc més segur que casa teva. Si tu estàs a casa teva i et sorprèn un incendi, queda't a casa teva. Què podem fer per estar més segurs? Doncs baixar persianes, tancar portes, posar allò de les tovalloles mullades si veiem que entra fum, allunyar-nos al màxim de finestres, de balcons, de portes, posar-nos a la zona, diguéssim, més interior de la vivenda, el més allunyats possible de l'exterior. Però no tinguem la menor dubte de que sobreviurem al pas del foc sense problemes. A l'error més habitual, fugir a última hora. És a dir, veiem el foc que arriba i llavors ens entra la por. Diem, no, no, jo em quedaré aquí perquè no m'han dit que evacuï i em quedo a casa, seré obedient. Llavors arriba el moment en què el foc comença a apretar, el comences a sentir, un foc forestal que tira fa molt soroll, i comences a sentir aquell front de foc que ve, i llavors és quan ens entra el pànic, i llavors agafem i diem, no, no, marxem. Aquest és el pitjor error, l'error definitiu. Entrem en el cotxe i sortim amb el cotxe. No només posem traves a que arribin els cotxes d'emergència, bombers, etc., sinó que molt probablement, si ens sorprèn el foc dintre el cotxe, ens sortirem de via, quedarem al camí, en un racó del camí, llavors cometrem el següent error, que és que començarem a notar calor dintre el cotxe i sortirem del cotxe, i llavors doncs, ja tenim el còctel perfecte pel desastre. No? De fet, penso que ja ho havíem comentat en alguna de les ocasions que he vingut, l'incendi d'allà de la Segarra d'aquest any, que vam tenir a començaments d'estiu, les dues persones que van morir va ser exactament això. On estava en una granja, va avisar a l'amo de la granja, escolta'm, que tinc molta por. L'amo de la granja va agafar el cotxe, va anar fins a la granja, primer error, el que li havia d'haver dit és queda't aquí, no et moguis. Doncs no, se'n va anar cap allà, assumint un risc evident d'anar fins a la granja, i quan van arribar a la granja, en lloc de dir, bueno, va, doncs ja que estem a la granja tots dos, doncs ens quedem els dos a la granja. No, van agafar el cotxe i van sortir de la granja, van intentar fugir. El foc els va enganxar, van sortir del cotxe i aquí es va acabar la història, dissortadament. És un error molt habitual que, sobretot, no hem de cometre.
0: Uh-huh. Si ens trobem, clar, és que les situacions podríem dir que són bastant similars. Parlem dels cotxes. Si ens troba, seria igual que si està a prop de casa el foc? És a dir, el cotxe també ens pot protegir si ens troba un... quines circumstàncies...
10: El cotxe, evidentment... A vegades la gent diu, és que estar dintre un cotxe és pitjor que estar fora el cotxe. No, això és... això no. O sigui, estar dintre d'un cotxe amb un incendi forestal, estar en una pista i que passi el foc, mala peça al taler, no anem bé. Però si no tinc el cotxe, llavors és que no tinc cap protecció. És a dir, tinc probabilitats amb un front de foc que passa fort per una pista i jo vaig amb un cotxe, tinc probabilitats de sortir-ne amb vida si estic dintre del cotxe? Poquetes. Però tinc una opció. Però és que si estic fora del cotxe no en tinc cap. Val, la cosa va pitjor. Si estic a casa meva, estic molt bé. Si estic dintre d'un cotxe, estic malament. I si estic fora del cotxe, estic fatal. Perquè, clar, alguna cosa d'haver-hi entre jo i el foc. El foc arriba. Si jo tinc una paret de totxos entre el foc i jo, anem bé. Si tinc un cotxe, bueno, no anem gens bé, però bueno... Però és que si no hi ha res, no hi ha res. Llavors el foc m'escombrarà de seguida. Llavors... per sobreviure a l'interior d'un foc de cotxe també s'ha de tenir molt clar que no has de sortir del cotxe sota cap concepte, que t'has d'estirar la part més baixa, que t'has d'intentar tapar amb la roba que portis, que quan hagi passat el front de foc hauràs de sortir del cotxe perquè el cotxe cremarà segur. Quan hagi passat el front de foc al minut, dos minuts, el cotxe cremarà. És mala peça el taler, però si saps molt, molt bé el que has de fer, a lo millor te'n surts. Però jo no li recomano a ningú l'experiència. De fet, nosaltres, ara això ja els expliquem als bombers joves i flipen, però als anys 80-90 acabàvem sota el camió moltes vegades, ens passava el front de foc per sobre el camió i avisàvem, escolta'm, i sobrevivíem sota el camió. Vull dir, avui dia tenim molt més anàlisi de l'incendi, anem molt més dirigits, avui estem en un incendi i estem parlant amb un analista que està en una central aquí a Bellaterra, nosaltres estem a Terres de l'Ebre, i ens està dient a la propera carena, deixa passar el foc perquè no tens possibilitat, perquè està totalment alineat, ataca'l per aquí, ataca'l per allà. Vull dir, anem molt més guiats que no pas abans. Abans era tira, i quan ja no podies més, pues, et foties sota el camió i el fot que et passava per sobre. I sobrevivíem, a mi m'havia passat unes quantes vegades, i sobrevivíem. Però havies de tenir-ho molt clar, si no ho tenies molt clar, malament.
0: Roger, algun altre consell que puguis donar abans d'acabar?
10: Bueno, jo l'únic, el consell més important és consciència de la situació. Hem de ser conscients de que la situació dels focs de bosc és molt dolenta, que no té visos d'anar millor, que podem passar anys i anys sense que tinguem un incendi molt greu a casa nostra, i això ens pot fer baixar les defenses, però que la taula està parada i que en qualsevol moment pot haver-hi un incendi catastròfic a la nostra zona. De fet, ja no hi ha anys en els quals no tenim incendis catastròfics. N'hi ha, cada any n'hi ha, i li toca a un o li toca a un altre, a una part del país. Aquest any, per exemple, a Catalunya ens n'hem sortit prou bé. A Catalunya tenim una gran capacitat de primera intervenció, de ser molt contundents a la primera hora de l'incendi. Això fa que molts incendis que progressarien doncs no progressin. Però fixeu-vos el que ha passat a la resta d'Espanya aquest any. Ha estat un absolut desastre. I aquesta serà la tònica i cap aquí anem. Llavors, consciència de la situació. I tenir molt clar, sobretot aquesta idea que dèiem, de que davant, si jo visc en una zona d'interfície forestal urbana, davant d'un incendi que s'aproxima, el més segur que puc fer és quedar-me a l'interior de casa meva. Això és la frase de resum avui hauria de ser.
0: Aquest és l'ABC. Roger Llinàs, cap del parc de bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i és temps per obrir aquesta finestra, l'opinió, la tertúlia, tres bandes. Avui la compartim amb en Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Bona tarda i molta calor.
0: I, home, faltaria més. Qui digui que té fred és que, bueno, no sé si el Jordi Casas, que és historiador i m'acompanya a l'estudi.
2: Sí.
0: Estàs
2: sí,
0: bé?
2: Sí, estic
0: estàs
2: gelat,
0: bé?
2: Estic
0: bona
2: gelat,
0: tarda.
2: Estic gelat.
0: Estàs
2: sí.
0: Gelat.
2: Sí,
0: gelat. Gelat,
2: sí, sí.
0: Val. Josep Vallvé és extreballador de Caixa d'Estalvi, columnista, i el tenim a Terrassa via telefònica. Què tal, Josep?
3: Bona tarda, content de retrobar-vos.
2: Molt bé,
3: interessants avui els que plantegeu.
0: Doncs sí, vinga, no perdem més temps, que veig que teniu ganes. O sigui que obrim la porta del toril, no?, i que surtin els braus que hi ha, que Sant Fermín.
2: Digues el tema perquè els
0: Val, sí, sí, sí, sí. Analitzem unes declaracions del senyor Feijó, que ha titllat de càncer l'absentisme laboral i ha criticat els convenis que igualen el sou durant la baixa. I ha dit que, bueno, que fins i tot ell farà una proposta, governi o no governi, no ho sabem. Són interessants, però no sé si li donarà temps al Josep. Jo m'agradaria d'entrada preguntar-vos per la vostra opinió sobre com qualificaríeu vosaltres aquestes declaracions del senyor Feijó, que ha posat tot l'absentisme dins del mateix sac.
2: Qui comença?
0: Vinga, el Xavier.
1: Doncs, a veure, com sempre, jo crec que les declaracions del senyor Feijó ja ens té acostumats una mica, que d'alguna manera sempre acaba ficant la pota. I quan és un tema que segurament potser pot haver-hi un fons de raó i de justificació, no dic pas que no, i potser això anem de parlar, però després aquestes comparatives que fa i tan genèriques, això després aquí, ojo, anem al tanto, no fiquem la pota, no podem comparar-ho, a més, amb un càncer, precisament una malaltia que si té una justificació, una baixa, és quan hi ha malalties greus, i aquesta és absolutament més que justificada, i per tant aquesta no hauria de ser penalitzada en cap moment. O sigui, hem posat l'exemple pitjor que podríem posar per tractar un tema que sí que és veritat, que és un problema creixent, no només en el sector privat, empresarial, sinó també en el sector públic, l'increment que hi ha d'absentisme laboral. Ara bé, aquí, quan parlem d'absentisme laboral, com que ho posem tot en el mateix sac, ja tant parlem o interpretem, posem els percentatges dels índexs de l'absentisme laboral, tant si estem parlant de baixes mèdiques justificades com de permisos, de llicències o indisposicions o un tema d'absentisme que d'alguna forma no estaria justificat, o que es barregen masses coses. Per tant, aquí també caldria, des del meu parer, hi ha un problema, i això, doncs, escolta'm, qui digui que no, en àmbit empresarial no hi ha un problema amb el tema de les baixes, hi és, que s'estan donant en molts casos algunes baixes massa alegrement, segurament. Ara, també és veritat que quan es posa el dit i es busca una mica, es busca les pessicolles d'algú, igual amb aquella persona o aquell treballador que, doncs, resulta que s'imposa un expedient per veure que resulta que aquella baixa està més que justificada. Per tant, s'ha d'anar al tanto. Hi ha un altre tema també amb això de les baixes i les baixes mèdiques, per exemple, que moltes vegades aquestes baixes mèdiques s'allarguen. El problema és que, no és que es donin, és que s'allarguin en excés. I el temps d'allargar aquesta baixa mèdica no és tan vegades problema o conseqüència de l'actitud o comportament del treballador, sinó també de que aquest treballador igual està esperant unes proves que s'han de fer, unes proves diagnòstiques, etcètera, que això fa que se li allargui aquella baixa i que li digui, no, escolti, fins que vostè no tingui això, vostè no s'incorpora. Per tant, també és veritat que no podem fer recaure només el problema per exemple, que les baixes mèdiques, primer, que algunes vegades donen molta facilitat. Sí, d'acord. Hi ha treballadors que et diuen, escolti, miri, jo, no sé què, tinc aquest problema, he tingut aquest problema d'una trifulca a la feina, escolta, demà m'agafaré la baixa. I ja t'anuncien que demà s'anirà a buscar la baixa. Bueno, aquestes baixes són unes baixes molt qüestionables. N'hi ha baixes que no són en absolut qüestionables. I després hi ha l'altre tema.
0: Vinga, fem una ronda una mica més
1: ràpida.
0: Perquè
1: és per parlar,
0: Ho dic perquè, si no, no ens quedarà temps per tractar l'altre tema.
2: La meva opinió és que aquest senyor no està preparat per governar. Aquest home és una calamitat, no? Quan no el corregeix l'Aznar, el corregeix la senyora Díaz Ayuso, i quan no, els seus dient, no, és que no he volgut dir això. ell ha explicat abans que no es poden barrejar tots els conceptes d'absentisme, eh? Una cosa és maternitat, l'altra cosa és baixar amb malaltia, l'altra cosa és un enterrament, l'altra cosa, etc. A més, no és cert que es cobri el 100% des del primer dia. Es cobra el 75% a partir del quart dia, uns 15 dies ho paga una part l'empresari i una part la societat social, i a partir del dia 19, no sé què, ho paga tot la societat social. Vale? Ja sigui malaltia o accident laboral i tal. Els que cobren 100% és aquelles empreses que ho tenen pactat, o aquells convenis que ho tenen pactat. Jo, l'empresa on treballava d'automoció, l'any 92, primer, que va prova i després va consolidar, van pactar que complementava l'empresa el 100% el primer dia. Però la vegada que pactàvem això, pactàvem mecanismes per evitar que es disparés l'absentisme. I, a més, quan s'aconseguia això, era a canvi també de contrapartides, perquè en un conveni hi ha un toma i daca. Tu pactes millorar la productivitat o millorar la qualitat, pim-pam, per tant, hi ha unes contrapartides, no és un pagament, diguem-ne, graciós, no? Això d'una banda. Després hi ha altra qüestió. Les baixes. Hi ha un element que diu... Ara parlo una miqueta per boca d'asno, però hi ha un element que diuen que està augmentant des del Covid, que és els trastorns mentals. En aquestes malalties els metges no es volen enganxar els dits. No? Com un altre... Tu tens un constipat, la setmana que ve a treballar. Jo me'n recordo que vaig agafar una baixa per estrès l'últim any de treballar perquè feia la feina de trans i tal, i escolta, si jo hagués volgut hagués estat 4 mesos de baixa. Vas estar 15 perquè no en sabia estar a casa, però tal. Vull dir que, clar, com deia abans, és un problema o és un fet problemàtic, analitzem-lo, però no podem dir bestieres.
0: Clar que també s'ha d'abordar. Josep?
3: Jo crec que el senyor Fijó no és un polític d'estat. Si ell es pensa que té alguna mínima possibilitat d'arribar tard o d'hora, possiblement, i de ben segur, més tard que no pas d'hora, possiblement mai, a presidir el govern espanyol, el que s'hauria de plantejar és no anar fent declaracions en plan gairebé, entre cometes, terrorista. Aquest senyor, vull dir, el que hauria de valorar, sempre professa un respecte i un... i es plega, s'agenolla davant de la gran patronal, i tal com deien molt bé ara al darrer dels contertulians, hi han sorgit últimament, arran dels canvis socials que hi ha, i la pandèmia i moltes altres coses, una sèrie de patologies de caire mental que són molt difícils de valorar. Però posar i utilitzar el terme del càncer, que és una paraula que fins i tot fa por a vegades al poder-la pronunciar per generalitzar i posar tothom en el mateix sac, en uns moments en els que s'acaben de fer públiques unes enquestes per diferents mitjans, diumenge passat començava La Vanguardia anticipant els possibles i pròxims resultats electorals a nivell autonòmic, a nivell nacional, el que hauria de plantejar-se és fer un pas al costat i probablement buscar alguna altra persona que el pogués substituir per mirar d'abanderar un lideratge i millorar el tema. Darrera pregunta, i aquí ho deixo. Quina és l'experiència laboral i productiva realment del senyor Feijó i de molts polítics a la contribució i a l'elevació del PIB espanyol? Declaracions, però tancar rodes de premsa que facin una nota de premsa que la reparteixin, no cal quan hi ha incendis que em surti la consellera, el president i Déu i sa mare, perdó. No ho sé, molt desafortunat el trobo. Molt desafortunat.
0: Bé, són declaracions que de fet les fan una trobada amb el cercle d'empresaris bascos i davant dels quals el mateix Feijó es va comprometre a presentar abans de les pròximes eleccions una estratègia per millorar les condicions estructurals de les empreses. Partint de la base, doncs, que hi ha una part de les baixes que són fraudulentes, per dir-ho d'alguna manera. De quina forma penseu vosaltres que es podria combatre i millorar aquest absentisme?
2: Bueno, jo puc dir, per experiència de la meva empresa, que vam arribar a ser 1.500, es va estabilitzar en 1.100, 1.200, l'absentisme, si era alt, era per culpa, a causa d'un 5% de la plantilla. Sempre els mateixos. Hi ha un 5% que li posava molta jeta. Bueno, Com ho soluciones? Ara, has de fer pagar l'altre 95% per culpa d'aquest 5%? Has d'anul·lar el 100% des del primer dia que el tens negociat i tens pactats mecanismes perquè no es dispari, perquè hi ha un 100%, un 5% que li fot jeta? Va, aquest és un tema. No? Llavors, bueno, a veure... constantment es negocien convenis i els convenis, escolta, no són inflexibles ni rígids, es negocien els problemes que hi ha a l'empresa o en el sector, i aquest tema és un tema que els empresaris...
0: Però aquest 5%, Jordi, sí, és sancionable?
2: No, perquè no. Li posen jeta, però clar, portaran la baixa mèdica, clar, no?
0: Xavier.
1: Sí, no, això que dius és cert. Els problemes... aquest gran, era un gran problema, però moltes vegades està generat per un col·lectiu molt baix i molt reincident, no? Jo, per exemple, en aquest moment, doncs, a l'àmbit residencial, a la residència on t'estic, jo ja sé perfectament que quan arriba divendres, ja de cara al dissabte i el diumenge, doncs ja tindré un X nombre de persones, i algunes vegades no m'equivoco en saber que aquesta segurament, o aquest segurament serà el que em trucarà dient ai, que m'ha agafat una indisposició i que no sé què. Doncs aquests ja hi comptes. Hi ha persones amb què hi ha pràcticament hi comptes. Clar, en canvi, tens el gran percentatge, el gran nombre de persones que es preocupen, lògicament, i ostres, per anar a la feina, o es preocupen per si han de caure amb una baixa. O sigui, hi ha gent que és tot el contrari. Fins i tot m'he trobat amb personal que els he dit, escolta, fes el favor d'anar-te'n a casa i anar a buscar la baixa. Així no pots treballar. O sigui, hi ha molta gent que és molt responsable, però en canvi tens, com deia abans el company, un petit col·lectiu que és molt irresponsable i que se n'aprofita també d'aquestes situacions. Les famoses hores d'indisposició que en l'administració pública en aquest moment no ens estem parlant de 15 hores. Escolta, això s'estira que no vegis. Les visites mèdiques que s'allarguen, allò. Hi ha gent que fa estrictament allò. Hi ha altres que, saps allò. Problemes en el cap de setmana, doncs és un problema greu, doncs l'absència del dissabte. I per què no tant el diumenge? Mira, perquè el diumenge resulta que es cobra el complement del festiu. Aquest dia resulta que no hi ha tantes baixes, no? Jo he arribat a proposar que, escolta, que el complement del festiu també, sisplau, per favor, que el cobrin el dissabte, perquè així en tindrem una estabilitat i el nombre de baixes serà pràcticament el mateix, no? Però això ens hi trobem, i el dilluns també, el dilluns també. I, com dius, sempre hi ha un col·lectiu que saps pràcticament a totes les empreses, mira, aquests seran els que et fallaran, i no fallen.
0: Jo quan parlava de sancions, de fet, l'absentisme, que no, clar, el que no està justificat, el tema està en la justificació.
2: L'absentisme justificat està sancionat, claríssimament.
0: No justificat.
2: No justificat, clar.
0: Sí, sí.
2: No, tu no pots deixar de treballar per les feines, cuidado, I si tu tens un enterrament, pues són 3 dies o 2 i tal, no són els dies que et donen la gana. Vull dir,
0: correcte.
2: Que tot això està regulat pel Estatut dels Treballadors, cuidado,
0: Sí, sí.
1: Hi ha algunes llicències que...
0: Digues, Xavi.
1: Això, a més a més, sumen també aquí altres fets. L'administració doncs, genera també unes situacions que algunes llicències es donen fins al màxim. L'hospitalització de familiar fins al tercer grau, fins al segon grau. Escolta'm, aquí ens n'hem fet, en fem un fart de veure gent que agafa llicències per hospitalització familiar perquè, doncs, no sé, té un cunyat que l'han d'operar d'un juanete, no? I després s'agafa 4 o 5 dies. Doncs, bueno, en fi, i has de dir que sí. Bueno, això que també està en el paquet. El problema és que també està en el paquet. Hauríem de discernir el que són baixes mèdiques justificades, i això no són qüestionables, d'altres situacions que aquí sí que s'hauria d'intentar posar remei. Aquestes baixes no justificades, buscar maneres per reconduir aquesta situació, perquè si no, això, evidentment, els percentatges, els índexs s'estan disparant.
0: És de difícil combatre, Josep? Josep?
2: Ui! Què passa,
0: no, no l'hem perdut, no, el Josep?
2: S'ha dormit?
0: No, home, no. A veure, sí, torna, no sé si és que... No hem sentit que la línia quedés tallada.
2: Si l'he agafat una liputinya amb aquesta calor, tu?
0: No, home, no, que a més suposo que estava a casa...
2: Bueno, però aprofitem per parlar. No, a veure, jo abans et deia que avui també hem sabut unes declaracions absolutament extemporànies del Martínez Aymel Almeida, no? Es diu alcalde.
0: Ah, sí,
2: parlant del el preu dels pisos i tal, el tio ha tingut els sants pebrots de dir, com que hi ha una normativa que publica que en els pàrquings hi ha uns tubos per aparcar les bicis, no? Que hi hagi aparcament de bicis, que això encareix el preu dels pisos. per veure.
0: Llavors, però això treu cap ara? Per què?
2: No, treu cap que, tant, que aquests, ell i tal estan escurant cap a la dreta d'una manera fins i tot vergonyosa les seves declaracions per arrambar-li vots a Vox, i Vox se'ls està menjant el terreny, no serveix de res. Estan comprant el discurs de Vox, extremant les seves propostes, i a més electoralment no els serveix de res. No? Bueno. Mm.
0: Molt bé, Josep...
3: Us havia perdut. Ara. Us havia perdut.
2: Ah. Pensàvem que t'havies adormit, tu.
1: Ens feies patir.
3: No. Que... A veure, poca cosa afegir. No sé si heu canviat de tema, però us he...
2: No, encara.
0: Vinga, tanca
3: bueno,
0: tu.
3: A veure, jo crec que els treballadors aquí han de posar a la balança que no tot el que tenen són drets a cobrar un sou, sinó que tenen uns deures. I aleshores, per part de l'empresari, el que, com molt bé heu dit els altres dels tertulians, el que no es pot és passar del particular a la Generalitat, al tema global, i trobem un treballador, un 5%, que poden fer-se el viu i, bueno, i plantejar alguna baixa d'aquestes fantasmagòriques, per no que la pugui veure d'una altra manera, i dir que tots els treballadors són iguals. Això és un peix que mossega la cua, però la sensació de la responsabilitat d'un treballador, un treballador té dret a exigir una sèrie de contrapartides que comença el sou, els horaris, les vacances, el que sigui, però té uns deures. I aquests deures, vull dir, a vegades, si a un li ve una pruna, li ve un ictus, li ve un càncer i ha d'agafar una baixa, doncs ha d'agafar una baixa. Vull dir, això és així. El que a vegades costa molt de definir per part de l'equip mèdic és aquestes baixes, doncs, de tipus psicològic, que a vegades poden ser objecte d'una certa teatralitat per part d'algun treballador que té poques ganes de pencar. No ho sé, en tots els aspectes.
1: En definitiva,
3: el senyor Feijó tenia moltes maneres de plantejar això, no de la manera tan grollera que ho ha fet. És a dir, l'he parlat, ha fet terrorisme polític opinant sobre un tema del qual ell no n'és cap exemple.
1: Mira, jo crec que el que s'hauria de buscar, i això sí, és difícil, però que per això cal pensar-hi, cal que s'hi posi qui s'hi hagi de posar. Com desincentivar aquelles baixes més fàcils d'aconseguir? I d'alguna manera aquest desincentiu ha de ser, doncs, no sé, si econòmic o el que sigui. Com? Atraient-li el sou a la persona dos dies? No, potser no caldria deixar-la sense... Però caldria veure quins elements poden desincentivar anar a buscar fàcilment una baixa. Ara, això s'ha de pensar.
0: No has intentat, Xavier, que dius això a través dels professionals de la sanitat, amb el tema de les baixes?
2: A l'empresa que jo treballava, que he de dir, ara puc dir-ho perquè...
0: És que l'hem deixat a mitges, el Xavier.
1: Qui diu desincentivar o diu incentivar els que no l'agafin mai. D'aquí hi ha l'altre element. És a dir, com podem incentivar aquell que, doncs, escolta'm, doncs, no és que estigui una persona supersaludable, sinó que, doncs, també hi ha vegades que es fa l'esforç per no anar a buscar la baixa quan és una cosa que, doncs, et sents malament, no saps què, no hi vaig. Com podem incentivar precisament a aquestes persones? Donem-li la volta, perquè potser després, si els incentivem una mica, doncs, bueno, potser reduirem aquest nombre de baixes, entre cometes, més fàcils, no ho sé.
2: És el que anava jo, l'empresa on treballava, que ara està tancada, per això ho puc dir-ho, a més no diré el nom. Van pactar el 100% des del primer dia. Primer plan pilot i l'any següent, fixa. L'absentisme va augmentar, és cert. Llavors, a cada conveni, l'empresa ens deia que ens ho trauria. Llavors, què van pactar? Mecanismes d'incentivar la no absència.
1: Exacte.
2: I sobretot, premiar aquell 20-30% que no agafava mai cap baixa, mai. Que també existeix. Uh-huh. Bueno, i el mecanisme que trobàvem, i has de donar coses així, saps que hi ha un percentatge de baixes que no les podràs evitar mai, però bueno, has d'anar trobant la manera. I això que deia de les malalties mentals, jo ho vaig viure, quan jo vaig anar per una... Bueno, vaig anar al metge i dic, escolta, diu, ostres, vostè té un estrès, vostè ha d'agafar la baixa. Bueno, va, pues doni'm la baixa. Clar, vaig apuntar al metge. Bueno, i ve molta gent així, donant moltes baixes per estrès i per problemes psicològics. Sí, sí. I que, bueno, i per quant temps? Clar, no es mullen. Cap metge
0: bueno,
2: no es mullen.
0: És difícil. Clar, és difícil
2: ho ha dit abans, no?

0: incendis, però d'aquí 10 anys en poden ser ja el 40%. El tema és quin escenari de futur ens espera, però sobretot la pregunta clau és què podem fer, com hem de combatre, com ens hauríem de preparar, com hauríem de gestionar tot això perquè, per evitar aquest 40%.
1: Bueno, el primer que s'ha de dir és que la culpa és el Sánchez. Això d'entrada. A partir d'aquí, que parlin els astres, no sabem què diuen.
0: T'has quedat a gust.
1: Home, deixa'm fer un xiste de tant en tant.
0: Sí, sí, sí, sí. No sé què us sembla, perquè el panorama és esgarrifós.
2: Sí, realment.
3: Jo plantejaria a nivell educatiu, i possiblement és una proposta molt, amb molt poc marge de maniobra, però és, a lo millor és un petit brindis al sol. A nivell d'escola i des de ben petits, tant de moda que està tot el tema de l'ecologia i del canvi climàtic, intentar una miqueta el que deia abans del programa nostre, aquest cap de bombers que,
0: sí,
3: que parlava,
0: el Roger, sí.
3: Hem de ser conscients de la situació, veient com evoluciona el tema, sense ser cap científic. Jo sempre m'he considerat, doncs, amb aquests temes de medi ambient i de temes de ciències, jo que em considero de lletres, jo soc bastant curt o bastant analfabet, fins i tot em toca més escoltar que no pas parlar. Hem d'educar a la infància des de ben petits perquè aquests temes es valorin des dels petits detalls.
0: Però a banda de la teoria, el que falta aquí és la pràctica, que és l'acció. És a dir, falta acció, no?
1: Sí, sí. Aquí hi ha un tema objectiu, i que em perdonin els conservacionistes a ultrança. Jo em considero un ecologista, però no un conservacionista a ultrança, que tenim una massa forestal que no la podem gestionar. Tots ho diuen, en un segle ha crescut un 40%, perquè clar, hi ha terrenys que s'han deixat de cultivar, i la pagesia d'actuar, i tot això s'ha transformat en bosc. Nosaltres ho hem vist els últims 100 anys aquí a Collserola, bueno, vaig anar molt lluny. Sí. No, però vull dir que, bueno, hi ha un fet objectiu que jo, i a més cada cop fa més calor, i, hòstia, ho veig molt complicat, ho veig complicat.
2: Sí, sí, Xavier. Només un detall, jo, ara aquest últim incendi que hi havia per aquí a la zona de Sant Manat i Castellà, fa poc, farà potser un parell de mesos, un mes i mig, vaig estar també en una ruta de muntanya per allà, doncs, i vam veure que estava a la zona de Sant Sebastià, Montmajor, de Guanda i tot això, hi havia, doncs, molta tala, hi havia, però tot el bosc estava brut, estava ple de molt deixat, o sigui, tot i que hi havia empreses que estaven fent tala d'arbres, igualment dèiem, es farà una bola de foc. És a dir, que malgrat hi pugui haver actuacions que hi ha de ser de tales, d'arbres i d'això, s'ha de fer d'una manera que tampoc deixi la brossa que pugui després ser el caldo de cultiu per l'incendi que pot venir al cap de 2 mesos, no? Però realment és complicat. Com no hi hagi un esforç claríssim de neteja de boscos, com no hi hagi un esforç de fer grans zones
1: de tallafocs
2: amples, i que d'alguna forma això sí, poden crear o poden suposar crítiques a segons quins moviment ecologista, però és que s'ha de fer.
0: Ho hem de deixar aquí. Esperem que hi hagi, bueno, aquesta acció.
1: Creuem els dits que no se'ns cremi Collserola.
2: Esperem.
0: La setmana que ve, temperatures més altes. Ja veurem què passa. Senyors, moltíssimes gràcies.
1: Vinga,
0: per la col·laboració.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.
1: I cuideu-vos molt. Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direcció Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
1: Són les 5.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona és un dels 441 municipis catalans en nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos 219 municipis. Amb la implementació del nivell 3, es recomana limitar les activitats i l'accés a espais naturals i se suspenen totes les activitats autoritzades que tenen risc d'incendi. Aquests són, entre d'altres, la crema de rostolls, encendre fogueres, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, o l'ús de serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal. Els incendis declarats entre l'1 de juny i el 7 de juliol d'aquest any superen els 150, el segon nombre més alt des del 2010 a aquestes alçades. Actualment els bombers treballen en 7 actuacions, tots ells estabilitzats o controlats. El foc més gran al que portem d'estiu ha estat el de les Gavarres, que ha cremat prop de 2.200 hectàrees. Cal recordar que l'incendi que va cremar Tiana van ser 48 hectàrees. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la ciutadania extremar la precaució pel risc d'incendis derivat de l'onada de calor els pròxims dies i ha fet èmfasi sobretot en la situació de perill en la tarda d'aquest dijous. Així s'ha expressat Illa en un acte organitzat per Comissions Obreres a Barcelona, on ha aprofitat per recordar que Catalunya afronta uns dies amb una calor extrema.
5: Faig una crida a la màxima prudència aquests dies en matèria d'incendis. Afortunadament, a aquesta hora tenim tots els incendis a Catalunya o estabilitzats o controlats, però afrontem uns dies, en particular la tarda d'avui, amb onada de calor extrema i, per tant, faig una crida a tots els ciutadans a extremar la precaució.
4: I encara sobre aquesta onada de calor, Badalona ha viscut la seva quarta nit tòrrida consecutiva. Durant aquesta nit, els termòmetres no han baixat gairebé dels 27 graus i ja des de primera hora del matí s'han superat els 30. El dimecres, l'estació d'observació del museu va marcar una temperatura màxima de 35,8 graus cap a un quart d'una del migdia. Segons dades de l'Institut de Salut Carles III, a Catalunya s'han produït 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, una xifra extraordinària que ja supera el nombre de morts en mesos de juliol sencers dels darrers 11 anys. Les primeres persones que haurien mort a causa de les altes temperatures es comencen a registrar a partir de la segona meitat del mes de juny i s'enfilen de manera important als voltants de Sant Joan, coincidint amb la primera onada de calor de la temporada. I en esports, Isaac Nogués torna a casa. L'Aleix Badaloní ja és oficialment jugador de la penya i tornarà a vestir de verd i negre. Es converteix així en el segon fitxatge de la sisa joventut de cara a la temporada 26-27. En motiu d'aquest fitxatge, Televisió de Badalona emetrà aquest dijous un documental dedicat al jugador que porta per títol en primera persona, Isaac Nogués, que narra la seva trajectòria des dels inicis a les categories de formació del joventut fins al seu retorn al primer equip.
6: Minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. En aquests moments està tallada la T244 entre el Montmell i Querol per un incendi forestal. Pel mateix motiu, a la C59 hi ha un carril tallat de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Caldes de Montbui i hi ha intensitat en aquest tram. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GIV-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'aquests problemes, l'autopista APC té retencions de Mollet a Granollers en sentit nord per un accident que talla un carril i hi ha lentitud i durades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A més, a la C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Sabadell per un vehicle variat que talla un carril, per tant, precaució. A la C17 hi ha lentitud de Parets de Mollet en sentit sud, a la C60 hi ha Quart Gentona en sentit Mataró, a la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, la B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral i retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Pesós i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
6: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
0: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: El jove terrassenc Miquel López s'encaminava cap a una formació en màrqueting i comunicació, però finalment, pels seus reptes com a emprenedor, és copropietari d'una immobiliària. El nostre company Sergi Estapé ha conversat amb ell.
1: Bona tarda, doncs com acabes de dir, estem amb el Miquel López, que és copropietari de López en López Real Estate. Què tal, com estàs, Miquel?
2: Bona tarda, Sergi. Tot bé, tu què tal?
1: Bueno, aquí estem, no? Acabant la temporada del Connectats. Escolta'm una mica, va, explica'm una mica com vas iniciar-te en aquest món on t'has ficat juntament amb el teu pare, amb l'Enric, aquesta immobiliària López en López Real Estate. Com comença tot?
2: Mira, comença als 17 anys, quan el meu pare ja hi era al sector, i a mi em va començar a interessar bastant el sector immobiliari i bueno, doncs em va començar a donar feinetes. Mm-hmm. I bueno, aquestes feinetes consistien bàsicament en fer porta freda, en anar a picar vivendes i intentar captar-les. I d'allà doncs, que em va agradar molt, vaig començar una carrera, però mira, a mitges vaig veure que havia de seguir amb el sector immobiliari i l'any passat doncs, vam fundar López & López Real Estate.
1: Mm-hmm. Si m'equivoco, des del setembre, no?
2: Exacte.
1: Sí, l'any passat decidiu, diríem, el teu pare ja estava, però decidiu muntar-vos una mica pel vostre compte, no? Tu ets molt jove, no sé si això fa molt vertigen, no? Veure, ostres, empresari tan jove, no sé com ho veies.
2: Sí, tot just no sé si tenia 19 o 20 anys, just en aquell moment, i tenia moltes ganes, tio. Sempre he volgut ser empresari. I amb els col·laboradors que tenim a la immobiliària, que al final són autònoms, és com si un autònom és com si ja tingués una pròpia empresa. Llavors, al final va ser posar-li un nom a la societat i el dia a dia ha sigut pràcticament el mateix.
1: Mm-hmm. Parlaves de que vas començar a porta freda. Déu-n'hi-do, no? És durillo, no? Vendre a porta freda no és fàcil.
2: La veritat que sí, més ara que fot un calor que és impressionant, costa. La veritat que costa, però sí que el fet de fer-ho dia a dia t'acaba curtint, en certa manera, i quan se li perd la por i normalitzes que al final estàs parlant amb persones i si el teu objectiu no és el vendre, sinó en veure qui et pot necessitar i com pots ajudar, jo crec que ho acabes fent de gust i és una feina més.
1: Mm-hmm. És un sector, no? És un sector que sempre està una mica en boca de tothom, amb l'actualitat, no? Que si els lloguers, que si els pisos, que si les hipoteques, no? Vull dir que sempre s'està parlant una mica d'aquest sector, no?
2: Sí, completament. Sí que crec que té una visió a vegades una miqueta pessimista pel que veiem a les notícies. El que tu dius, sí que és veritat, hi ha poca oferta de lloguer, hi ha una queixa global i després a l'hora d'accedir a les vivendes doncs no és el moment més fàcil, la veritat que no, perquè els preus comencen a estar en un punt bastant alt. També t'he de dir que des de farà cosa d'un parell de mesos hem notat una miqueta una baixadeta d'aquell ritme tan frenètic. Mm-hmm. I sí que la gent s'ho torna a mirar amb més calma i comença a haver-hi un ritme més normal, et diria.
1: Mm-hmm. El que sí que és cert, i tu ets molt jove, però bueno, també ho has pogut veure, que ara hi ha un sistema de venda una mica de les immobiliàries, molta exposició en vídeos, que s'ensenyen les cases, els habitatges a través de vídeos. Ha canviat molt, no?, respecte a mètodes més tradicionals.
2: La veritat que sí, i t'he de dir que ha sigut un valor afegit, jo crec, perquè per una banda hi ha el qui és xafarder i vol saber quan valen les vivendes i ho mira per entreteniment, que està molt bé, però després sí que ha permès arribar molta més gent. A vegades hi ha vídeos que ens agafen això 10, 20, inclús 90.000 visualitzacions. Mm. I hi ha gent doncs, que s'interessa i que té l'opció de poder-ho comprar per aquí, però sens dubte el mètode tradicional, el que bueno, són els portals immobiliaris, segueixen estant a l'ordre del dia i et diria que el 80% acaba sortint pels portals, però sí que hi ha una part que amb les xarxes socials doncs, s'ha d'explotar i s'ha d'estar.
1: Mm-hmm. Cert que abans molta gent buscava la vivenda, l'habitatge buscava a través dels diaris, no? Ara doncs, potser el canvi és aquest, no? A través de xarxes. No sé si tu surts amb algun d'aquests vídeos a través de la vostra immobiliària, no sé si t'agrada, si, no sé, com ho feu?
2: Sí, no, la veritat que ho disfruto perquè ja fa més d'un anyet que hi surto en els vídeos de totes les propietats doncs, que anem entrant a mercat. I la veritat que ho porto molt bé. Disfruto la càmera perquè arrel de que vam iniciar el podcast ja ara farà 2 anys, doncs ja estava bueno, certament acostumat a encendre la càmera i explicar el que s'hagués d'explicar en cada moment, i amb les vivendes, doncs, com al final també amb el dia a dia ho anem portant, doncs es fa fàcil amb la càmera.
1: Has encetat un tema al podcast, després en parlarem, però jo sí que et volia preguntar si, clar, el fet de que tu ets una persona molt jove, suposo que el teu pare tampoc és que sigui una persona molt, molt gran, però sí que és una manera diferent de veure-ho, perquè vosaltres esteu molt més acostumats a la digitalització i tal. Això és bo, aquest condomini que teniu entre tu i el teu pare, de que un potser estava més acostumat a la vella manera de vendre i tu més a la nova? Això és positiu de cara a l'empresa?
2: Jo crec que totalment positiu, perquè a part d'aquest canvi generacional, doncs som totalment contraris. És una persona molt més impulsiva, molt més d'actuar molt ràpid, i a vegades inclús m'equivoco per això, i és una persona més racional, que mesura millor les mesures. Llavors, també amb aquest canvi generacional del digital al tradicional, jo crec que hem trobat la manera de cadascú estar en aquest 50-50, I podem aportar valor tant a les generacions noves que necessiten comprar o estan fent la seva primera venda, que tenen aquests 30 anys, i jo m'hi sento més còmode, i totes aquelles persones que estan realitzant la segona venda, o hi ha un altre canvi de vida en aquesta etapa dels 50-60 anys, que també ell s'hi sent molt còmode. Llavors tenim la sort de poder abarcar amb facilitat tots els públics.
1: El que sí que està molt clar és que és un sector immobiliari que hi ha molta competència, no? És a dir, tothom vol innovar, hi ha molta competència. No sé si en aquest sentit, doncs, clar, al principi no sé si com ho veieu, clar, és complicat, quan més competència més complicat arribar als clients, però, bueno, això també suposo que estimula, no?
2: Totalment, i sí que tenim la sort que vam poder aconseguir una oficina que estem molt cèntrics aquí a Terrassa i molt ben posicionats. Però el que t'he de dir és que hi ha molta competència, però hi ha també molta competència que poder ja s'hi ha apalancat, per dir-ho d'alguna manera, i en tots els respectes, a la manera de treballar d'abans, que era que el client, per estar a peu de carrer, doncs t'entrava a l'oficina i et deia si necessitava vendre, comprar o llogar, i era poder més senzill. Ara que hi ha aquesta falta, poder de vivenda, s'ha de sortir per a aquesta gent i s'ha d'intentar arribar a tots els públics. Per això, per sort, ja som 7 persones a la immobiliària, i diàriament hi ha tant la feina d'anar-los a buscar com de tenir tots els aspectes cuidats per arribar a aquestes persones. Però sí que estic amb tu, Sergi, que hi ha molta competència, i si no es fa molt bé, és complicat destacar.
1: Va, parlàvem del podcast. Primer, anem una mica abans, vas estudiar màrqueting i comunicació, no? Per què? Per què volies fer aquesta formació?
2: Sí, ho vaig veure certament relacionat amb les vendes, que és el que sempre m'ha agradat, i li vaig veure un filó. Sí que és veritat que després, una vegada estant estudiant, no tenia res que veure amb el que esperava, i vaig veure poc valor. Però sí que em va donar també certes solucions a nivell de xarxes socials, per després poder emprendre amb el que tu dius del podcast, també amb el meu pare, i poder-lo donar poder més tirona amb la banda de les xarxes.
1: Això vol dir que dins del Miquel hi havia un comunicador? No sé si és una cosa que... Ho dic perquè ara parlarem del podcast, però vull dir, suposo que també t'hagués agradat, no, fer alguna feineta relacionada amb això.
2: Bé, doncs ho he anat descobrint amb això que deies abans de fer els vídeos, d'escorrer-se a càmera, que no em desagrada en absolut. O sigui que no ho descartaria.
1: Doncs parlem d'aquest podcast que ja hem anunciat abans, López and López. No sé si el nom venia de... Ja, després de la immobiliària també ja va enganxar una mica aquest rebufo del López and López, però explica'ns una mica, per què neix aquest podcast amb tu i l'Enric, el teu pare?
2: Doncs aquest podcast va néixer perquè volíem apropar a Terrassa a totes les persones que no la conegués, i per això vam començar entrevistant empresaris de la zona com l'Andreu León, el Josep Cernuda, i certes persones que tenen renom a Terrassa perquè han fet durant molts anys les coses molt bé, i volíem conèixer i donar també a conèixer a altra gent les seves històries a través de les xarxes. El que sí que en els primers mesos va ser un contingut molt local i que arribava només a gent de Terrassa, però que va començar a agafar també un rebufo interessant, i el que vam parlar fa poc, que la comunitat ha arribat ara a un total de 200.000 persones. Són 100.000 subscriptors a YouTube, i entre també TikTok i Instagram sumen 100.000 més. I ens ha hagut de fer, donar-nos a conèixer més gent de també altres països, de diferents sectors, però sempre mantenint una miqueta el que és que venen a Terrassa, que els expliquem com és la ciutat i que segueix estant en el centre.
1: És una mica una sensació, és que em fa gràcia perquè tu ets molt més jove que jo, aquesta sensació que tenim els terrassencs a vegades, que I a mi em dona, ens ha donat que ens, no ens coneixen prou a fora. És, potser anava per aquí la cosa, més o menys.
2: Sí, totalment, totalment. O sigui, som una ciutat que creiem que és de puta mare perquè tenim tots els accessos, estem ben connectats a tot arreu, però perquè no se'n sent a parlar de Terrassa i que creiem també que li queda molt per expandir-se, per explotar i bueno, sí, tal qual, va ser una manera més de dir aviam si li donem més renom.
1: Ara em sembla que ja heu passat a tractar altres coses, no? Ja no només parleu d'aquest tema d'ubicar la Terrassa al mapa, sinó que ja heu anat ampliant una mica el ventall, no?
2: Sí, d'aquí a de passar als empresaris, també vam començar a tocar el tema dels emprenedors i ja ens ha vingut bastanta gent també que ara pues, està en Andorra o gent que... Mira, sobretot parlàvem de diners i d'empresa. I va haver-hi un moment en el que vam començar a fer poder més entrevistes més personals i de saber més la història o el camí que ha tingut la persona que teníem davant, i ens ha portat més també a parlar temes doncs, de creixement personal, inclús d'espiritualitat, i temes que a l'inici no ens plantejàvem en absolut parlar, i que al final hem anat tirant per aquí. Sí que ens agrada, i al final també és el nostre dia a dia, doncs, fem una entrevista cada setmana. Llavors, una al mes acostuma a ser doncs, del sector immobiliari, o de les inversions, que també és el nicho en el que ens sentim molt còmodes.
1: Uh-huh. I aquí podem veure una mica el Miquel López que volia fer comunicació, no? Dèiem una mica o no?
2: Exacte. Allà sí que ha d'estar totalment atent i pensant quina serà la següent pregunta em costa molt, perquè m'és molt fàcil despistar-me i tenir mil coses al cap, però sí que això que ja l'havia fet créixer l'audiència i saber que es poden abarcar 200.000 subscriptors i ja hem tingut la sort de tenir algun clip viral doncs, que ha tingut 3-4 milions de reproduccions, però hòstia, estàs com més tens i més pendent d'almenys no cagar-la.
1: Mm-hmm. Parlaves d'aquest creixement personal i és una cosa que tu, aquesta mentalitat de créixer per oferir la teva millor versió és una de les coses que també procures, no? D'estar per aquestes coses, no?
2: Sí, 100%. Soc molt, molt defensor de que no tinc un objectiu a llarg plaç. Simplement, vist de les 24 hores que tinc cada dia, intento que siguin el màxim felices per mi i les coses que més m'han funcionat és les d'estar enfocat en el meu creixement, en tenir bons hàbits i en millorar sobretot la mentalitat i d'intentar no... no barrejar temes dolents o coses que poden ser pessimistes i que aquestes coses a vegades pots tenir 20 coses bones en un dia, et passa una de dolenta i se t'ensorra el dia i miro de que no sigui així i de que sempre està optimista i positiu.
1: Mm-hmm. Fora de la feina, una de les coses que t'agrada és esport, concretament el pàdel, no?
2: Correcte, sí. Sí, és una d'aquestes coses que si portes tot el dia fent feina, arriba un moment que entres a pista, t'oblides de tot i soc molt també d'esports en equip i a l'entrar i riure amb altres persones és el que és la base i va de collons. O sigui que mínim 3 cops a la setmana intento escapar-me.
1: Uh-huh. Et jugues només a pàdel o també fas altres activitats esportives?
2: Al gimnàs sempre, cada dia més que res per rutina, però ara m'està donant per la natació i m'ha donat un canvi a la vida, perquè és com, no sé qui m'ho va dir l'altre dia, que era com fer una meditació, perquè estàs tota l'estona allà a l'aigua, només pots estar pensant en... Jo soc molt dolent nedant i només penso en no ofegar-me i en intentar respirar bé. Llavors em fa com una petita teràpia de 20-30 minutets i ho estic disfrutant molt, la veritat.
1: Mm-hmm. Bueno, de fet, ara, amb la calor que fa, també en tirar-se a la piscina també és un alivio en molts sentits. No? I també t'agrada molt compartir moments amb les amistats, amb la família, no? Ets molt de reunir-te, d'estar amb ells, no?
2: Sí, per sort, tinc una família que és un 10, uns valors des de petit espectaculars. No tinc absolutament ninguna queixa i sí que he tingut un referent, que és el meu avi, el Rafel, que havia tingut aquí la impremta Prismàtic. Uh-huh. I he vist uns valors de com tractar les persones, de com ser, que se m'han transmès i que és el que aplico cada dia. I pues, la meva família pues, tampoc som masses, però som els que hem de ser. I a nivell del que deies de les amistats, el mateix. Tinc el meu entorn molt, molt petit, 2-3 persones que sé que són d'absoluta confiança i encara que el meu dia a dia és conèixer moltes persones, estar a llocs on pugui conèixer més gent i és on hi he d'estar, jo no em sento còmode. Després, el que és el cap de setmana és aïllament total i estic només amb les persones amb les que realment aprecio i admiro.
1: Doncs avui hem sabut una mica més d'aquest terrasseny, del Miquel López, copropietari de López & López Real Estate, però també comunicador, no?, que es dedica a aquest podcast que fa amb el seu pare. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats, Miquel.
2: Sergi, un plaer, com sempre. Gràcies a tu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...

0: Connectats, ens endinsem en el patrimoni de Castellar del Vallès, però no el patrimoni urbanístic, sinó el natural. Des de Ràdio Castellar parlem amb el tècnic forestal Aleix Escot. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem d'un patrimoni, però una mica diferent. Quan parlem de patrimoni ens venen al cap edificis antics, històrics. En aquest cas, parlem del patrimoni natural, però també sentimental. Perquè quan el que es crema cau lluny i parlen d'hectàrees, només són xifres. Com a molt, camps de futbol, oi? Però quan es crema el paisatge on sortim a desconnectar, a connectar amb la naturalesa, més ben dit, és molt diferent. Ja no són hectàrees, sinó patrimoni sentimental. El paradís on anem a córrer, a caminar en bicicleta, a passejar el gos, ple de records amb família i amics. Un patrimoni que és salut. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellar. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans que res, com estàs vivint aquests dies?
2: Bueno, han sigut dies intensos, certament. Molt de neguit, nerviosisme, perquè al final no saps com anirà la cosa i sempre pendent de si el foc venia cap a la nostra banda, per dir-ho d'alguna manera.
1: Situem bé l'incendi. Es produeix a Sentmenat, té dos flancs, un tira més cap a Caldes, l'altre cap a Castellar. Sembla que el de Castellar no ha causat tants problemes i és més cap a la zona del Farell i de Guanta. Guanta és ara mateix l'única zona confinada, l'incendi sí que està controlat, oi?
2: Sí, al final l'incendi va començar a Sentmenat, penso que per una màquina, no? Tot i que encara no... Bueno, sí, penso que va ser una màquina, una Bobcat d'en... I va anar pujant tota la muntanya. Clar, feia patir, o sigui, diguéssim que en aquesta zona la continuïtat forestal és enorme. Vull dir, podries arribar fins a Castellterçol o fins a tot arreu, no? I feia patir molt que el foc, bueno, sí, el foc va avançar cap a Caldes, feia patir molt que vingués cap a la banda del parc natural, esclar. I al final sembla que van poder aguantar-ho, el que passa és que, clar, sempre parlem de sort que no ha vingut cap aquí, tot i que cal lamentar i pensar en tota la gent de Caldes que se'ls ha cremat... Bueno, Caldes i Sentmenat, esclar. Que se'ls ha cremat tot el bosc, tot el seu... Sí, sí, tot el pati de casa, que en diuen.
1: Quina és la magnitud de la tragèdia quan hi ha un incendi com aquest? Què passa amb el bosc exactament? I quin bosc ens trobarem en els pròxims anys?
2: Aviam, és una tragèdia, per suposat que és una tragèdia, perquè crema tot, no?, diguéssim, i és un fet traumàtic per la gent de la zona, no? És una tragèdia per la fauna, també, perquè realment són molts els animals que moren, n'hi ha que poden fugir, però n'hi ha d'altres que no, que estan allà i literalment es cremen. Però també cal relativitzar una mica en el sentit de... Primer, que aquests boscos no són uns grans boscos, diguéssim, boscos madurs, amb alzines centenàries, amb roures centenàries, com podem trobar en altres parts del país, que sí que poder seria més greu que es cremés, no? Els boscos que trobem aquí són els propis de quan s'abandona l'activitat agrícola i puja el pi blanc, que és el primer, és un arbre colonitzador, és el primer que arriba quan s'abandona un cultiu o quan es fa una rompuda de terres, diguéssim. I en aquest sentit el que teníem en aquests boscos era una pineda contínua de pi blanc, on a sota ja començava la successió d'alzines, però aquestes encara eren joves. I això és el que ha cremat, en el sentit de que no ha cremat un bosc molt madur que tingués un alt valor ecològic. Sí que tenia un gran valor sentimental per tothom, per tots els que som de la zona, però, bueno, cal ser optimista o cal pensar en el sentit de que el bosc que ha cremat és un bosc mediterrani. El bosc mediterrani porta segles, o més aviat mil·lennis, cremant, no? Abans ho feia més de tant en tant per formes naturals i ara ho fa cada dos per tres per culpa nostra, no? Per culpa de l'home, per causes antròpiques. Tot i així, el bosc està molt adaptat en el sentit de que les espècies que més hi trobem són l'alzina i el pi blanc, sempre. L'alzina té la capacitat de rebrotar de la soca, és a dir, que les mateixes soques, les mateixes alzines que han mort, rebrotaran, si tot va bé l'any que ve, i sortiran amb força. I el pi blanc és curiós perquè el pi blanc és un arbre que està adaptadíssim al foc. De fet, és un arbre 100% mediterrani. En llatí es diu Pinus alepensis perquè se suposa que ve d'Alepo, que és una ciutat de Síria, per tant, és un arbre al 100% mediterrani que està molt adaptat al foc. Com està adaptat al foc? El pi blanc... Bueno, és una mica tècnic, però...
1: No, endavant. Vale. Endavant. És sorprenent que un arbre pugui estar adaptat al foc.
2: Totalment, és al final el canvi evolutiu, o diguéssim que l'evolució el porta per un camí en el qual ell assegura la seva supervivència, no? El pi blanc el que té és que té una forma, una... té aproximadament un 20% de pinyes, que li diuen pinyes amb serotonines, em penso que li diuen, o serotines, que el que fan és que és una pinya que roman tancada a l'arbre i no s'obre mai, no deixen els pinyons, d'acord? I en produeix diverses, cada arbre en produeix diverses. Aquestes pinyes tenen un mecanisme que quan són sotmeses a altes temperatures exploten. Llavors, la gràcia és que quan... bueno, la gràcia, diguéssim que quan hi ha un incendi, aquestes pinyes són sotmeses a molta temperatura, llavors exploten i reparteixen totes les llavors al voltant de la zona on són. I què es troben? Es troben un terreny erm, perquè ha cremat, ja no hi ha res, per tant no hi ha res que li faci ombra, i els pins són, diguéssim, espècies de sol, necessiten que els hi toqui el sol directament. I es troben una capa cobertora, a més, de cendra, que és, encara que no sembli, és un bon fertilitzant, no? Aleshores, és el caldo de cultiu perfecte perquè els pins aquests tornin a créixer.
1: I en quants anys, més o menys?
2: Bueno, el normal seria que brotessin ja la primavera que ve. I tenen un creixement molt ràpid. D'aquí 20-30 anys podrem estar parlant de que hi hagi uns arbres ja d'un cert tamany. Mm-hmm. Sí que és veritat que el pi blanc tornarà a créixer, però ara, quan creixi, s'haurà d'estar al tanto de fer una gestió coherent, perquè el pi blanc creix amb unes densitats molt altes. Llavors... aquí creixerà un bosc en el que pràcticament no s'hi podrà passar pel mig.
1: Ara parles de gestió, que és un tema que ha sortit moltíssim aquests dies, no només amb l'incendi de Castellà, però centrem-nos aquí en el territori que és el que tu coneixes. Hi ha hagut moltes crítiques, però s'ha estat fent feina i n'ha sigut testimoni.
2: Aviam, sí que últimament llegint diaris, xarxes socials, tot, no? Sense molta gent que critica l'Ajuntament, que no s'ha fet prou feina, que les franges d'urbanització, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit, tot i que no simpatitzi amb el consistori, he de dir que a Castellà, precisament a Castellà, s'ha fet bastanta feina en els últims anys. De fet, aquí a Castellà va haver-hi, bueno, i encara es desenvolupa, un projecte que van portar a terme... els propietaris de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Sant Llorenç de Gallifa, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellà, que és, de fet, qui més diners hi ha destinat, no? I a Castellà, en els últims anys, s'han treballat moltes hectàrees de bosc. De fet, jo amb la meva colla hem treballat 20 hectàrees, que hem treballat a la zona de les Arenes, a tota una zona que es diu el Serradell, i s'ha fet molta feina. Jo penso que... el missatge seria que la feina es fa, el que passa és que el problema que tenim és enorme. És enorme.
1: Com estan els boscos ara mateix?
2: Els boscos que s'han gestionat són molt més resilients al foc, pel tema de que tenen menys densitat i que alhora, diguéssim que el que s'intenta és evitar la continuïtat vertical, que si un foc passa per la zona et passi per terra i no t'arribi a les copes, que és llavors quan s'arriba a complicar. Però, clar, realment Castellà, que és un poble tan... bueno, el Vallès en general, no? Que és un poble, almenys el Vallès Nord, que és una zona extremadament forestal, és tot bosc, no?
1: Ah, Castellà és un 80%, la zona forestal i agrícola, que ho he buscat just abans de l'entrevista.
2: Imagina't, el número ja és prou indicador, no? Clar, s'ha actuat sobre una porció mínima de lo que és el bosc de Castellà, que aquestes zones sí que són resilients, però queda moltíssim bosc que no ho és. Què passa amb aquests boscos? Que són boscos que, en línia el que et comentava abans, són boscos madurs encara. Un bosc madur és molt més resilient al foc. Sobretot perquè hi han crescut espècies com l'alzina i el roure que s'han fet grans i que alhora han impedit que hi hagi un sotabosc molt, molt dens. L'estat que tenim ara als boscos és un estat d'abandó total perquè, bueno... la gent ja no es dedica al bosc, això és un altre...
1: Per què la gent no es dedica al bosc i per què no és un bosc productiu el que tenim aquí al costat?
2: Correcte, la gent no es dedica al bosc principalment perquè no dona diners. No dona diners i no hi ha la necessitat de fer-ho. Per què no dona diners? Sobretot perquè l'espècie predominant que tenim és el pi blanc, que és un arbre que produeix una fusta de mala qualitat, diguéssim, no és un arbre amb el que es pugui fer... fustes estructurals, que se'n diuen, no? Com serien vigues, tal, que sí que es pot fer amb altres espècies. I el que es fa avui dia amb el pi blanc a casa nostra és fer palers, fer, diguéssim, fustes per embalatges. Això els que són bons, els que són rectes, els que són torçats i bifurcats i tal, el que es fa és directament triturar-los per fer-ne biomassa. Que la biomassa és un tema molt interessant també, que s'està implementant a poc, però que falta implementació encara. Aleshores, és el que et comento, l'espècie té molt poc valor. Sí que hi ha l'alzina, que l'alzina sí que es ven per llenya i sí que podria ser rendible, però també hi ha un altre tema, i és que Catalunya és una zona en general molt muntanyosa, tenim molta muntanya, tenim molt relleu, l'orografia és molt complicada a l'hora d'entrar-hi, perquè tu en un bosc has d'entrar amb maquinària. Si bé pots tallar els arbres a mà, amb motosserra, necessites una maquinària per extreure la fusta, diguéssim, i portar-la al centre de venda, de logística, no? I bàsicament això, tenim una orografia molt complicada, tenim una fusta que val pocs diners i alhora també és una feina molt dura que la gent, lògicament, no pot fer. De fet, avui dia, si aquest sector aguanta, és en part pels treballadors estrangers.
1: Què hem de fer en el futur, doncs? Hi ha deures per l'administració?
2: És difícil de dir. Clar, avui dia la majoria de feines forestals que es fan és en part, o almenys a la nostra zona. Al Pirineu sí que hi ha empreses que es dediquen a treure llenya i es guanyen bé la vida, no? Però en general a la nostra zona, si es fa una feina, és perquè s'ha subvencionat d'alguna manera, no? Ja sigui des de la Diputació, des de l'Ajuntament, a vegades fons europeus. Aleshores, penso que d'ara endavant hauríem de fer-nos la pregunta, estem disposats, els contribuents estan disposats a que amb els impostos de tothom es pagui aquestes feines o es pagui una part de les feines? Per part meva, per suposat que ja estic d'acord. Però és el que et dic, necessito un suport institucional molt gran.
1: Doncs esperem que així sigui. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Espero continuar parlant, però no per incendis. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats.
2: Moltes gràcies, Guillem.
1: Bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, Connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
4: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta...
5: Hola, em dic Martí. Recomano moltíssim la cançó Gràcies per tant, de La Fúmiga. Ara que estan fent aquí ja l'últim turn, l'última ruta d'espedida. Res, haig acompanyat moltíssim La Fúmiga i és una grandíssima cançó per dir-los adéu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...

0: El Teatre Poliorama ha estrenat La Truita, una comèdia que a través d'una situació aparentment quotidiana posa damunt la taula debats molt actuals sobre la identitat, els rols de gènere i els prejudicis. Ens n'anem fins al Prat Ràdio.
1: Bona tarda. L'obra s'ha convertit en un dels èxits de la temporada i compta, a més, amb talent pretenc sobre l'escenari, el de l'actor Arnau Puig. Bona tarda, Arnau.
2: Bona tarda.
1: Per començar, cal aclarir que La Truita fa referència al peix, eh? no als ous batuts. No sé si protagonisme de la història és d'aquesta truita o només és el detonant.
2: És el detonant. Hi ha un dinar familiar on la mare, la persona que interpretat per l'Emma Vilarasau, doncs fa la seva especialitat, que és un fricandó, però la filla, en comptes d'anar a dinar tranquil·lament, doncs porta una truita de riu. Llavors això indica moltes coses, no? I és el detonant de l'explosió que serà tot el dinar.
1: En tot cas, sense revelar massa cosa, ja ens has apuntat una mica, però de què va exactament la truita? Quin és el conflicte que hi haurà en aquest dinar?
2: Conflicte n'hi ha molts. Conflictes generacionals, relacions fills i pares, relacions de parella, i després una miqueta que és el desencís de la joventut d'avui en dia, i també de desencís de les persones grans, ja, que veuen que la seva vida, investiguen quin sentit ha tingut la seva vida. Llavors és un dinar que comença amb certa tensió, però vaja, certa comicitat d'alguna manera, i la cosa es va ennegrint. La veritat acaba fortet, la veritat.
1: Tot i així, és una obra d'humor, podríem dir, però també té aquest punt de reflexió, no? Que tots aquests temes que són bastant més profuns. Jo et volia preguntar, és més de riure, La Truita, o de pensar?
2: És que de veritat que aquesta vegada és que la gent riu molt, perquè es passa, no vull fer spoilers, però més d'una hora rient, i després acaba plorant. És així. I m'ha passat molt poques vegades que la gent rigui tant i després plori. Perquè l'obra, doncs, és com la vida, que tenim moments de felicitat, tenim moments de molt d'humor, de bromes, de comicitat, i de sobte, per alguna cosa, tenim problemes que no han estat ben tancats i explota.
1: Al final és com la vida, no? Això ens passa.
2: Exacte. És una relació familiar portada a l'extrem, perquè és una obra de teatre, però sí, la vida és així. De vegades estem dinant i de sobte algú fa un comentari que no senta bé i de sobte, doncs, s'arma la de Dios,
1: sí.
2: No? I s'arma.
1: I sobre aquesta, al voltant d'aquesta taula hi ha una família, no sé si disfuncional o si és que existeixen les famílies funcionals. Jo diria que totes són una mica disfuncionals, eh?
2: Sí, estic d'acord, totes poden ser disfuncionals, però en aquest cas és una família molt convencional i fins i tot benestant, eh? És una família d'un matrimoni que, quan es va jubilar, va decidir, doncs, deixar la ciutat i obrir un forn de pa en un poblet de Catalunya. A més, està situat a Catalunya, i les filles s'han quedat a Barcelona, per entendre'ns. Llavors les filles venen a dinar. I aquí, doncs, es retreuen moltes coses de la vida que han portat. Sí. I s'ajunten per celebrar els 65 anys del pare. Uh-huh. Els 65 anys.
1: I què ens pots explicar del teu personatge?
2: El meu personatge és el marit de la segona filla, que és la filla precisament que porta la truita. Uh-huh. I és la filla que, bueno, que carrega o que arrossega unes reclamacions, uns retrets a la mare molt potents, i ara la lia bastant, no? Llavors el meu personatge, que també té els seus propis problemes, és un personatge amb un món interior molt particular, i hi ha un moment a l'obra que fa una cosa una miqueta rara, que qui vingui a veure ja ho veurà, però que és, bueno, és bastant divertit. Jo sempre el defineixo com el cunyat català. Mm-hmm. El cunyat català té unes particularitats també concretes.
1: És un cunyat, però particular.
2: Sí, és un cunyat, vull dir que té a vegades molt poca destresa en fer bromes, i fa bromes fora, que pixen fora de lloc, i ell fa comentaris que no ajuden precisament, que tensen en el moment que ja no es pot tensar més i fa vessar el got. Sí, és així. La veritat és que és un personatge, és un Carmel. Vull dir, la gent riu molt amb les seves estracanades, la veritat, sí.
1: Anem a repassar qui hi ha al voltant d'aquesta taula. L'Emma Vilarassau, el Jordi Buixaderes, la Sara Espígol, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, el Marc Bosch, la Tai Fati i tu, l'Arnau Puig. Com és, sí, actuar amb noms tan destacats de l'escena catalana i amb una obra doncs, que té aquesta càrrega còmica que sempre té aquest punt més complicat?
2: Home, doncs la veritat és que imposa bastant treballar amb aquests noms perquè és una responsabilitat, és una aposta molt forta de la productora i del Festival del Teatre Grec de Barcelona. I clar, treballar al costat de l'Emma Vilarassau, del Jordi Buixaderes, doncs és un luxe. I al principi estava bastant acollonit, jo. Mm-hmm. Ostres, estaré a l'alçada de la seva professionalitat i del seu bagatge. I ara, la veritat, puc dir que ha estat un procés molt, molt plàcid. Ens ho hem passat molt bé. Suposo que ha de ser així quan fas comèdia, perquè, clar, hem rigut moltíssim dels personatges, de l'obra, hem jugat amb l'obra, hem canviat coses perquè tingués més potència. Ens ho hem passat molt bé. Però, vaja, l'Emma és una persona, és una de les actrius que jo més admiro d'aquest país. I clar, tenir-la en escena i dir-li frases en escena amb ella, mirar els seus ulls tan expressius, tan potents, no diria que m'ha costat, però ha estat un repte, sí, clar.
1: No havies compartit mai escenari amb ella?
2: No, una lectura, però no. Amb ella escenari cada nit no havia compartit. I encara quan la miro als ulls, ahir li deia, dic, ostres, si hi ha un moment en què em mires, és que, uau, que gairebé no em surten les paraules quan em mires d'aquella manera. I és que és així, és una actriuassa de les més potents que tenim en aquest país. I és un luxe, és un luxe. I en els joves, la veritat és que és un grup preciós, amb la Miranda Gas, que és una actriuassa, la Sara Espígol, que fa la meva dona, que ens ho passem bomba, que té en escena una mala llet, bueno, fantàstica i divertidíssima, el Marc Bosch, bueno, genial, un company i un actoràs, i la Tai Fati i la Júlia Bonjoc, que són precioses i són actrius molt potents. Però la veritat que ha estat un procés molt, molt agradable.
1: I has comentat...
2: Digues. No, que tot això dirigit per un director, el Ferran Utzet, que sap crear uns climes de treball molt agradables. La veritat és que sempre treballa en positiu, sempre treballa des de l'amor, des del joc, i ha estat molt, molt, molt maco, la veritat.
1: Clar, que deu ser complicat, no?, si tens no? actors i actrius ja consolidats i te la talla, no?, de l'Emma Vilarassau, de Jordi Buixaderes, i després gent jove, també ha de ser complicat, poder, doncs, fer que tothom vagi una miqueta al mateix ritme?
2: Sí, clar, és un risc posar gent de diferents generacions que no es coneixen i, sí, a veure com s'uniran. És com crear una família artificialment, no? Mm-hmm. Quan crees un espectacle i en una família, mai més ben dit, en aquesta obra que representem una família, però la veritat és que la cosa ha quallat molt bé i això i podia, vull dir, la Emma, la veritat és que s'ha comportat d'una manera impecable amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, però vull dir, ha estat molt generosa, molt bé, molt bé. És que només tinc paraula d'agraïment, la veritat.
1: Abans m'has comentat això, que des de dalt de l'escenari noteu els moments en què el públic està més enganxat, els moments en què riu més, els moments en què fins i tot plora, però no sé si això també us ajuda o us fa canviar l'obra d'una funció a una altra per intentar doncs, reforçar aquests punts més bons o intentar aquells que no acaben de sortir doncs, intentar retocar-los. Això va evolucionant al llarg de les funcions?
2: A veure... Va evolucionar des de quan vam sortir de la sala d'assaig. Clar, tu assages l'obra i no saps com reaccionarà el públic. Ho pots intuir perquè ve gent de l'equip, ve gent de producció i riuen, però clar, de sobte passes de tenir 10 persones mirant-te a tenir-ne 400 o 700 com tenim cada nit, no? I és una aventura. Llavors, ara ja veiem que més o menys cada dia riuen més o menys en els mateixos moments, o fins i tot aplaudeixen a la meitat de l'obra en els mateixos moments. Hi ha algun dia que alguna cosa es desajusten, per exemple, en els moments molt dramàtics, com que venim de riure, hi ha moments en què a vegades a algú se li escapa el riure nerviós. Llavors, nosaltres diem, què està passant? Estan rient en aquest moment. Doncs perquè és riure nerviós, perquè venen carregats. Però més o menys el públic riu com vol i fa el que vol. Vull dir que no podem dir-los res, no? Vull dir, no sé.
1: A l'obra es va estrenar el dia 27 de juny, si no vaig errat, i està fins al 18 d'octubre, al Poliorama. De fet, estava mirant una miqueta també la disponibilitat de seients. Ara teniu el juliol pràcticament ja complert, hi ha encara algunes entrades. A l'agost, recordem que a partir del 10 de l'agost i fins al 31 no hi ha funcions, però encara hi ha algunes localitats. Al setembre i a l'octubre encara podeu gaudir de l'espectacle. Què passa amb la Truita quan s'acabi el Festival Grec, quan ja marxeu del Poliorama? Seguirà girant?
2: Sí, farem una gira. El que passa és que farem la gira a partir del 2027. Uh-huh. Sí, farem a partir del finals de gener, fem una gira de 2 mesos que passarem per molts pobles de Catalunya i moltes ciutats. I sí. Has dit que hi ha bastantes, vull dir que hi ha algunes places lliures, encara n'hi ha, eh? Pensa que el Poliorama són 700 localitats cada nit, vull dir que qui vulgui venir trobarà entrades.
1: Sí, tant, eh? O sigui, hi ha disponibilitat baixa i mitjana ara a finals del juliol, eh? Fins i tot teniu alguna funció que està pràcticament amb les últimes entrades, em sembla que és de...
2: La setmana passada vam penjar cartell, vol dir exaurir localitats molts dies, això... És una emoció bestial. A més, la gent, quan s'acaba l'obra, ostres, ens fa un aplaudiment...

0: però aquesta funció dura 2 hores, llavors doncs un doblete és cansat, és uh-huh. cansat, i és una obra, però és una obra molt coral en què ens anem ajudant molt i que tothom té el seu moment àlgid, que té un monòleg, tots els personatges tenen monòlegs que són molt macos, i vaja, vull dir que no és una obra com El bon policia, per exemple, que som 12 i ostres, uh-huh. que no pares. No, aquí som 8 personatges i hi ha moments en què podem una miqueta descansar.
1: Sí, aquesta vegada no t'ha tocat fer diversos personatges a la vegada, eh?
0: No, aquest és un personatge...
1: Et centres en el teu cunyat?
0: I fantàstic. Soc el meu cunyat, o sigui, faig el cunyat i m'ho passo superbé, i la veritat és que riem molt, i de fet, clar, com que és un dinar, també mengem escena, clar, mengem cada dia.
1: O sigui, que ja sortiu sopats.
0: Una miqueta, sí, mengem el que diem, vull dir, mengem el fricandó de la mare, l'amanida, sí.
1: Clar, jo volia preguntar, els cunyats, a mi són uns personatges que a mi em fascinen, i les bromes de cunyat són potser el meu gènere preferit. Tu te les endús a casa? Hi ha algun moment que dius, ostres, no sé separar on comença, on acaba l'Arnau Puig i comença el meu personatge, que per cert no sé...
0: No sé, jo sóc bastant sorneguer i faig bastantes bromes sarcàstiques i iròniques a la vida, no necessàriament amb el company de la meva germana. Jo penso que el personatge l'he portat a un lloc que em va molt bé i que funciona. I la veritat és que el cunyat és una persona que arriba a la casa dels sogres, per entendre'ns, i no té la responsabilitat de ser el bon fill o la bona filla, no? Uh-huh. I no té tanta confiança, però a la vegada vol tenir un cert humor, llavors per això a vegades les fot. I després passa una cosa a la cultura mediterrània, en els dinars, que no hem d'oblidar, i en els sopars, és que hi ha la presència de l'alcohol. I l'alcohol fa que a vegades les llengües es relaxin més del que convindria.
1: Mm-hmm. Doncs La truita, el Poliorama, fins al 18 d'octubre, i després ja el 2027 amb gira, ja en parlarem, ja a veure si aterra o no aquí al Prat, que tant de bo ho faci.
0: Tant de bo.
1: En tot cas, Arnau Puig, molta merda, i ens retrobem doncs quan comenci aquesta gira.
2: Se'ns acaba el temps, s'acaba el programa i us emplacem a demà. Últim programa de la temporada. Tancarem una nova setmana, tancarem un nou curs i us direm adeu fins al curs vinent. Però d'això encara queda temps per explicar-vos algunes cosetes més demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una bona jornada. Adeu-siau.

0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poques altres.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona és un dels 441 municipis catalans en nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos 219 municipis. Amb la implementació del nivell 3, es recomana limitar les activitats i l'accés a espais naturals i se suspenen totes les activitats autoritzades que tenen risc d'incendi. Aquests són, entre d'altres, la crema de rostolls, encendre fogueres, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, o l'ús de serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal. Els incendis declarats entre l'1 de juny i el 7 de juliol d'aquest any superen els 150, el segon nombre més alt des del 2010 a aquestes alçades. Actualment els bombers treballen en 7 actuacions, tots ells estabilitzats o controlats. El foc més gran al que portem d'estiu ha estat el de les Gavarres, que ha cremat prop de 2.200 hectàrees. Cal recordar que l'incendi que va cremar Tiana van ser 48 hectàrees. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la ciutadania extremar la precaució pel risc d'incendis derivat de l'onada de calor els pròxims dies i ha fet èmfasi sobretot en la situació de perill en la tarda d'aquest dijous. Així s'ha expressat Illa en un acte organitzat per Comissions Obreres a Barcelona, on ha aprofitat per recordar que Catalunya afronta uns dies amb una calor extrema.
4: Faig una crida a la màxima prudència aquests dies en matèria d'incendis. Afortunadament, a aquesta hora tenim tots els incendis a Catalunya o estabilitzats o controlats, però afrontem uns dies, en particular la tarda d'avui, amb una onada de calor extrema i, per tant, faig una crida a tots els ciutadans a extremar la precaució.
3: I encara sobre aquesta onada de calor, Badalona ha viscut la seva quarta nit tòrrida consecutiva. Durant aquesta nit, els termòmetres no han baixat gairebé dels 27 graus i ja des de primera hora del matí s'han superat els 30. El dimecres, l'estació d'observació del museu va marcar una temperatura màxima de 35,8 graus cap a un quart d'una del migdia. Segons dades de l'Institut de Salut Carles III, a Catalunya s'han produït 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, una xifra extraordinària que ja supera el nombre de morts en mesos de juliol sencers dels darrers 11 anys. Les primeres persones que haurien mort a causa de les altes temperatures es comencen a registrar a partir de la segona meitat del mes de juny i s'enfilen de manera important als voltants de Sant Joan, coincidint amb la primera onada de calor de la temporada. Els castellers de Badalona s'han quedat sense local després de localitzar deficiències estructurals a l'antic mercat Mañón que posaven en risc la seva seguretat. De fet, la colla Mikaku ha dut a terme els darrers assajos al pati dels pares carmelites. Ara estan estudiant amb l'Ajuntament possibles espais alternatius on poder reprendre l'activitat a partir del setembre. L'alcalde va avançar al maig als micròfons de Ràdio Ciutat que el govern badaloní pretenia signar el conveni que faria possible el trasllat de forma definitiva a l'antiga fàbrica d'eines Canela situada al barri del Progrés. Un gest però que de moment no s'ha produït. Ho explica Cesc Soriano, president dels Castellers de Badalona.
5: Mateix estem buscant i treballant conjuntament amb l'Ajuntament i estem segurs que arribarem a un acord que ens faciliti un local d'assaig, no només per acabar la temporada fins novembre, sinó també per poder assajar el temps que quedi fins que estigui completat el projecte d'Eines Canela. De moment no hem signat res amb l'Ajuntament, estem pendents de poder realitzar algun tipus de signatura de conveni que ens permeti tenir aquesta seguretat de que tindrem en un futur un lloc que ja sigui definitiu.
3: El barri de la Morera de Badalona perd un dels seus comerços més emblemàtics. La Casa de les Fruites abaixa la persiana després de 34 anys d'activitat, posant fi a una trajectòria marcada pel tracte de proximitat i el vincle amb tres generacions de veïns. El tancament, però, va més enllà d'un cas individual. Ramon Molina, el botiguer que ara s'ha jubilat, alerta de les dificultats per competir amb les grans superfícies, especialment pels horaris i els costos que obliguen a fer jornades llargues sense prou recursos.
6: El petit comerç estic condemnat a desaparèixer, no? Perquè no té futur. A gran nos van quitant mica en mica del mig, no?
3: I ara mateix tenim 34 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: El millor del Badalona matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
8: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
0: és moment de saludar l'Eva Moreno. Ja la coneixeu, Eva, com estàs?
10: Molt bon dia.
0: Bon dia.
10: Pues es tinc uns sentiments allò complexos.
0: Per què?
10: Perquè, clar, quan he arribat m'has dit que era l'última secció de la temporada i dic, ostres...
0: Però en res tornem a ser aquí.
10: Això és veritat, ja això és veritat, que el temps passa ràpidíssim.
0: Tempos fugit. Sí, tempos fugit.
10: Sí,
0: avui ens acompanya l'Eva Moreno, com dèiem. Ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora de Tupper Sex, establiment que trobareu també doncs, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, al carrer Santa Anna, i amb ella doncs, aprenem sobre sexualitat i sobre nosaltres mateixos al final, perquè tots en tenim. Eva, avui ens proposaves parlar d'un meló que sovint obren a casa els fills i filles,
10: Efectivament. Avui parlarem d'aquelles persones que senten que estan en un cos equivocat, que en un moment donat de la seva vida diuen, crec que no sóc un nen, crec que no sóc una nena, sento que aquest cos no és el meu, no m'identifico amb el sexe, amb el cos que vaig néixer. A més, és un fet, és una realitat, que afortunadament amb les criatures joves que s'hi troben, tenen més espai per poder comunicar-ho. Una cosa que, si mirem anys enrere, costava moltíssim, no? I que justament aquest espai, aquesta possibilitat de poder comunicar-ho, de poder verbalitzar-ho, de poder expressar-ho, ha fet que aquestes xifres sobre disfòria de gènere, que és el que anem a parlar avui, hagin augmentat. Mira, tenim xifres de que en els Estats Units, que són les xifres que ha trobat, des del 2019 ha augmentat un percentatge del 2.500% d'aquestes persones joves que no s'identifiquen amb el sexe assignat en el seu naixement, no? I llavors, què vol dir sentir-se en un cos equivocat? Vol dir que no estàs d'acord, que hi ha un sentiment en tu, saps que hi ha alguna cosa que passa en el teu cos, que de vegades no saps ni verbalitzar-ho, que et diu que no es conforma al gènere assignat amb el gènere que tu sents,
0: amb el sentit,
10: tu vius,
0: no?
10: Amb aquest sentit... Que tu tens, no? I llavors això pot provocar realment un malestar profund, fins i tot estats de depressió, d'emprenyament, no sé expressar què és el que m'està passant i ho expresso des d'una manera agressiva o violenta, perquè avui aquesta secció no és per les criatures, és pels pares,
0: perquè n'aprenguem una vegada, perquè ells moltes vegades ja ho tenen après, això.
10: Ho tenen après i ho tenen molt assumit. I moltes vegades els hi costa expressar-ho perquè veuen un tancament i que serà un tema que generarà conflicte amb la seva família. Per tots aquells comentaris discriminatoris...
0: Amb què han crescut des de petits.
10: Exactament, exactament. I una cosa és aquesta disfòria de gènere i una altra cosa és trobar-nos amb un adolescent que no vol tenir la menstruació, que no vol créixer, que no vol que li surtin pèls, que està reivindicatiu i rebel. Són dues coses diferents, Són dues coses ben diferents.
0: Jo era d'aquestes. Jo no em volia fer gran.
10: No sé per què no m'estranya, Núria. M'encaixa molt.
0: Aquí m'he obert,
10: Gràcies per fer-ho.
0: És important. És que és veritat i és una realitat, no?, que també passa i que es troben en la pubertat també de dir, esto no va conmigo.
10: No, que és que jo no vull, és que no vull créixer. És que passo dels adults i de les responsabilitats. I a més, això provoca rabacaneries, no? I fins i tot expressar-ho. I està molt bé haver-ho viscut.
0: I saps què provoca també? Com tristor, per aquell ídol de la infància, una mica,
10: Però aquesta tristor la veus ara d'adulta o la identificaves ja quan eres un adolescent?
0: Crec que ara.
10: Ara,
0: no?
10: Clar.
0: Crec que ara.
10: Llavors està molt bé veure les nostres criatures amb aquestes ulleres del que hem viscut, perquè hi ha coses que no han canviat tant. No. Llavors, empatitzar amb les criatures té a veure amb això.
0: Amb el tema de la conversa d'avui, Eva, potser és important que diferenciem ja d'entrada entre sexe, entre identitat, expressió de gènere i orientació sexual, no?
10: Mira, és fonamental i m'agrada molt que facis aquesta puntualització, perquè el llenguatge és vital, no? I llavors és el llenguatge, des d'aquesta teoria, entendrem molt més el que està vivint la criatura, no?
0: Per tant, com és el meu cos? Bé. Com l'identifico jo, no? Què m'agrada sexualment parlant?
10: Exacte. Llavors faríem aquestes diferenciacions. Què és el sexe biològic? Uh-huh. El sexe biològic és el que t'indiquen els cromosomes, les hormones, i el que et veuen tant punt neixes. Et veuen que neixes amb un penis o que neixes amb una vulva. Penis, ets un home, vulva, ets una dona. Home i per ser heterosexual. Uh-huh. Dona i per ser heterosexual, no? Què és la identitat de gènere? És com tu et sents internament. Si tu sents que estàs en un cos de dona però et sents home, estàs en un cos de dona i et sents dona o et sents home, no? També pot haver una identitat de gènere fluid, però això aniria una mica més endavant. Després, una altra cosa és com expresses aquest gènere, de quina manera et vesteixes, de quina manera et mous, perquè hi ha homes heterosexuals que tenen una identitat de gènere femení i llavors es pinten les ungles, es maquillen, igual amb les dones, no? Veiem que hi ha tot aquest bano d'opcions. I una altra cosa és l'orientació de gènere. Si et sents heterosexual, si sents que ets lesbiana, si et sents que ets gay o pansexual o demisexual o totes aquestes orientacions transsexual, totes aquestes orientacions de gènere que hi ha. I llavors, si jo necessito encabir en quina opció estic, m'haig de donar un temps per respirar tot això que m'està passant. Però sí que us haig de dir que les criatures, hi ha moltíssimes criatures que aquests primers records, aquestes primeres memòries, als 2 i 3 anys... ja recorden que hi ha aquest desajust entre el que diuen que ha de ser i el que senten que són.
0: Per tant, ho tenen més clar que no pas els pares, no?
10: Totalment, totalment.
0: El primer que necessita una criatura, per això, una criatura i tothom, és seguretat emocional, no? Que a vegades doncs, penja d'un fil.
10: Així és. No necessitem pares perfectes, Aquí ens trobem amb pares que, evidentment, no sabran gestionar aquesta situació. Però sí que necessitem pares que donin seguretat i que escoltin. Escoltar no vol dir acceptar la situació...
0: A vegades ni comprendre, no?
10: Consentir, comprendre... Simplement vol dir escoltar, acompanyar a la criatura. Igual quan la criatura cau, que fas el sana sanita, un petó i ja estàs curat, doncs amb tots aquests comentaris, verbalitzacions de la criatura, el que hem de fer és això, acompanyar emocionalment. Està bé, gràcies per explicar-m'ho, necessites que faci alguna cosa respecte a això, li vaig a posar curiositat, carinyo, buscaré informació, tens alguna pregunta que jo pugui respondre? És a dir, això vol dir acompanyar, ser-hi present, amb tot el teu debat i batalla interna i tots els teus qüestionaments, simplement acompanyar, no jutjar ni posar en qüestionament.
0: No precipitar-se també, ho dic perquè prendre una decisió en una etapa on potser, no sé si no som prou madurs, no? Ens pot, no sé, fer sentir malament o ens pot... Vull dir, no cal classificar-se potser ni abans, ni després, ni del durant, no?
10: Exacte. I que en qualsevol cas sigui la criatura la que vagi decidint els tempos. Perquè moltes vegades només que poder verbalitzar-ho, sentir-te acompanyat, acompanyada, ja n'hi ha prou, per què és el que necessita en el moment. tenim en compte que el trànsit amb un canvi de sexe és molt complicat. Hi ha no només la intervenció quirúrgica, sinó tot el tema hormonal. Realment és una bomba de rellotgeria per qualsevol cos, eh? I això no és un judici, això és una realitat científica. Llavors, quan més segur i més assentat estigui aquesta decisió i més madura estigui la persona, millor serà, perquè són processos que fer-ho reversibles és molt complicat. Llavors, millor més tard que més d'hora. Ara, jo estic parlant com a sexòloga, com els casos que em trobo amb pares que estan transitant aquesta situació. Evidentment, s'ha de fer servir a tot un equip de professionals, psiquiatres, psicòlegs, metges, que acompanyen en tots aquests processos.
0: En aquest sentit, deixa'm també recordar que des de fa 3 anys, el Centre d'Atenció Primària del doctor Robert aquí a Badalona ja compten amb un equip de referents de trànsit Badalona, és com es diu, Trànsit Badalona, aquesta unitat que atén les persones trans, que promou la seva salut, que sobretot doncs, atén població assignada del Barcelonès Nord i del Maresme i que treballa doncs, això, per oferir acompanyament, per sensibilitzar i per escoltar, fer aquesta escolta activa que ara tu doncs, deies que és tan important. També, si cal, per iniciar tractaments hormonals o assessorament sobre tractaments quirúrgics. Què hem de fer com a referents, com a adults, com a pares, com a mestres, com a, no sé, com a persones adultes, no? Que podem, diguéssim, perjudicar aquell menor?
10: Pues el primer de tot, no entra en pànic.
0: No surti corrents.
10: No surti corrents, no negar, perquè hi ha pares, que, pares i mares, que negant, això no és, això no passa, no mirant, no encarant el tema, és com que el tema no existeix. El que està passant està passant i això és inevitable, no? Llavors, encarar-ho amb aquest amor, amb aquesta acceptació de la situació, i llavors no convertir a la criatura en un debat ideològic. És que això és que això no és, és que pot ser, és que no pot ser, és que l'Església, ara que tenim aquí el Papa, també el posem a la secció... no, és que és la culpa és dels teus amics o de les xarxes socials, tots aquests TikToks que veus, això t'estan canviant, tu estàs confós, no saps què penses, no, al contrari, les xarxes socials, el que estan ajudant, mira que de vegades demonitzem les xarxes socials.
0: És a fer el pas, segurament, no?
10: Sí, i a posar llenguatge, a posar vocabulari, a identificar-se amb altres persones, a no sentir-se sol. Recordem que sentir-te en un cos equivocat és una de les motivacions per intents autolítics amb criatures adolescents. Llavors, que bé que ho puguis verbalitzar, que bé que puguis tenir llenguatge, que bé que la teva família t'estigui acollint.
0: I que no et trobis sol.
10: I que no et trobis sol o sola, no? I llavors, que no sigui un motiu de conflicte tampoc per la relació de parella, perquè ho és, en molts casos.
0: Ho és, també?
10: És que és culpa teva, perquè tu l'has inculcat, perquè ha anat amb els teus amics que eren gais, perquè... Bueno, tu no saps la quantitat de coses que s'arriben a escoltar. I després, que moltes vegades, la no acceptació, no? I el tu, ho has dit abans, el dol. El dol de la meva criatura era un nen i ara vol ser una nena, o viceversa. I llavors jo també em plantejo què he fet malament. I alguna cosa que jo hagi fet malament. Com no ho he pogut veure, no?
0: L'autoculpa.
10: Clar.
0: Com si fos una cosa de culpabilitat, no?
10: No, però sí que quina poca capacitat he tingut com a mare o com a pare, o com a pare, que no m'he adonat de que la meva criatura estava transitant per això. Que si ho transita amb bona comunicació i es fa normal, perquè s'accepta des de petit, és fàcil, sabem que la nostra criatura patirà, desafortunadament patirà, perquè no està en una situació social que li facilitin les coses, perquè se'n surt de la norma, amb totes les cometes del món. I llavors, que la meva criatura pateixi, a mi ja em fa patir, no? I això em qüestiona també coses amb la meva parella.
0: Importantíssim també que el nucli, diguéssim, més pròxim, familiar, no? Sigui copartícip d'aquest trànsit, no? Per poder-lo explicar i poder-lo acompanyar en aquest menor en l'explicació, diguéssim, que és que no en caldrien d'explicacions, però malauradament ens trobem amb aquesta situació, no? I a la resta també de la societat o de l'entorn.
10: Exacte, i que important que si aquesta criatura, en comptes de dir-se Maria, es vol dir Manel, doncs comencem a dir-li Manel i comencem a tractar-la en masculí, i això des de nucli petit és des d'on s'ha de començar a fer. Per això és tan important la complicitat de la família, dels germans, dels veïns, dels amics, per donar aquest entorn de confortabilitat a la criatura, que és una cosa molt bàsica i sembla molt tonta, però és molt difícil de fer. Perquè si durant tota la vida jo li he estat dient, tota la vida, 10 anys, 12 anys, 13 anys, a la meva criatura, com Maria, ara fer aquest canvi, em costa. Malgrat que jo amb els pares que parlo, sempre, quan aprofundim en el tema, hi ha un sentiment intern de que, o sigui, hi ha com una percepció, una intuïció interna, que ja ho veien, no? Que no ho volien veure, és una cosa, però que ho veien, que hi havia indicis que apuntaven a això, i llavors quan tu connectes amb això i et deixes d'alguna manera et treus una mica
0: tot és més fàcil.
10: És molt més fàcil quan treus aquests prejudicis.
0: M'assenyalaves una pregunta final abans de marxar, Eva, que potser podria ser la primera, però alhora tu la poses per acabar, no? Que és, què necessita la criatura? Diu, perquè igual d'entrada ens pensem que són moltíssimes coses, no? Molts aprenentatges i potser no estan, o sí?
10: Doncs mira,
0: necessita amor.
10: Necessita bàsicament amor, aquest acompanyament, ajuda professional, super important. Reconèixer que la criatura, per molt forta que la veiem, està en una situació vulnerable que ens fa vulnerables també a nosaltres com a pares, i sobretot necessita trobar que hi ha un lloc al que pertany. I el lloc primer al que pertany és aquesta família. Llavors la família és l'equip primer ha d'abraçar a la criatura. És igual si estic d'acord, és igual si no estic d'acord, és igual si ho entenc, si no ho entenc, l'estima per sobre de tot.
0: Molt bé, doncs Eva, un gust com sempre tenir-te als Estudis de Radio Ciutat. Ara ens fem aquesta abraçada tu i jo, i ens tornem a escoltar aquí a les zones en breu.
10: En
0: recordeu
10: breu.
0: Que mentrestant la trobeu a Santa Coloma al carrer Santana número
10: 17, i que estarem 17. Tot l'estiu amb totes les joguines, amb tota l'ajuda terapèutica i amb les reunions de persecs que vulgueu fer per divertir-vos amb les amigues i amb els amics.
0: Vinga, va, aprofiteu, que vagi bé.
10: Petó.
8: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: El millor del Badalona Matí
8: amb xancles i banyador.

0: gos de tant.
1: Ai, quines ganes de posta de sol, quines ganes de platgeta, de brisa marina. S'acosta, s'acosta, però encara no, encara han de passar coses. Coses com, per exemple, la visita d'en Sohab Seva, que ens acompanya a l'estudi. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, Núria, tu com estàs? Tot bé?
1: Doncs bé, bé, ens acompanyes, i jo dic que encara hem d'esperar, però vaja, ens ajudes a anar fent boca de cara a l'estiu, no, avui?
2: Tenim ja ganes de descansar, estar amb els éssers més estimats, poder gaudir d'això, de les vacances, no? La paraula que més estem dient aquestes setmanes, no? Exacte, perquè amb l'arribada de l'estiu, molts ja tenen la maleta preparada, d'altres encara busquen ofertes d'última hora, i alguns continuen fent números per veure si podran escapar-se uns dies. Però avui volem anar una mica més enllà de les destinacions dels pressupostos, perquè darrere de les imatges paradisíques que veiem a les xarxes sovint també hi ha una altra realitat, no? I aquí entra la notícia que ens ha inspirat aquesta setmana. Segons explica un reportatge 3CAT sobre Bali, aquesta illa indonèsia, considerada durant anys una de les destinacions més desitjades del món, s'enfronta actualment a problemes greus de massificació turística, no? Uh-huh. Acumulació de residus, contaminació de l'aigua i la pressió sobre els recursos naturals. Una situació que obre un debat interessant quan viatgem, pensem només en les vacances o també en l'impacte que deixem en aquestes terres, no?
1: I aquest impacte comença només a agafar l'avió, eh?
2: Exacte. I per començar, hem sortit als carrers de Badalona per saber quins plans tenen els veïns i les veïnes d'aquest estiu, no? On tenen pensat viatjar? A Catalunya, arreu, nacional o a l'estranger?
3: De moment per cap lloc, perquè no tenim pressupost. Jo, en principi, per Catalunya, Tossa de Mar, bàsic, però per Catalunya.
4: Tinc pensat viatjar per Catalunya, pels Pirineus, una mica de muntanya, i també a Espanya, que els meus avis tenen una casa a Extremadura, per allà una mica també.
5: Aquest estiu viatjaré a Mallorca i després a l'hivern marxaré a Argentina.
6: I jo probablement viatgi a Escòcia de Burgos.
1: Déu-n'hi-do, quins viatges.
2: I tant. I la resposta, ja veus, Núria, és variada. Hi ha qui aposta per quedar-se a Catalunya, qui recorrerà altres punts de l'Estat i també qui aprofitarà aquestes vacances per fer algun que altre viatge internacional. Una diversitat que reflecteix molt bé com han canviat els hàbits de viatge en aquests últims anys, sobretot després de la Covid, no? Segons les dades del sector turístic, cada vegada hi ha més persones que combinen aquestes escapades curtes durant l'any amb un gran viatge al final a l'estiu, no? Però
1: I de fet, si fem la mirada enrere, no, només si pensem, els nostres avis, per descomptat, no viatjaven, no?
2: Fora,
1: i els nostres pares van començar a viatjar a partir dels 60, no? En molts dels casos, i hi ha comptagotes, no? Per tant, és veritat que aquí hi ha un canvi d'hàbits, no? Pel que fa, doncs, a això, a l'oci, al lleure i als viatges, que té un impacte, i això és evident.
2: Mm-hmm. Però abans de decidir on anem, on viatgem, hi ha una pregunta clau, no? Que és el factor decisiu per decidir on anirem, no? Que és el preu, el clima, la companyia, per la gent quin és?
5: Jo crec que un factor decisiu meu és el clima i també el preu.
7: Jo, bueno, el clima de si és estiu, doncs ara que hi ha platja sobretot, i el preu, importantíssim.
8: Jo crec que el preu i les activitats per disfrutar.
9: Jo per mi la companyia i el preu.
10: Home, principalment el preu, tampoc tenim un gran pressupost i l'activitat també és molt important i m'agrada, doncs, alguna persona activa i vull fer activitats mogudes.
2: I aquí sí que hi ha un clar protagonista, no? Ens toca la butxaca, el preu, no? Tot i que també apareixen factors com, per exemple, el clima, les activitats que hi poden haver en aquell lloc, o també la companyia és molt important, no? La majoria també reconeix que la butxaca continua manant. I no és estrany perquè viatjar cada vegada és més car, no? Els vols, l'allotjament, els restaurants o activitats que han experimentat aquesta pujada important durant aquests últims anys. I deixa'm preguntar-te, Núria, a tu una cosa. Ets d'aquestes que prepara els viatges, es mira el lloc i després el pressupost, o primer el pressupost i després el lloc?
1: Jo calculo el pressupost primer i en funció del pressupost trio el lloc.
2: Jo
1: no puc fer una altra cosa.
2: He de dir que molts cops em llanço a la piscina, no? I primer decideixo on anar i després ja el pressupost.
1: Però és,
2: no?
1: Que tu decideixes per un i jo per quatre, saps? I multiplica per quatre el cost del viatge.
2: És bastant diferent, no? I parlant de diners, vam voler concretar una miqueta més. Quan creieu que és el pressupost raonable per unes vacances d'estiu?
5: 500 o així.
6: Sí, el mateix, 500 euros.
7: Depenent una mica d'on has situat, però si em vaig 4 dies, mínim 100 euros, 110 i
0: Jo crec que més. Jo vaig fer un viatge de 4 dies i potser ens vam deixar 200 euros per cap.
10: Home, varia molt també del destí que vulguis triar i de les activitats que vulguis fer, però no sé, jo no em gastaria més de 300 euros.
1: I també depèn dels dies, eh? Perquè hi ha qui diu, mira, jo me'n vaig a tutti pleni, no? Sí. Tot luxe, però poquets dies. I hi ha qui estira aquest mateix pressupost i se'n va més dies.
2: A mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és la gent que diu que es gasta per 4 dies 100 euros, 200 euros, perquè em sembla una quantitat molt...
1: Si això t'ho gastes només trepitjant
2: la
1: vorera.
2: Només amb els vols ja t'ho gastes, no? Per tant, crec que es refereixen més a quan es parla de viatges més locals, més nacionals, no? Que com a mínim et pots estalviar el que és l'avió, que ja a vegades costa 200 euros, no?, d'anada i tornada. I aquí, aquí hi ha hagut respostes per tots els gustos, com dèiem, des dels més prudents, que parlaven d'uns 100 euros, fins als qui consideraven que uns 500 euros és una xifra més que realista, no? I això també ens diu una cosa. No tothom entén les vacances de la mateixa manera. Per alguns és una escapada de cap de setmana i per d'altres és una setmana sencera lluny de casa per poder desconnectar i de més. Però quan deixem de parlar de pressupostos i passem als somnis, la història canvia una mica i quin és el destí dels seus somnis?
5: New York o Bali o alguna cosa així.
8: A Los Angeles o Orlando.
0: Jo tornaria a anar a Cancún.
7: Jo aniria... Vaig anar a Menorca, és que Menorca-Mallorca m'encanta. Tornaria.
10: Home, a mi principalment m'agradaria anar a les Dolomites, a Itàlia. Seria un destí molt divertit.
1: Cap d'aquests destins costa 300 euros per 4 dies, eh?
2: No, no, no. Clar, i aquest era el viatge dels seus somnis, no? Que clar, jo els hi proposava dient, teniu tot pagat, on aniríeu, no? I em deien Bali, un dels destins que justament parlava la notícia, sí, les Dolomites, d'altres a Estats Units...
1: Tu on aniries? Ojap, tu ets molt de viatjar, eh?
2: Jo és que no faria només un lloc, jo faria...
1: I a més et dediques també al sector turista.
2: Exacte, també. Jo faria diversos llocs i aprofitaria que mai he estat, tampoc he estat a Amèrica, però a Àsia. Uh-huh. Faria diversos països d'Àsia.
1: O sigui, tu et muntes una ruta.
2: Sí, sí. De fet, no...
1: Sense bitllet de tornada.
2: Sí, bueno, no, això ja no. Sí que voldria tornar, però sí que començaria, per exemple, per Japó, que està sent també un destí molt, molt explotat aquests últims anys, no? I crec que també hi ha moltes coses interessants a conèixer també de la cultura, del menjar, tot, no? Doncs aniria cap allà primerament.
1: I ara faig el tafaner amb el Suhab. Tu quan viatges ets de ciutat? Ho dic perquè hi ha qui diu, no, jo me'n vaig a muntanya, jo me'n vaig a mar. Jo sóc urbanita. Ho combines?
2: Soc de tots dos, sí. Sí, m'agrada molt gaudir dels tours, dels tours que fan a les ciutats, que m'expliquin la història d'aquella ciutat, dels edificis que em vaig trobant, perquè hi ha vegades jo he viatjat que he anat potser al costat d'un edifici històric i he passat de banda perquè no sabia quina història tenia, no? I ara sí que aprofito que viatjo amb els meus amics i demés i contractem
1: aquests
2: tours, sí, per conèixer aquesta història de la ciutat, no? I és bastant interessant perquè cadascú té una forma d'explicar-ho i també... Ho fan més divertit, no? Et fa l'experiència de la ciutat més divertida, tot i que potser està molt plena, està massificada, no? Uh-huh. És bastant guai.
1: Molt bé, doncs ja sabem els gustos d'en Suhab. Anem a continuar coneixent els gustos de la ciutadania.
2: I aquí apareixen, sobretot, com dèiem, destinacions internacionals, com llocs exòtics, a països llunyans i també alguna menció a Mallorca, no? Que continua sent una de les destinacions estrella d'aquest estiu.
1: Les Balears, triomfant en general.
2: I és curiós perquè molts dels llocs que avui consideren paradisos turístics comparteixen un mateix problema, que és l'èxit, no? Com més popular és una destinació, més visitants rep, i això ens porta directament a aquella notícia que dèiem de Bali, que segons explica el reportatge de 3CAT, l'illa rep fins a milions de visitants cada any i la infraestructura no és sempre capaç d'assumir aquesta pressió, no? Hi ha problemes de gestió de residus, contaminació de rius i platges i fins i tot dificultats per garantir l'accés a l'aigua potable en algunes zones. És a dir, el mateix turisme que impulsa aquesta economia també pot acabar posant en risc allò que fa especial una destinació, no? I per això vam voler preguntar si havien descartat mai un lloc perquè estava massa massificat.
7: No, crec que no.
10: Jo tampoc.
5: No, jo no.
10: No.
7: Buah. Sí, la veritat que sí, sobretot les grans ciutats. No m'agrada molt la massificació de gent i del turisme. Per tant, és un lloc que no m'agrada massa.
1: Jo comparteixo bastant l'opinió d'aquesta... d'aquesta última encastada. Clar, si tens vacances i te'n vas allà, on hi ha tota la gent, no? On està, vinga a fer cubes, però... vinga. Doncs,
2: Espera't perquè et sorprendrà la següent pregunta, Núria. Aquí la majoria admet que no, només una de les persones entrevistades explicava que sí que havia deixat de visitar algun lloc per aquest motiu, i és comprensible perquè moltes vegades també coneixem la massificació quan ja hi som allà, no? Quan arribem a una platja i costa trobar espai, quan fem cua per fer-nos una fotografia, o quan un centre històric sembla més un parc temàtic que no pas un centre històric, no? I això ens porta a aquesta altra qüestió, que és, preferiríeu pagar una miqueta més per visitar un lloc menys saturat?
5: Sí, crec que també he de descobrir llocs que no estiguin massificats.
6: Sí, però depèn de quan.
10: Sí, totalment. Jo prefereixo la tranquil·litat i pago una mica més que no pas estar agobiada amb tanta gent.
0: Totalment, perquè, per exemple, la situació a Barcelona, no? Quan vas a passejar per Plaça Catalunya, que està tot massificat i que no pots passar enlloc, a les discoteques també tot ple de turistes, i és que no es pot.
7: Jo també pagaria una mica més, perquè el mateix que ha dit ella, d'estar tan massificat que a vegades no poder caminar ni pels carrers, és que quina mandra.
1: Que gairebé no escoltem aquesta noia, eh? És que estava pensant, m'ha vingut al cap justament, aquestes imatges de perfils d'Instagram, segur que te n'has trobat, no? On posen fotografia idíl·lica d'un raconet preciós i llavors tots els comentaris són: no, per què penges aquesta foto? Era un lloc que, sí, que ara l'espatllarem, es massificarà... Sí.
2: O que fins i tot no es menciona el nom per això mateix, no? Perquè no es saturi, perquè no es massifiqui tant, no? I malgrat moltes persones deien que no han canviat el seu destí per la massificació que hi podia haver, sí que pagarien una miqueta més per anar-se'n en un altre lloc que no estigui tan saturat, no? És clar, no? La resposta, estarien disposades a pagar una miqueta més per aquest canvi. I aquesta és precisament una de les reflexions que plantegen molts experts en turisme sostenible. Potser en el futur no passa per rebre cada vegada més visitants, o potser passa també per gestionar millor els que ja hi ha en aquestes terres, no? Perquè, segons explica el reportatge de 3CAT, a alguns hàbitats de Bali comencen a qüestionar quin model turístic volen pel futur de la seva illa, no? Un debat que, de fet, també hem vist en moltes ciutats europees, inclosa Barcelona. I això ens porta a l'última pregunta. Creieu que els turistes tenim responsabilitat a la conservació dels llocs que visitem?
5: Òbviament, si al final viatges a un lloc que no és la teva casa i l'has de mantenir net i bueno, conservar-ho.
6: Sí, una mica el mateix. Exemple, si no és un lloc de la teva residència, tens que mantenir-ho net i...
10: Totalment. A vegades, quan hem d'anar a un lloc, hem de respectar la zona i els locals d'allà.
7: Totalment. O sigui, al final, com una persona completament raonable i amb dos dits de front, si tu trobes un lloc net, el trobaràs net. I encara que estigués una mica brut, neteges el que has embrutat. És que sí, és total.
0: Jo també crec que és una mica, no, la convivència... Sí, si vens a passar uns dies aquí, pues al menos, no sé, un poco dejarlo todo como estaba.
1: Aquesta idea, deixar-ho tot com estava abans que tu hi fossis, que no s'hagi notat que ja has estat de vacances, que has passat una bona estona i que has gaudit d'aquell espai perquè una altra persona també ho pugui fer i per no alterar-lo, sobretot, no?
2: Exacte, perquè al final conservar un lloc no depèn només de les administracions o dels residents, sinó que també depèn de nosaltres, de com ens comportem, no? Respectar els espais naturals, reduir residus, consumir de manera responsable o respectar la població local són gestos petits que al final sumen, no? I, de fet, aquesta és una de les grans conclusions que deixa el reportatge de Bali, que darrere de cada fotografia espectacular d'Instagram hi ha un territori real, amb persones reals i amb recursos limitats. En definitiva, Núria, les vacances són sinònim de descans, d'aventura i de desconnexió, però potser també haurien de ser una oportunitat per reflexionar sobre la manera de com viatgem, no? Perquè al final no es tracta només de descobrir llocs nous, sinó també de procurar que continuïn existint tal com els hem anat a buscar, no?
1: I que es preservin. Moltíssimes gràcies, Suhab.
2: A tu, Núria, i bon estiu.
1: M'has fet començar pensant les vacances, eh? Tot i que no,
2: ja
1: seguim treballant. Vinga, que vagi molt bé.
2: Adéu.
11: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I el 28 de juny, el restaurant Tarik de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
12: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Tarik i a l'Edgar Tejada, que també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
13: Bon dia.
12: Com estàs?
13: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
12: Aclaparat,
13: i,
12: no?
13: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo... No. I estem superats i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
12: I amb explicar, no? Ara te n'adones, doncs, el que representava el Tarik per Badalona?
13: Sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics, doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
12: que fos casa,
13: una,
12: no?
13: Una cosa
12: però, no?
13: Diferent, no? On la gent estava a gust i, i que era el nostre primer objectiu, que la gent es trobés a gust.
1: De fet, 16 anys de Tarik a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Tarik València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: No sé
14: com
1: si, no sé si ja intueixes per la veu doncs, aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt també d'aquest canvi d'etapa, sí?
14: Sí, n'hem parlat molt, sí.
1: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar doncs, amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
14: Sí. Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, pues, la família, pues, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i comencen unes altres. Però
12: Maica,
14: sí, em sento molt feliç.
12: Maica, tu vas obrir el Tarik a València, a Godella?
14: Sí.
12: Sí?
14: Sí, a Godella, sí.
12: Per què la cuina indopakistanesa?
14: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, comencem. I així va començar una mica el Tarik a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims i encara està obert, i encara està obert. El que passa que jo ja m'he fet gran.
1: I el Tarik també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Tarik Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
13: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, i després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? Ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat, molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptéssim, no?
12: Perquè no es veiessin foranis.
13: Exacte, exacte, perquè no es veiessin foranis i a més amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era, no
12: el curri, picant,
13: el picant, a mi picant, vull que eren tot i els primers anys van ser molt,
12: guanyar-se
13: molt,
12: la confiança,
13: sí,
12: una mica, no? Del comensal que seu a la taula i que demana...
13: Correcte.
12: I què puc tastar?
13: Clar, no era un
12: negoci...
13: Que jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estava mare, sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
12: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
13: Sí.
12: Clar, tot. És el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
13: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te'l sabré dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. I a vegades... li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. A vegades deien, va, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què. I jo no podia fer activitats amb la meva filla. Bueno, doncs, és això, no? Vull dir, també molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
12: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no? Amb la Maica, que ara, doncs, escoltàvem que ens acompanya, però també, doncs, amb la dona, no? I amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... són com els de casa,
13: sí, no? Sí, és que és el que m'he intentat, i és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors. El que vaig aprendre de ma mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família, no? I això és el que m'he intentat adherir, que és el que vaig aprendre de ma mare, i és el que hem anat fent.
12: I quin és el moment que et planteges tanco?
13: Bueno, el moment que em plantejo tanco ja fa temps, eh? Fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Va, jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. I vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar Can Rutí. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després quan va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Rutí, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
12: Imagina't.
13: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial, jo estava molt bé, prova d'esforç, el holter, totes aquestes coses que fan, em van dir que era estrès. No? Van dir que era estrès. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, és una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar, doncs, reduir el número d'hores que anava al Tarik. Va, el dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família, no? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà, no? Perquè igualment no desconnectaves. I tot, durant tots aquests anys, doncs, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més, no? I des de després de la Covid ha sigut no parar, i hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit, em considero relativament jove, i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara, pues, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
1: aquesta conciliació.
13: Exacte, eh? I no quadra.
1: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Tarica a Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
14: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre. Pau, tranquil·litat, i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió, i em sembla la més correcta, i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... Perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors ho
12: entenc. I tu també ets intensa, Maica.
14: Eh?
12: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
14: Sí.
12: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
14: Sí, a totes, a totes.
1: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
13: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat, i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Taric perquè fins ara has estat a gust o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni. Doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triguem molt de temps en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei
1: sigui... Ara el servei s'enganxa amb l'altre.
13: Sí, és una mica més lent, perquè estàs amb més gent, i bueno, això... De fet, penseu que jo, quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans, és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguir amb el Taric, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment, aquests últims mesos, estava amb la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Taric, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
1: Però... Sinó l'èxit personal, en moltes ocasions, al saber-se escoltar i al saber-se prioritzar.
12: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
13: Sí.
12: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
13: És una de les coses que deia de les parts negatives del Taric, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo crec, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit alguna cosa que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina? Jo no, vale, vos tots estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona, a Brussel·les, pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada pues, això seguís endavant, però... Ja no sé si estarà en les meves mans.
1: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui...
12: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
1: Sí, t'has emocionat, sí. I ens ha fet emocionar també a nosaltres.
12: Sí.
1: Gràcies, Tuti.
12: Gràcies.
1: A tot l'equip del Taric.
12: Maica, també, que la tenim allà.
1: A la Maica.
12: Gràcies, Maica.
1: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
13: Moltes gràcies.
1: Adéu.
14: Serà. Moltes gràcies. I una abraçada i un petó.
12: Igualment.
14: I tinc un fill molt gran.
1: Immens, gràcies, adéu.
13: Adiós, mama.
11: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui doncs, també volem aprofitar per fer una miqueta de balanç de tot el que ha viscut aquests mesos, aquesta temporada a Conreu Sedeny. Ho fem una vegada més de la mà de la Dolors Clotas. Què tal, com estàs?
15: Bon dia, moltes gràcies. Bé.
1: S'apropa l'estiu, que és una de les èpoques més esperades també a l'hort, no?
15: Sí.
1: Com es presenta aquesta temporada?
15: Bé, es presenta bé, a veure com anirà tot el tema de la calor, les supercalors i així, que també doncs, tenen l'efecte amb l'estrès que fan a les plantes. Uh-huh. Però vaja, ja sabem que l'estiu és aquest... Cada temporada sempre diem que té els seus productes, macos, però l'estiu amb les tomates, pebrots, esvergínies, etcètera.
1: Mongeta tendra, no?, també.
15: Tot això sempre és com aquesta explosió, no? A l'estiu la primavera comença, però l'estiu és... Una bona explosió, sí.
1: I per les persones d'Olors que tenen un petit hort, hortet a casa, algunes jardineres, fins i tot, quins consells bàsics donaríeu per cuidar-los aquests mesos de més calor? I que a vegades doncs, ens agafem uns dies per anar de vacances i no hi clar, estem tant al damunt, no?
15: Clar, la terra ben abonada, sobretot, també que tingui la necessitat d'aigua que hagi de tenir, no? Que segons allà on estigui... Si hi ha menys volum de terra, més, etc. Mm-hmm. I si és un lloc que toca molt el sol d'una manera molt gran, doncs posar-hi si alguna una mica d'umbracle, que hi ha aquestes malles del 80% o del 50%, potser el 50% si és molta calor, però això ajuda molt a que tenen la seva també radiació, però també els ajuda que no tinguin
1: aquest estrès, no,
15: a mitigar una miqueta, exacte.
1: I amb l'arribada de l'estiu, el que també feu a Conreu Sedeny és una pausa, no?, pel que fa a l'acompanyament de diverses escoles del municipi.
15: Exacte.
1: A quants centres escolars heu acompanyat aquest curs?
15: De tres de Badalona, l'Anglada, el Sant Jordi, l'Escola Monticalà,

0: Totalment.
1: Sí, també sí, feu sí, acompanyament sí, a persones nouvingudes.
0: Sí, cada any fem un curs, que això fem amb una altra entitat, que es diu FEDA, que ells és una entitat catalana-uganesa, això amb el suport de la Fundació Roca i Pi, també, i altres entitats, l'Ajuntament i altres així, però és sempre aquesta formació amb persones que ja saben molt del seu país, de com va l'agricultura. Per tant, és saber una mica el per què es pot produir també amb bones pràctiques, que no cal tirar, doncs, segons què, perquè les coses tirin, no? Perquè, perquè surtin bé, doncs, el que plantem o sembrem. I és un intercanvi, és molt interessant, vaja, també un acollir unes maneres de vida molt diferents, amb una realitat que venen molt diferent i molt dura moltes vegades, el fet també de venir fins aquí, doncs, i amb tota la realitat que s'han trobat, doncs, que es troben contínuament, doncs és compartir unes... És molt enriquidor, vaja, i també a vegades, doncs, s'ha creu segons quines situacions.
1: Escolta, ja que s'apropa l'estiu, que estem i ja estem a les portes, tu ens proposaves, aprofitant que potser esgarraparem una miqueta de temps de lleure, una lectura. Arrels rebels, de l'Agnès Batlle.
0: És molt maco, perquè l'Agnès Batlle, bueno, el seu fill, diguem que el pare de l'Agnès Batlle és pagès, per tant el fill de l'Agnès, doncs, ha pogut tornar a les arrels i ser pagès. I aprofitant aquesta vinentesa, com que ell és periodista, ha aprofitat, doncs, d'entrevistar a joves que volen seguir en el camp, cadascú amb la seva realitat, de tot arreu de Catalunya, no? I és molt bonic perquè això, el nom ja ho indica, no? Arrels rebels, vull dir, la realitat no acompanya massa a tota aquesta manera de viure i en canvi ells, doncs, estan decidits a saltar...
1: A mantenir aquesta tasca de treballar la terra.
0: A mantenir, exacte, perquè hi va molt, aquí hi ha el nostre aliment quotidià, eh?
1: Molt bé. Acabem amb una recepta, com
0: d'acord,
1: fem darrerament.
0: Val. Doncs sí. Pues mira, ja que venen tant temps de pebrots, esvergínies, tomates i així, pues una, a vegades amb les esvergínies, els carbassons i els pebrots fins i tot es poden fer servir de base de pizza. Fent-los una cocció prèvia abans, pues amb sal, pebre...
1: Salteges una miqueta abans i després al foc?
0: Bueno, potser una mica, depèn de lo gruixut que ho facis, és que saltejar o una precocció una miqueta així, i llavors si tens ceba ofegada o i tomata ja que estigui una miqueta ja... també no, poder no sofregida, però sí, aquell mig-mig que diuen... I fes, i ja està, això amb tomata i
1: et fas orenga, una pizza vegetal,
0: una pizza
1: ben bona i sana.
0: Doncs ben bona i sana, sí.
1: Doncs Dolors, que vagi molt bé. Gràcies.
0: Bon estiu a vosaltres i gràcies també per donar-se l'oportunitat, vaja.
1: Gràcies a tu. Adéu.
0: Vinga, adéu-siau.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven tots estabilitzats. Jordi Fortià.
2: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts a Catalunya empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu, assegurant que els cal avançar les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
2: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots a de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
7: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar Supercopa, Copa, Lliga i Champions la temporada passada.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta onada de calor que s'allarga. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb quatre trons, quatre gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, ens queda tallada la T244 entre el Montmell i Querol per aquests darrers incendis, i en alguns casos d'aquesta tarda hi ha hagut petits incendis de vegetació on s'ha generat una mica de retenció. Això ha passat a la B30, a la zona de Barberà, i en sentit nord, ara ja pràcticament normalitzada la circulació en aquesta zona, tot i que queda sobretot lentitud més enrere a la zona de Cerdanyola. Però sí que la C58 ha quedat una mica plena també per aquest motiu, a la zona de Ripollet, en els dos sentits de la marxa, i també a la pròpia autopista P7 a Barberà del Vallès, i en sentits, sembla que tot plegat, però amb tendència a la millora. Pel que fa a vies amb retencions, aquesta hora destacada encara la C60 a Argentona, en sentit Mataró, i també la C58 i la C33, les dues de Montcada fins a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en titulars, una represa fa escassament pocs minuts. El flanc dret de l'incendi de Guimerà ha posat de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. Doncs bé, el foc aquest de Guimerà ara ja torna a ser actiu. Segons bombers, té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. S'ha demanat el confinament de la vila Mas de Bondia i també s'ha demanat als Mossos el tall de la LB-2101.
4: En aquesta represa hi treballen ara mateix 20 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia, i el cos alerta que l'alt risc d'incendi, que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts a Catalunya, empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda, malgrat que es manté l'alerta per aquesta represa a Guimerà. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com la de Guimerà ara mateix. Televisió de Sabadell, Lorena Martín, bona tarda.
5: S'ha manat continuar sent l'incendi que concentra més recursos, en prop de 200 hectàrees afectades, tot i que continua estabilitzat, mentre que també ho està l'incendi de Gavà. Segons les hipòtesis, aquest últim apunta a l'ús de material pirotècnic. Ara els esforços se centren a consolidar els perímetres i evitar possibles reignicions durant les hores de més calor. El cos manté activat el nivell 5 de risc sobre 6 i ha doblat els mínims de personal als parcs de bombers i manté preparats nombrosos recursos davant la possibilitat que apareguin nous focus de manera simultània. L'inspector de bombers, Oriol Corbella, ha explicat que l'estratègia és impedir que un únic incendi acabi absorbint tots els recursos disponibles i així garantir la resposta davant de qualsevol nova emergència. També ha destacat la col·laboració dels pagesos en alguns focs, especialment els de cereals, on els tractors han ajudat a perimetrar les flames. Els bombers recorden que les properes hores continuaran sent molt delicades a causa de les altes temperatures i la baixa humitat, i insisteixen que si un incendi s'acosta a zones habitades, la mesura més segura és seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència i, sempre que sigui possible, confinar-se dins dels habitatges.
0: Gràcies, Lorena. Seguirem pendents d'aquesta represa a Guimerà. Mentrestant, però, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: A banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com la d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: I tot plegat, ho dèiem, en portada en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell, Marmellà, s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
8: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, l'humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
7: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies, tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura diumenge. Tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
9: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
10: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
9: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir i especial cura dels menors.
0: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Baibé.
11: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
12: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
11: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i la seva assessora.
4: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez, insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Fèlix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic, i creu que no cal tema més incidents i que els treballs a la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
13: La Barcelona tenia una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent, és a dir que en tot cas, és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
0: I en la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes a campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: També els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles a la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
0: I els Mossos investiguen si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada en VIA i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
14: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
15: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
14: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
16: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renda a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renda? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant en el centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve Maite Polo.
18: Els pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
19: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
18: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6.5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Sònia Kerr.
20: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
21: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
20: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els Llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats a la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4.5 milions d'euros.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro.
22: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar el Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
1: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
22: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis durant la seva acte de renovació cap a Patri Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip de molt nivell que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort, y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz, del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanque francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Étoile Levallois de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem ja com a jugador blaugrana.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí a para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vilassana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina, respectivament. I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslové Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i 38 segons segons respecte a Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona és un dels 441 municipis catalans en nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos 219 municipis. Amb la implementació del nivell 3, es recomana limitar les activitats i l'accés a espais naturals i se suspenen totes les activitats autoritzades que tenen risc d'incendi. Aquests són, entre d'altres, la crema de rostolls, encendre fogueres, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, o l'ús de serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal. Els incendis declarats entre l'1 de juny i el 7 de juliol d'aquest any superen els 150, el segon nombre més alt des del 2010 a aquestes alçades. Actualment els bombers treballen en 7 actuacions, tots ells estabilitzats o controlats. El foc més gran al que portem d'estiu ha estat el de les Gavarres, que ha cremat prop de 2.200 hectàrees. Cal recordar que l'incendi que va cremar Tiana van ser 48 hectàrees. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la ciutadania extremar la precaució pel risc d'incendis derivat de l'onada calor els pròxims dies i ha fet èmfasi sobretot en la situació de perill en la tarda d'aquest dijous. Així s'ha expressat Illa en un acte organitzat per Comissions Obreres a Barcelona, on ha aprofitat per recordar que Catalunya afronta uns dies amb una calor extrema.
2: Faig una crida a la màxima prudència aquests dies en matèria d'incendis. Afortunadament, a aquesta hora tenim tots els incendis a Catalunya o estabilitzats o controlats, però afrontem uns dies, en particular la tarda d'avui, amb onada de calor extrema i, per tant, faig una crida a tots els ciutadans a extremar la precaució.
1: I encara sobre aquesta onada de calor, Badalona ha viscut la seva quarta nit tòrrida consecutiva. Durant aquesta nit, els termòmetres no han baixat gairebé dels 27 graus i ja des de primera hora del matí s'han superat els 30. El dimecres, l'estació d'observació del museu va marcar una temperatura màxima de 35,8 graus cap a un quart d'una del migdia. Segons dades de l'Institut de Salut Carles III, a Catalunya s'han produït 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, una xifra extraordinària que ja supera el nombre de morts en mesos de juliol sencers dels darrers 11 anys. Les primeres persones que haurien mort a causa de les altes temperatures es comencen a registrar a partir de la segona meitat del mes de juny i s'enfilen de manera important als voltants de Sant Joan, coincidint amb la primera onada de calor de la temporada. I en esports, Isaac Nogués torna a casa. L'aler badaloní ja és oficialment jugador de la penya i tornarà a vestir de verd i negre. Es converteix així en el segon fitxatge de la sisa joventut de cara a la temporada 26-27. En motiu d'aquest fitxatge, Televisió de Badalona emetrà aquest dijous un documental dedicat al jugador que porta per títol en primera persona, Isaac Nogués, que narra la seva trajectòria des dels inicis a les categories de formació del joventut fins al seu retorn al primer equip.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà torna a estar actiu i ha obligat a confinar Tàrrega i altres municipis. En total, 21.000 persones confinades. Jordi Fortià.
5: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya empitjorarà cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Asseguren que els cal avançar en les tasques de control per deixar equips i de cara a possibles nous incendis.
4: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
5: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
6: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
4: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
5: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
4: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
5: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
8: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
9: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar els 4 títols possibles la temporada passada.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i per aquesta onada de calor que perdura. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima. Entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara, aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu. Sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb 4 trons, 4 gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, recordem que es manté tallada la T244 entre el Montmell i Querol. De moment, aquesta via sí tallada en els dos sentits de la marxa. I a la resta de punts, sobretot pel que fa a la mobilitat, la circulació ja va millorant força, si més no pel que fa a cues o punts amb retenció. Ara únicament parlarem d'un petit tram de l'autopista P7 a Fogars de la Selva, un quilòmetre, en sentit Girona. Puntualment la C60 a Argentona, quan arriba a la C32 en sentit Mataró, i també l'arribada de la C58 i de la C33 entre Montcada i Torrebaró, aquest tram en sentit Barcelona. També és cert que les dues rondes i en sentit Besòs, sobretot encara queden trams de lentitud maturals, especialment façana portuària de la ronda litoral. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà, però, es torna a considerar actiu. Els bombers informen que el foc té capacitat de llançar focus secundaris, de moment ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar, i s'han confinat Tàrrega, 5 nuclis de població i un polígon industrial. En total, 21.000 persones confinades.
5: En aquesta represa hi treballen ara mateix 23 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia. El cos alerta que l'alt risc d'incendi, que afecta ara mateix a més de 3/4 parts de Catalunya, empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda. El de Guimerà, però, torna a estar actiu. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
4: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com aquesta de Guimerà, que ha fet reactivar aquest incendi que ja s'havia donat per estabilitzat, però, com dèiem, aquesta represa en el flanc dret ha obligat a Protecció Civil i als bombers a tornar a considerar aquest incendi actiu. Anem, però, cap allà per saber-ne l'última hora. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
12: Bona tarda. Exactament. Segons s'han informat els bombers de la Generalitat, s'està treballant en una represa localitzada al flanc dret de l'incendi de Guimerà, motiu pel qual el foc ha tornat a considerar-se actiu. En aquests moments, les flames afecten vegetació forestal i camps de conreu pendents de segar. Com a mesura preventiva, tots els mòbils de la zona han rebut l'avís, una ordre de confinament d'emergències, també, que afecta els municipis de la ciutat de Tàrrega i també municipis de Verdú, Vilagrassa i Granyanella, també el nucli de Mas de Bondia i el polígon industrial Riambau de la mateixa capital de l'Urgell. També s'ha ordenat el tall de la carretera LB-2101. El dispositiu d'extinció està format ara mateix per 31 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris que treballen per controlar la represa. Es dona el fet de que avui hi havia la inauguració de l'edició del Festival de Pau Paterres de Tàrrega, de Ponent, i sembla ser que han enviat un avís d'última hora que està pendent de suspensió imminent degut a aquesta situació d'emergència.
4: Moltíssimes gràcies, Aleix, per aquesta última hora des de Guimerà. En aquest cas, aquí també de Tàrrega, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
5: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
13: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
5: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com les d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
4: Tot plegat, ho dèiem en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
14: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
15: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, la humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
14: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies. Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
16: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
6: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser fer una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
16: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
4: Més titulars de la jornada. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé.
17: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
17: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
4: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
5: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada, injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
5: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic. Creu que no cal tema més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
18: A Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni. Hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
5: Félix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
4: En la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
5: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen també un nou tiroteig a Sabadell.
5: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles a la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
4: I el cos investiga si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada envia i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
19: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
20: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
19: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
4: Més coses, l'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
21: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
22: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre però m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
21: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: En territori, veïns de les Planes denuncien que els agents rurals van abatre un senglar a la via pública en una zona residencial i prop d'una escola bressol en plena campanya contra la pesta porcina africana. Ara demanen explicacions a l'Ajuntament de Sant Cugat i al Departament d'Interior i rebutgen les batudes nocturnes. Cugat Mèdia, Tina Forest.
23: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
24: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin que durant més nit hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
23: Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
4: I la Vall de Núria no oblidarà mai el segrest de la Mare de Déu. Aquest dijous s'ha inaugurat una placa monument que recordarà l'acció antifranquista que es va dur a terme l'any 1967, quan uns activistes en contra de la coronació per part de Franco van decidir endur-se a la Verge del Santuari. Televisió del Ripollès.
25: La nit del 8 al 9 de juliol de l'any 1967, la imatge de la Mare de Déu de Núria va desaparèixer del santuari. Una acció que va ser un segrest i que es va fer en contra de la dictadura franquista, que volia fer un acte de coronació de la Verge i convertir-lo en propaganda del règim. Aquest dijous s'ha recordat el fet amb un acte a Núria. Xavier Margais, un dels activistes del segrest, ha format part de la jornada.
26: Vam poder baixar la imatge i dur-la a cobro, dur-la a que no la poguessin tocar. De tota manera, ells després em van posar una de guix. O sigui que ells van fer el que volien fer, però esclar, ja els hi havíem tocat la pera una miqueta.
25: La imatge autèntica va tornar a Núria l'any 1971 per mediació de l'advocat Josep Benet, quan els autors de l'acció van considerar que ja no hi havia perill perquè el dictador Franco volgués anar a coronar-la.
4: En En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro.
1: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar el Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
2: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
1: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Notícies en xarxa. Esports.
4: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
3: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parelluelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
8: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
3: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
9: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
3: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante, del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz, del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanca francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Ethel Lavola de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la

0: Els catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vila-sana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina respectivament. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha anunciat fins a 5 baixes del primer equip femení: Nada Mandic, Alejandra Aznar, Mariona Viladot, Nina Flynn i Ziad Martínez. Per la seva banda, el Mataró ha fitxat Caralta Anton, boia del Sant Andreu, i el Sabadell masculí ha presentat Fran Valera i Miguel del Toro, dos incorporacions amb les quals l'equip vol aspirar a top. Escoltem Valera, que torna a Can Llong un any després d'haver marxat, i el Sevillà de Toro.
1: Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final quan marxes fora la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa en lloc.
2: De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: I un darrer punt en ciclisme a l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslové Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i mig respecte a Jonas Vingegaard.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Podeu seguir la informació als butlletins horaris amb l'última hora de l'incendi de Guimarà. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa. Edició vespre.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.

0: És dijous 9 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. La temperatura mínima registrada aquest dijous a Badalona no ha baixat dels 27 graus, sent així la quarta nit tòrrida consecutiva. Des de la primera hora d'aquest matí, els termòmetres superaven els 30 graus, arribant fins als 37 al migdia. Segons dades de l'Institut de Salut Carles III, a Catalunya s'han produït 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, una xifra extraordinària que supera el nombre de morts en els mesos de juliol sencers dels darrers 11 anys. Professionals, mèdics i institucions recorden a la ciutadania evitar sortir al carrer en hores de més calor, hidratar-se constantment i buscar espais frescos. Hores d'ara, Badalona es troba en el nivell 3 del Pla Alfa, on està prohibit encendre foc a tota mena d'espais oberts, l'ús de maquinària, bufadors i radials a la muntanya i l'ús de material pirotècnic. A més, es demana a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. Precisament, Badalona és un dels 441 municipis catalans en nivell 3 del Pla Alfa per perill incendi forestal. És el segon nivell més alt, només per darrere del 4, on hi ha inclosos 219 municipis. Els incendis declarats entre l'1 de juny i el 7 de juliol d'aquest any superen els 150, el segon nombre més alt des del 2010 a aquestes alçades. Actualment, els bombers treballen en 7 actuacions, tots ells estabilitzats o controlats. El foc més gran en el que portem d'estiu ha estat el de les Gavarres, que ha cremat prop de 2.200 hectàrees. Per posar un context, cal recordar que l'incendi que va cremar Tiana només en van ser 48. Aquesta setmana s'han començat a retirar de la via pública els 55 contenidors soterrats distribuïts per Badalona, una actuació emmarcada en el desplegament del nou contracte de neteja i recollida de residus que preveu una renovació del sistema de contenidors. La substitució s'inicia als espais on els contenidors soterrats han provocat més incidències. I pel que fa als esports, ahir us explicàvem que Isaac Nogués torna a casa i que l'Ale Badaloní ja és oficialment jugador de la penya. Doncs amb motiu del fitxatge de Nogués, Televisió de Badalona emetrà aquest dijous un documental dedicat al jugador que porta per títol en primera persona Isaac Nogués. El documental narra la seva trajectòria des dels inicis a les categories de formació del joventut fins al seu retorn al primer equip. Un documental dirigit per Oriol Mañé, Eduardo Aguirán, Eloi Collazos i Marc Onessa i que s'estrenarà aquest vespre a les 9.
1: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Benvingut a un nou i apassionant viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir que l'experiència és una pinta que t'arriba quan ja no tens cabells per pentinar-te. I més o menys és així, oi? Però encara sort que ens queda tota la música, tota la vida, tots els bons records. I això, ja ho saps, ho fem junts.
2: Hola, sóc el Josep. En primer lloc, felicitats pel vostre programa. I jo voldria demanar la cançó Xica Solitària dels Lone Stars.

Sí que Solitària no va tenir tant d'èxit com l'anterior Micalle, però déu-n'hi-do. Encara molta gent se'n recorda d'en Lone Star, l'estrella solitària, la banda del meu amic Pere Gené. Va publicar-se el 1972. I tot seguit... les versions. Hey!

estava pensant que aquesta cançó podia també formar part d'aquell espai que dediquem a les que ens donen bon rotllo. Sí, transmet energia de la positiva. Era 1967 quan la gran Diana Ross, per cert, la dona que ha aconseguit més números 1 històricament tant en solitari com al capdavant de les Supremes, un grup de noies, van publicar aquest The Happening, que es va convertir en el tema central de la pel·lícula del mateix títol. La pel·li va ser un fracàs rotund, però la cançó va ser número 1 de Billboard. Vet aquí que 23 anys després, és a dir, el 1990, unes noietes de Valladolid anomenades Greta i los Garbo, en homenatge a aquella gran actriu de finals del cinema mut o principis del sonor, Greta Garbo. Bé, noietes que, a més, eren germanes, eh? Eren la Beatriz, la Belén i la Sara, que vaig tenir l'ocasió de conèixer personalment i d'entrevistar en diverses ocasions, va i agafen aquesta cançó amb una adaptació al castellà que no desmereix l'original, com ara comprovareu. Respecten la melodia, però canvien la lletra a la història d'una gresca que acaba a comissaria. Li van dir, menuda fiesta!

0: Menuda fiesta. Adaptació al castellà el 1990 de l'original de les Supremes de Diana Ross, The Happening, del 1967, per Greta i los Garbo. Divertida. Sí, dona bon rotllo.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Com m'agrada aquest piano. Sí, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, si això del coco t'agrada, fes-me un favor, digue-ho als teus amics. I recorda que aquí tens una segona oportunitat per si fas tard, per si t'has despistat, per si no et vols perdre res. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes YouTube, iVox.com o Apple, entre d'altres, per escoltar-nos en diferit. O per descarregar els programes i portar-los amb tu. Allà on vagis i a qualsevol raconet del món. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Per participar en el programa, fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Sant Feliu de Guíxols, on sabem que tenim molts amics, en Josep Soler, que ens diu: hola Albert, ho fas molt bé això del cocodril, però jo ja t'escoltava des dels Malla Musicals i precisament et volia proposar una cançó que em recorda l'estiu del 88 aquí a Sant Feliu. Va ser una nit de concert quan la vaig conèixer i després vam anar a fer una copa i sonava Perfect de Fairground Attraction. Va ser una nit perfecta, com diu la cançó, i amb final feliç inclòs. Lo nostre només va durar un any, però em va quedar molt bon record. Una abraçada, mestre. Gràcies, Josep Soler. Doncs aquesta és una d'aquelles cançons que a mi m'agrada punxar també a les meves sessions de disc-jockey, perquè crec que, a més de bon gust, dona categoria.

que ve Josep Soler de Sant Feliu de Guíxols quan tenim aquesta sensació, oi? Com tu recordaves d'una nit perfecta. Sí. Perfect. De la banda Fairground Attraction va ser el seu gran èxit el 1988. Però potser ara us descobriré el següent single d'aquesta banda, que no va sonar gaire, però que també era realment agradable. Find My Love. Trobar el meu amor. A veure què us sembla.

I'm my love. Trobar el meu amor. Per cert, que fa un moment ha saltat el disc. I és que hem punxat el vinil original que ens van enviar de promoció en aquell 1988. Quant temps feia que no escoltaves per la ràdio que un disc saltava o es ratllava? Aquí no hem deixat mai de posar.

Què tal? Com van les coses? I l'amor, eh? Avui, com està l'amor? Ah, i curiosament t'ho pregunto mentre sona una música d'una pel·lícula que es va dir Enamorarse. Devia ser de 1983-84, més o menys. Ens va agradar molt perquè, a més, els protas eren molt bons. Meryl Streep i Robert De Niro, que llavors era jove. La música d'aquesta banda sonora era de Dave Grusin. Aprofito per recordar-te que una de les seccions que està oberta a la teva participació és que em diguis una cançó d'una pel·lícula que t'hagi agradat especialment. Una cançó o el tema incidental, el tema instrumental d'una pel·li, per l'espai de les bandes sonores d'aquí, del Coco. Ara rebo el correu des de Tarragona d'en Rafa Castro, que em diu... Albert, fa molts anys que t'escolto i m'has fet descobrir moltes bones cançons que se m'havien escapat. En aquella cinta que estem gravant entre tots per un viatge, poso En els braços de Mary, de Sutherland Brothers i el grup Quiver. Ah, sí, sí, sí, és que, clar, estem gravant una cinta de casset. Ens imaginem que estem als anys 80 i que estem preparant un viatge fantàstic en cotxe. I entre les coses que ens hem d'endur, és molt important tenir la música que a nosaltres ens agrada a mà per fer rodar aquella cinta de casset al cotxe, no? Per autopistes ràpides o per carreteres lentes, amb corbes, amb paisatges fantàstics. Quina cançó posaries tu en aquesta cinta? Perquè molts amics estan prenent nota de les cançons que proposeu i tenen l'intenció de gravar la cinta de veritat. Perquè molta gent no ha deixat mai de posar cassets. Doncs aquesta que ens demanes, Rafa, és de 1976. La banda va durar poc. Es van dissoldre 3 anys més tard, el 79, i aquest va ser el seu èxit més important. Eren un duet escocès de folk i de soft rock que van treballar amb una banda anomenada Quiver. I la cançó realment és molt maca, molt curta. És d'aquelles que jo em posaria diverses vegades perquè s'acaba de seguida.

arms of Mary. En els braços de Mary. Sutherland Brothers, dos germans, un duet, i el grup Cleaver. Ho veieu? Ja s'ha acabat. Si és que, dura 2 minuts i mig. La puc tornar a posar una mica, sisplau? M'agrada molt la proposta que ha fet des de Tarragona, Rafa Castro.

i en el nostre grup de Facebook, el grup dels oients, dels seguidors d'aquest programa, un grup que té milers de seguidors, d'amics. El company DJ i mestre de DJ Jordi Carreras l'altre dia va voler parlar d'aquests casets meravellosos que ens han acompanyat pràcticament mitja vida i va escriure una cosa molt maca dient 180 latidos, eso era una cinta de casete. Grabábamos canciones desde la radio y también programas. Rebobinábamos con un boli Bic y guardábamos en ella todo lo que sentíamos. Cada casete era un pedazo de alma, un pacto íntimo. Ese clic del Walkman. Y digo en Jordi, somos de una generación que aprendió a sentir sin tener prisa. Por eso estem gravant el casset poc a poc. Ara el correu des de Girona de l'Anna Alemanya ens diu: bon dia, felicitats pel teu programa. És un plaer esmorzar amb tan bona companyia. Jo a la cinta posaria Quiero abrazarte tanto de Víctor Manuel, perquè em recorda els estius quan amb les amigues anàvem a la platja amb el casset a tot volum. Des de Girona, l'Anna Alemany. Doncs saps que aquest va ser el seu primer èxit el 1970.

Amb un petó al cel per al nostre col·laborador de luxe, el gran expert en Beatles, Josep Maria Francino, hem escoltat una versió diferent a l'original, tot i que és la gravació original que el 2006 va remenar en George Martin amb aquests nous arranjaments. I jugant amb les versions, fixa't quina va fer Rick Wakeman.

Eleanor Rigby és la cançó que li hagués agradat escriure, entre d'altres, a Víctor Manuel i també a la seva companya, Anna Belén. En ella, basada en un fet real, els Beatles es preguntaven d'on ve tota la gent solitària i a on pertanyen. Eleanor Rigby, descrita com una oda a la solitud.

0: John Lennon i Paul McCartney es van conèixer el 1957 en una festa celebrada a l'església de Sant Pere, en un barri de la seva ciutat, de Liverpool. I allà van conèixer la història d'una dona que va morir a l'església i va ser enterrada junt amb el seu nom. Sí, la cançó està inspirada en el cas real d'una serventa que es deia Eleanor Rigby, que va morir amb 44 anys, el 1939. Però quan van conèixer la història i es van conèixer en aquell 1957, Lennon i McCartney eren uns adolescents i van estar una bona estona contemplant la làpida d'Eleanor Rigby, pensant quina vida va tenir. I 9 anys després d'aquesta trobada, Paul McCartney va escriure aquesta meravella que estem escoltant en la versió instrumental de Rick Wakeman.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida, des del Coco. Estem gravant una cinta per un viatge fantàstic que algun dia farem. I escoltarem totes aquestes cançons que ens proposeu. Si encara tens cintes, no les llencis. Cada cinta et recordarà circumstàncies de quan la vas gravar. Et recordarà vivències. I potser fins i tot per quin motiu vas escollir una cançó determinada.

des de Rupit, que diuen que és el poble més antic de Catalunya, i en qualsevol cas és preciós, ens escolta i escriu Eduard Fresno, que diu que en el casset posaria The Fool de Gilbert Montagné, que li recorda quan era molt jovenet. Doncs, amb molt de gust escoltem aquest One Hit Wonder d'aquest cantant, músic, pianista i organista que va néixer invident, nascut a París el 1951.

Gilbert Montagnier, francès, però va triomfar cantant en anglès aquesta cançó al 1971. També va ser èxit aquí. És la cançó que posaria en el nostre casset l'amic Eduard Fresno des de Rupit. I tu quina posaries? Digue-me'n només una, sisplau. Aquesta és la gràcia. Aquest és el joc, eh? Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. De moment ho deixem amb la proposta per la cinta de casset de la Rosa Garcia des de Lleida. Diu que posaria Bette Davis Eyes de Kim Carnes. Ah, però sabies, Rosa, que aquesta és una versió? Sí. És una versió molt més bona que l'original. L'original no va triomfar gaire. Era de Jackie Del Shannon. Mira. No sembla la mateixa, oi?

Versió original d'aquesta cançó dedicada als ulls de Bette Davis, que també ens ho ha fet passar davant la pantalla. En aquest cas ja de la petita, que ara ja no són tan petites les teles, però que en fi, que resulta molt difícil veure clàssics en pantalla gran, oi? Llàstima. Jackie Del Shannon, nascuda als Estats Units el 1941, va publicar aquest Bette Davis Eyes el 1974. Set anys més tard, una colla d'arranjadors, de productors, s'hi van estar 3 setmanes donant-li volta per fer la cançó amb un so actual, i la van encertar totalment. Fins i tot el videoclip de la cançó es considera l'inventor de l'estètica dels anys 80. S'hi van estar 3 setmanes preparant aquesta fantàstica versió de Kim Carnes. Nascuda a Los Angeles el 45, va publicar això el 81. Gràcies, Rosa Garcia. Prenem nota per la nostra cinta de viatge.

0: Davis, eyes. Aquells ulls de Bette Davis. Aquest gran èxit de Kim Carnes per sempre, des del 1981. Algú va dir: només som tolerants amb allò que no ens afecta.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: I de tant en tant, per als nous oients, que ens consta que són molts que s'hi van incorporant, recordem per què ens diem així. Doncs ens vam inspirar en un dels primers rocs de la història, aquell que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, see you later, alligator. See you later, alligator. Original de Bill Haley, que hem considerat sempre el nostre pare artístic. I que estem escoltant en una versió molt més marxosa del Dr. Feelgood, el doctor Troba-t'hi a gust, que és el que sempre intentem aquí al programa, Bueno, té relació amb el correu que acabo de rebre des de Barcelona d'en Joan Quesada, que diu: una de les cançons més importants de la meva vida és The Year of the Cat d'Al Stewart, i vaig poder veure'l en directe a l'U de Gas el 1996. Doncs vas tenir sort, perquè és l'única vegada que ha actuat a Espanya, i concretament

versió de luxe, la versió llarga d'aquest any del gat. La cançó fa referència a l'any del gat en el zodíac vietnamita, que va coincidir amb l'any que es va escriure la cançó, el 1976. A més, la lletra fa al·lusió a la mítica pel·lícula Casablanca, evocant imatges de misteri i seducció.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu

0: mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir... No tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
1: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
0: Ah, los Kings... Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

the winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho. No sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo.
1: Hey, gonna get them too. Another one bites the dust.
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, al teu Coco.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arròs. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui ens acompanyen a aquesta hora els doctors Francesc Monés i Anna Tribó, podòlegs amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la salut del peu, i parlarem de la importància doncs, de la podologia a la nostra salut en general, tant pel que fa a prevenció com també en patologies que són habituals i que a vegades requereixen també doncs, de passar pel quiròfan. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Normalment, doncs, si parlem d'intervenció, toca parlar de cirurgia ambulatòria. Quin tipus d'intervenció és la més comuna, no?, amb les malalties del peu?
6: Mira, dins de la podologia hi ha una especialitat que és la cirurgia podològica, com amb qualsevol especialitat sanitària, inclou una sèrie de tècniques que són... que estan indicades per tractar patologies. Llavors, això és una especialitat. Hi ha gent que s'especialitza dins de la podologia en cirurgia, hi ha clíniques més especialitzades en cirurgia, hi ha que no tant, però sempre ha de ser una eina que hem de tenir en compte perquè a vegades no arribem a tractar segons quines patologies, sinó és amb intervencionisme. Normalment aquest tipus de cirurgies, les cirurgies podològiques són cirurgies ambulatòries, és a dir, és un tipus de cirurgia que
4: no requereixen d'ingrés
6: hospitalari, i que es fan en el centre o en la clínica podològica i en acabat te'n vas cap a casa. I això es fa gràcies a que fem servir anestèsia local, com els dentistes. Les anestèsies locals són un tipus de medicació que s'injecta amb una sèrie de nervis que arriben al peu, es produeix un bloqueig del dolor en el peu i tu estàs tan tranquil·lament, et tracten el peu sense dolor i això permet baixar els riscos del que seria una anestèsia general i permet produir aquesta cirurgia ambulatòria.
4: La cirurgia podològica és una última opció o no ens espantem? Perquè a vegades doncs, no és que no hagi funcionat un tractament i haguem d'acabar passant per una cirurgia, sinó que és, diguéssim, la millor opció i no pas l'última.
7: Sí, sí, de vegades normalment a nivell tractament intentem no ser el que se'n diu invasius, és a dir, jugar la carta de l'opció quirúrgica és l'última de les cartes normalment que intentem jugar. Es pot intentar solucionar els problemes de diferents maneres, com fins i tot canvis en el calçat, etc. Sí que de vegades ja preveus l'evolució, el pronòstic d'un ungla clavada, per exemple, i ja li pots preveure l'evolució i decideixes resoldre-ho d'una manera definitiva, que és amb aquesta petita intervenció quirúrgica que fa que aquell ungla no es torni a clavar més i que el pacient no hagi d'estar cada mes anant a arreglar-se el problema i ofereixes una solució definitiva. Però, per exemple, amb els galindons, que són els juanetes, que costa la paraula galindó.
4: Que és aquesta desviació de l'os?
7: Sí, la desviació del primer dit, exactament. La lateral, que fa que el dit miri cap a l'altra banda i surti un bonyet amb una de les cares. Doncs, actuar a nivell osteoarticular és una actuació que ens reservem. Primer busquem altres solucions i que no escollim la cirurgia, no és criteri d'elecció la cirurgia, només per una raó estètica. És a dir, si un pacient ens diu és que mira, no m'agrada la forma del meu peu, em fa lleig, home, no és un criteri d'elecció d'una resolució quirúrgica.

0: quirúrgica, del criteri.
1: Que sí que ho és, el dolor, un problema de mobilitat.
0: Exacte, una alteració funcional, una conseqüència en altres estructures, afectació de la pell, úlceres, que aquesta deformitat generi úlceres, etc.
1: Com es treballa un galindo prèviament per intentar evitar una cirurgia?
0: Sí, val. Bé, intentant que no es desenvolupi, aquell galindó, i el galindó apareix per factors genètics, estructurals, que tenim un pacient amb un dit molt llarg o un metatarsià molt curt o el que sigui, i per factors biomecànics. El pacient recolza malament i la seva propulsió, el seu gest de sortida del peu, fa que forci aquella articulació, i al llarg dels anys, 20 anys, 10 anys després de forçar aquella articulació constantment a cada pas, l'articulació apareix deformada i amb una certa artrosis. Llavors, per no arribar a aquest punt, s'ha d'intentar modificar la mecànica mitjançant plantilles o algun tipus d'exercicis, calçat adequat, etc. Per no arribar aquí.
1: Quines altres patologies, no? Alteracions que poden ser estructurals o que afecten els ossos, poden acabar implicant també cirurgia.
2: Exacte. I sempre havent esgotat tota, com ha dit l'Anna, totes les tècniques conservadores. Això és molt important. I sempre tendim a fer cirurgies mínimament invasives. És a dir, cada vegada ens n'adonem més que el fet de ser menys agressius pot donar menys riscos i, a més, més beneficis a l'hora de recuperacions més ràpides. Quines altres alteracions? Els juanetes, els galindons, que n'hem parlat, però també hi ha els dits en garra que provoquen incomoditats, dolor, callos, durícies sobre dels dits, entremig dels dits, alteracions dels metatarsians. Els metatarsians són, si no, per la gent que no sàpiga, són uns ossos que acaben en el recolzament del peu a la zona de davant de tot, abans dels dits, on recolzem, on tenim la xitxa de recolzar la zona de davant.
1: Aquesta part d'aquí?
2: Aquesta zona dels metatarsians. Aquí també
1: jo, com que estic al davant, vaig senyalar,
2: No? Doncs aquesta zona d'aquí...
1: Faig trampes, on acaba justament... Doncs la mà i comencen els dits, podríem dir, o el peu i comencen els dits.
2: Això mateix. Doncs en aquesta zona hi poden aparèixer uns callos molt dolorosos a vegades, unes metatarsalges molt doloroses, que si conservadorament no les hem pogut controlar, també es poden fer tècniques mínimament invasives en què amb anestesia local fem una modificació de la posició d'aquests ossets i alliberem el dolor en aquesta zona. Després hi ha una cosa molt freqüent, que són les exòstosis. Són petites deformitats dels ossos dels dits, normalment per degeneració artròsica o per que no són desviacions dels ossos, sinó que es deformen i fan com petits bonys, petits voltets, petites agulletes per dintre, que produeixen els típics callos interdigitals, entremig de dos dits, un dit que s'apreta contra un altre, que surt un callo, d'aquests que són molt freqüents. Doncs amb una petita intervenció, només adormint un ditet, una intervenció que pot durar 5 minuts, i surts caminant del centre, es pot resoldre. Això a nivell ossi. Després, si em preguntes per altres tipus d'intervencionisme...
1: D'ungles, per exemple.
2: L'intervencionisme de l'ungla, que també n'ha parlat l'Anna. Quan unes ungles són molt corbades, es claven de forma crònica, molt freqüent, de forma conservadora no hem aconseguit fer un bon tallat de les ungles perquè, per molt bé que ho fem, aquelles ungles van clavant-se dins els canals, doncs hi ha unes
1: són
2: tècniques...
1: Són rebels, no?
2: Sí, hi ha unes tècniques molt fàcils, molt senzilles i amb unes recuperacions molt ràpides que amb les que modifiquem les formes d'aquestes ungles, els amples d'aquestes ungles, i resolem d'una forma definitiva aquests problemes que, si no, cada mes, cada dos mesos...
1: I, per tant, ja per sempre més
2: per
1: sortiran
2: sempre,
1: bé.
2: Sí, exacte. I després hi ha la pell, que és el que veiem més en el peu, el que veiem és la pell. Doncs a la pell apareixen alteracions com berrugues, que són infeccions víriques, poden aparèixer infeccions per fongs en les ungles, petits quists que poden ser articulars o quists dèrmics que moltes vegades sí produeixen dolor, com hem dit abans, sí produeixen incomoditats o si està indicat, és molt fàcil erradicar-los amb una petita intervenció.
1: I uns fongs superresistents poden també, diguéssim, solucionar-se a partir d'intervenció quirúrgica?
2: Quirúrgicament els fongs a la pell no es resolen, és a dir, els fongs es resolen amb antifúngics, és a dir, amb medicació que elimina aquella infecció. Però sí que és veritat que en les ungles, concretament, no en la pell, la ungla és un element de cèl·lules mortes que, quan està infectada per un fong de forma massiva, moltes vegades l'ideal és eliminar el que és la làmina ungueal que està infectada, perquè l'acabar sortint de nou no es reinfecti, a part de donar les medicacions. I això es pot fer quirúrgicament, traient l'ungla, literalment, amb anestèsia, evidentment, o bé de forma química, amb unes pomades que desfan l'ungla. Però sí, també amb casos d'infeccions greus de les ungles, a vegades l'intervencionisme està indicat.
1: Hi haurà qui ens escolti i pensi, mare meva, això és el que potser a mi em convindria, però quin dolor, malgrat que la intervenció, sí que disposem d'anestèsia local. I el després, parlem d'una recuperació molt farragosa o no?
2: No, realment, avui en dia, amb les tècniques que fem servir, que són, ja hem dit, mínimament invasives, mínimament agressives, tot i això, una intervenció quirúrgica és una agressió, les anestèsies que posem tenen un temps de durada, un temps de latència molt llarg, i després tenim els tractaments analgèsics, el que donem d'analgèsia per després de les intervencions, quan es desperta aquell dit o aquell peu, doncs controlar-ho amb analgèsia a casa, la cama aixecada i poca cosa més. Les primeres 24 o 48 hores, home, poden ser molestes, però no més enllà. No ens ha de fer por.
0: Sí, no, i més que res, que saber que si són, per exemple, alguna petita exòstosis interdigital o tema d'ungla o de pell, clar, com que no hi ha afectació òssia, és a dir, no hi ha una fractura com a tal quirúrgica, el pacient surt caminant i és simplement que es curi la miqueta d'incisió que has pogut fer, que a vegades no és ni incisió, a vegades el pacient surt sense ni posar cap punt de sutura. Llavors és només una mica de prevenció les primeres 48 hores de que no s'infli la zona, per tant el pacient recomanem que faci un cert repòs relatiu, que estigui per casa, amb la cama més o menys aixecada, o si va a la feina que estigui amb la cama aixecada, això les primeres 48 hores. Llavors la cura a la setmana ja es fa una cura normal i normalment a la setmana el pacient ja pot tornar a utilitzar el seu calçat normal, ja no cal que utilitzi la sabata quirúrgica que li hem donat, que és així com més ampla, per acceptar bé el vendatge del peu i tot això, i normalment sí, l'evolució és això, en una setmana el pacient ja cal ser més o menys normal, posem dues, i dolor no, dolor, el dolor queda controlat amb la mica d'analgèsia que pautem, que és una mica de medicació cada 8 hores, i pel dolor no és un problema. És més que res l'angúnia de portar el peu embolicat durant aquella setmana i d'alterar una mica la teva vida normal durant aquella setmana o dues, perquè doncs no podràs anar a entrenar, si fas entrenaments d'esport, doncs no pots entrenar aquells dies, etc. Però no, són recuperacions molt ràpides.
1: No sempre es podrà evitar arribar en aquests casos, no? En aquestes cirurgies, però potser ara estava pensant en alguns casos, sí. Ho dic perquè no sé si amb els mals hàbits, per exemple, a l'hora de caminar, a l'hora de calçar, no? Un tipus de sabata que no ens és convenient, doncs podem arribar fins i tot a requerir de cirurgia, no? Podològica, i això ens ho podríem haver estalviat.
2: Sí, això és evident. Els mals, és a dir, primer hi ha la genètica, que et farà que tinguis unes ungles més o menys corbades, o que et surtin més juanetes o més dits en garra, però després hi ha els factors externs, que no són hereditaris, que els adquirim per l'entorn, i a vegades els adquirim per una mica per culpa nostra. Els mals hàbits amb calçat, els mals hàbits a l'hora de fer segons quines activitats, sí que poden donar problemàtiques que acabin havent de resoldre's amb una intervenció. Però això sí, insistim molt que abans d'arribar a una intervenció tenim molt de marge per doncs, modificar aquests hàbits, consultar un podòleg, et pot explicar, escolta, mira, canvi de calçat, fes aquest tipus d'activitat o una altra.
0: Gran part de la visita podològica és informativa, podríem dir educativa, del pacient. I per nosaltres, dins la nostra filosofia de tractar el pacient, entra molt això, és a dir, intentar que el pacient estigui ben informat, conegui què li va bé i què no li va bé per al seu peu, per a la prevenció d'altres alteracions, i sobretot actuar només en cas que ja no puguem controlar tots aquests factors externs.
1: Doncs doctors Francesc Monés i Anna Tribó de la Clínica Podològica Monés al carrer Maria de Badalona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies.
1: I
0: gràcies.
1: Fins la propera, que vagi bé.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I ho explicava justament ara. L'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, aquí saludem. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació Saupam. Què tal, Pol?
5: Molt bon dia.
1: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
4: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en adolescents, joc patològic és més en adolescents que no pas en adults, que tampoc. Mm-hmm. Pues...
1: Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
4: Sí, exacte.
1: Mm-hmm. Coincideixen les addiccions, ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, a les diferents franges d'edat, no? A les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
5: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que estem trobant en joves són diferents en les quals podíem veure'ns potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans, un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que també és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació, perquè també un dels mites que també volem desmuntar a l'aula de salut d'aquesta tarda és que, doncs que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
1: Mm-hmm. Com per exemple la introducció dels vàpers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
5: I que si olores i... inclús el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
1: per la salut. Aquesta sessió dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no?, de les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
4: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc, llavors fer una prevenció indicada a les persones que estan ja sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils perquè l'adult, la conducta addictiva és molt emmascarada. És com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
1: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia?
4: Que,
1: hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
4: Sí, sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquell llindar, parlant de població adulta, a partir de 30 als 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults.
1: Amb les preocupacions, exacte, no?, d'aquesta etapa vital.
4: Exacte.
1: També.
4: Amb els, també canvis, la vida és canvi, és continu canvi. El que passa és que, clar, aquests canvis de l'adolescència que porten l'adult jove i l'adult madur, cada cop se van fent un gruix que quasi la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar, un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, uh-huh, un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
1: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en una etapa jove pot anar associada a l'oci, no? Al lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta, a la preocupació.
4: Bueno, com deia...
1: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
5: Multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen... Perdó, és era... L'origen del focus, ens podem trobar amb joves que venen a consulta, de l'espai d'assessorament que tenim, multifactorial des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
1: Mm-hmm. Pol, abans posava molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
5: Clar, és això, la prevenció, en funció de quin punt estigui la persona, si va a fer un taller a primer batxillerat o formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia, si et ve de gust una nit. És molt diferent a algun cas que es pot trobar en adult, on ja hi ha una perpetuació, és potser un ús diari. En joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
1: Una borratxera més explosiva, no?
5: Sí, sí, sí.
1: Però de més quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
4: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se. Però no aïllar-se d'una manera explosiva, com deia el company, de la intensitat de l'adolescència, sinó que, mica en mica, deixa d'anar als jocs d'abans. O ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Clar, moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre alguna cosa pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre alguna cosa perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però que aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Mm-hmm. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva, cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
1: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció? No? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
5: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum se li ha de les mans en algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com ja qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament amb què deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabar sortint d'alguna altra manera.
1: És molt difícil sortir d'allà, no?
5: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i a la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies, pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació, i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, que, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
4: A partir de 18 anys ja comencen a venir el cas, tot i que aquesta franja dels 18 molt joves és una franja complicada i que costa d'agafar, perquè encara no tenen...
1: aquesta percepció,
4: clar,
1: no?
4: Clar, encara tenen molt cartutxos a cremar, i aquest és el problema, no? Llavors, arriba en el cas, això, a partir de 30, 40, 50, fins i tot, amb ja moltes davallades. Llavors, el tractament és multidisciplinar. És un tractament de quatre potes, dintre del cas, però en coordinació amb fora. Les quatre potes són treball social, és essencial, el mèdic, psiquiàtric, el psicològic, evidentment, i el d'infermeria. El sostre de l'infermeria és vital.
1: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, aquella mà estesa que es necessita.
5: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir i parlar de temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, i aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que he dit, si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum sí, consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
1: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
4: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica, que hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas l'addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, amb una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se, no castigar-se, no fer una culpa reiterada, obsessiva, que no ajudarà. Llavors, és com un anàlisi més objectiu de l'escena i llavors veure què hi ha. Realment, perquè aquesta falta de aquesta manipulació, aquesta falta d'evidència, aquesta falta de valor per veure la realitat, no deixa de ser el resultat d'algo que està més profund, que és un dolor, un patiment.
1: Què diuen les dades? Sabeu quina és la prevalença de les addiccions en la societat o en diferents franges d'edat? No, ho dic perquè no sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
5: Doncs jo ara, és que he vingut aquí sense dades i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, de que el percentatge potser està baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha hagut una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones que no en homes, i això també
1: és
5: un mal important, sí, però perquè també les dones manifesten abans quan hi ha un malestar, els homes tendeixen a no manifestar-ho, aleshores també quan venen en l'espai d'acompanyament, les dones solen venir sense un gruix tan problemàtic, però perquè hi ha hagut una verbalització abans. Sí que és que hi ha una medicalització més en temes de benzodiazepines, per exemple, que també són substàncies que no hem d'obviar que tenen un potencial addictiu. I sí que veiem més el patró de tendència. Sí que, perdó, perquè no tinc aquí els números, però...
4: Mira, és curiós el que comentaves de l'evolució, perquè, per exemple, un podria pensar que anem millor. I en algunes sí, en algunes no.
1: Mm. En quines sí,
4: per exemple? Tabac, anem a millor. Tot i que encara...
1: Tot incloure el consum de vapor, eh?
4: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple. Tenim que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. Mm-hmm. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, mm-hmm. estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol... Parlem dels immunosedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
1: En etapa adulta.
4: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt i amb el perfil de dona, uh-huh. per exemple, és molt, molt greu.
1: Quina prevalença té, en aquest cas?
4: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge...
1: Però també si no genera una adherència.
4: Clar, i s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és com se continua. Mm-hmm. Clar. Llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, mm-hmm. que ja és addicció. Edat inici tardana, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
1: És quan es cronifica.
4: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya. Mm-hmm.
1: Doncs, Cira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tas del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
4: Sí, exacte.
1: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
6: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui us parlem d'una notícia que ha transcendit de la mà de dues persones molt vinculades amb aquesta casa, molt vinculades també amb la ciutat de Badalona, i és que una empresa canadenca ha estat fent comandes de llibres a una llibreria d'aquí, de la ciutat. Fins aquí tot sembla aparentment normal, però el que ha passat realment és que l'empresa es dedica a utilitzar els llibres per entrenar una intel·ligència artificial i posteriorment els destrueix. Són petites peces del patrimoni literari català que es perden, petites grans peces. Avui, per parlar-ne, ens acompanya el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marcel Font. Què tal, com estàs?
7: Molt bé, com esteu?
1: Qui és, doncs, qui ha rebut aquestes comandes teòricament misterioses, no? Perquè es coneix l'empresa en concret, Marcel?
7: Sí, l'empresa, que fa les comandes, sí, on van a parar o per qui treballa, no.
1: I al seu costat també ens acompanya en Xavi Vinaixa, especialista en intel·ligència artificial, col·laborador també del Badalona Matí. Què tal, com estàs?
8: Molt bé, bon dia.
1: Com vas detectar aquest cas, Marcel?
7: Perquè eren singulars, eren comandes que no responien a un patró normal. Eren comandes amb més molt de desgavell. Podia rebre una comanda de 20 llibres i al cap de 5 minuts una comanda de 3 i després una comanda d'1, amb l'encariment que això suposa per les despeses d'enviament, no tenia cap sentit, això.
1: I tot això, diguéssim, de la mateixa empresa.
7: Tot de la mateixa empresa i en franges molt petites, amb finestres horàries molt petites, mitja hora, una hora de compres i després ja paraven durant dies.
1: De quin tipus de llibre estem parlant?
7: Llibre molt secundari, un llibre molt d'investigació local, de cosa petita, de cosa molt tècnica, de nicho molt petit, no llibre generalista. I en principi, al principi de tot era tot no ficció. Ara, les últimes comandes que vam rebre sí que ja eren alguna cosa de ficció, però ens situem. La traducció al català de Vargas Llosa. Mm. És a dir, tampoc estem parlant de l'obra de Vargas Llosa en castellà original, que és molt ultrapublicada, sinó la versió en català, coses d'aquestes, o sigui que, bueno, hem d'estar, estem mirant-ho.
1: I què fa un quan sospita, diguéssim, d'una actuació com aquesta?
7: Protegir-se i pensar i evitar que et facin un frau, que és el primer que vaig pensar i per això vaig trucar al Xavier. Xavier, aquí, això pinta raro i el primer que vull és que no sigui un frau, sempre, no?
1: Però vas pensar en intel·ligència, en una aplicació per intel·ligència artificial, directament.
7: Sí, pel patró de compra del bot, no? Era evident que era una compra automatitzada i com que ja portava molts dies parlant amb el Xavier de temes d'aquests, doncs alguna cosa em reverberava i vaig dir, escolta'm, això em sona a coses que m'ha explicat el Xavier abans. I és com vaig trucar al Xavier a preguntar-li, escolta'm, això com et pinta, tu? Què té l'ate, no?, que diuen ara, doncs això.
1: I què té la tia?
8: No, el primer és que és això, amb el Marçal parlem cada setmana. I clar, quan va començar a dir els patrons de compra i sobretot això, el tema irracional a les comandes, no? Comprant llibres que relativament barats, amb moltes comandes diferents, pagant 50 euros de... No sé, potser són llibres de 5 i 10 euros, i 50 euros de despeses d'enviament, en 3 comandes diferents, 50 euros cada vegada, en comptes d'ajuntar-les en una, no? Llavors, ja comença a quadrar. O sigui, segur que això és un bot, el que està comprant, això seguríssim. I l'altre és que tindria molt sentit que fos per entrar en una intel·ligència artificial perquè són empreses que estan supervitaminades. O sigui, la gran inversió que s'està fent ara des dels Estats Units és intel·ligència artificial. Per tant, els és igual que pagar 3 vegades despeses d'enviament per una cosa que podrien pagar-ne una, no? Llavors, comencem a tirar... Bueno, ell m'ho diu, em sembla superinteressant i comencem a fer servir tècniques d'OSINT, que és com d'informació oberta, no? D'anar buscant a internet què hi ha, què s'ha dit...
1: I es tira del fil.
8: I comencem a trobar un fòrum a Alemanya, aquest ja me'l va passar al Marçal, de doncs, un grup de llibreters de vell que comencen a rebre comandes igual. I es preocupen, igual que el Marçal, per si serà un frau. Que dius, bueno, però vosaltres les heu cobrat. Sí, però si després li ha de tornar els diners, perdo el llibre i perdo els diners, no? Llavors, anem a veure si això no és un frau. I aquests alemanys parlaven d'això, si era un frau, si no era un frau. Allà ja començava també a sortir el tema de si serà per la IA. Seguim investigant i trobem uns a Nova Zelanda, també, amb el mateix, llibres petits, llibres de nicho, que els estan comprant la mateixa empresa, trobem un fòrum anglès, comencen a sortir fòrums ja a diferents llocs del món, i trobem que, investigant aquesta empresa, trobem que té 2 posts que ha borrat on ells s'estan oferint primer per ser l'antídot del mur de dades, que si voleu després ho expliquem, i un altre per, si tu ja tens les dades, ets un laboratori d'IA, i per evitar els judicis com el Barts contra Antròpic, que va ser un judici molt sonat, que va generar jurisprudència, que és que si tens el llibre pots fer-lo servir per entrenar, si ja tens les dades perquè les has aconseguit de forma pirata, només amb la factura ja et lliures. Llavors, aquesta empresa Sunbooks s'oferia això, per comprar llibres que no tens i per aconseguir-te la factura dels llibres que ja tens. Aquests posts van ser eliminats de tot arreu, inclús d'Internet Archive, que és com un repositori de tot el que s'ha publicat a internet a tots els anys.
1: Per tant, regularitzen d'alguna manera aquesta pràctica que és totalment il·lícita, com a mínim.
8: Bueno, de fet, als Estats Units no ho és, perquè si tens la factura del llibre ho pots fer. Aquí el problema és que, per un tema d'eficiència, el que fan amb aquests llibres, en comptes d'escanejar-los pàgina a pàgina, el que fan és que li tallen el llom, i llavors destrueixen el llibre i tenen pàgines soltes que van escanejant molt ràpid. És un tema d'eficiència, no és que ells vulguin destruir el llibre. Que això, bueno... Potser com a secundari podria passar, perquè al final el tecnofeixisme és això, no? Al final només tinc la informació jo, he destruït l'últim exemplar. Ara estem parlant de que estan comprant només amb ICBN. Això està protegit, aquí tenim bons tècnics, no?, de patrimoni...
7: Jo vull afegir una cosa, que mira, perquè he estat parlant bastant aquests dies i una cosa que detectes és aquesta cosa de, ostres, destrueixen llibres, no? Està molt guai, perquè tinguem encara això, a mi m'encanta, vol dir que tenim un resort cultural ben parit i estem ben estructurats socialment, no? El llibre no s'ha de destruir. Però vull recordar una cosa. La destrucció de llibres no està prohibida en aquest país i es destrueixen massivament llibres per part de les editorials. tinguem sempre això present. La major part de la destrucció de llibres és d'estoc no venut d'editorials dels productes que queden perquè emmagatzemar-los és caríssim i no hi ha cap llei que protegeixi això. I moltes vegades hem de pensar que són llibres subvencionats, perquè la immensa majoria de lo publicat en català, evidentment, està ajudat a ajudes econòmiques, sigui per reduccions fiscals o per ajuda directa, i la gran quantitat de llibres que es publiquen en castellà també a subvenció. És a dir, on hi ha diner públic, potser ens hauríem de pensar si toca destruir o no. Ho dic per posar en situació aquesta qüestió de la destrucció, perquè també se'ns està pressionant molt els llibreters de vell, que si som nosaltres els que no hem de vendre, que si hem de fer aquesta... No, no, escolti'm. Qui ha de fer les polítiques és la societat en pes, la legislació, l'administració, la que té la capacitat econòmica i legislativa per fer les coses, no a l'últim bono. I sobretot, perquè si el que posem ens posem les mans al cap és perquè es destrueixi llibre, pensem que es destrueix llibre massivament per part de les editorials, de les superproductores, constantment.
1: Per tant, que hi hagi doble públic, moral, no?
7: Correcte,
1: cas.
7: Venia a dir això.
1: Interessa saber, no?, per què també es tracta d'una empresa del Canadà?
8: L'empresa que compra, que és la intermediària, és de Canadà.
1: És de Canadà.
8: No sabem
1: quina IA és,
8: no,
1: o per quina IA
8: compra. No hem aconseguit saber per quin laboratori estan comprant, però és veritat que el Washington Post va fer una investigació i va descobrir que Anthropic tenia el projecte de Panamà, això farà uns 6 mesos o així, bueno, van trobar com correus dels empleats, creuances i tal, on el que vol aquest projecte, no dic volia perquè segurament encara està actiu, era fer un escaneig massiu i destructiu de tots els llibres del món. Que el destructiu ja dic que és secundari, és un tema d'eficiència. Ells van destapar això del projecte Panamà, llavors lliga bastant, perquè al final, bueno, si tot sembla que hagi de ser una cosa, potser és.
1: Ara parlem d'això perquè heu detectat això, no? Però creieu que és evitable aquest escaneig massiu de tot allò publicat al món, o això passarà i passarà en un curt termini?
7: Em deixa ser provocador, per variar? Jo crec que és desitjable que passi aquest escaneig massiu. La qüestió és com fem les coses, no les que fem. L'altre dia, mira, parlant amb la periodista aquella que parlàvem just abans, el problema és que ara tenim galetes i tenim una cosa que és el monstre de les galetes. I nosaltres sabem com menja el monstre de les galetes, oi? I la meitat es desaprofita i es tira informació i tot plegat, i es fa molt mal fet. El que hem de fer és menjar galetes civilitzadament
1: i pair-les
7: com Déu mana. És una mica això. Aleshores, nosaltres com a Europa tenim el patrimoni, tenim a més el coneixement, el know-how, tenim la capacitat, tenim els equips i tenim els recursos humans per fer les coses ben fetes. Si ens hi posem ara, podem tenir, és el que diu sempre el Xavier, sobirania a nivell de tecnologia, control del propi patrimoni, podem escanejar totes aquestes coses ben escanejades, amb destrucció o sense, segons el cas, no? Perquè pot ser més eficient un llibre publicat amb 100.000 exemplars, no passa res si fem una destrucció d'aquell exemplar, si en tenim conservats 10 més, no passa absolutament res, i hi ha eficiència tecnològica. No és greu, això.
1: Però has de garantir aquesta biblioteca física, a nivell...
7: La protecció física, i que l'escaneig sigui ben fet amb el rigor acadèmic que requereix, que no és com es fa ara, amb tota la metadada de tot allò que es perd perquè mengem malament les galetes, no, doncs mengem-les bé, i a més després podem llicenciar-ho, podem que aquesta informació que tenim nosaltres, que és del nostre control i de la nostra propietat, si la vol una gran empresa de la Xina, que ens ho pagui.
1: A priori semblaria això, no? Doncs que aquest escaneig, aquesta digitalització, aquesta incorporació a la IA podria ser positiva, no? Per la preservació també, diguéssim, d'aquest llegat literari. Però ja va fent que així, molt alta va Marçal, però clar, és important saber qui ho fa, no? Qui en té la propietat, ho dic perquè en aquest cas, Xavi, tu parles molt sovint també de la sobirania, no? D'una IA pública.
8: Sí, sí, claríssim. És que aquí hem de defensar la sobirania, i si la informació és nostra, nosaltres poder garantir la traçabilitat com a mínim. Si tu imagina't, això al final, tot el que estan escanejant, que a més ja hem dit que és desitjable que passi, no? Quan més sàpiguen de nosaltres, millor. Però depenent de l'arbitrarietat d'una empresa privada, i al final aquesta empresa privada pot canviar-ho si nosaltres no guardem la font, no podem tenir una traçabilitat d'això. No només això, sinó que això que parlem ho podem fer aquí a nivell europeu, però a més, ara, qui està fent negoci amb això és una empresa canadenca que ni li va ni li ve. per què no el fem nosaltres, el negoci? Uh-huh. Aquesta gent només volen dades. Pues, escolta, ja te les venc jo, les dades. Jo sóc a Europa, si sóc el gran de... Correcte. He de ser el gran de l'arxiu, no? Uh-huh. I jo faig negoci. Bueno, aquí ja ens estan passant la mà per la cara cada dia amb aquests temes i ens hem de posar les piles.
1: Tinc la sensació que potser heu destapat només el que és la punta d'un iceberg, no?
7: Sí, i t'hem explicat el que és la punta de la por que tinc. Uh-huh. Sí, jo penso que estem parlant molt de la... Saps quan ve un tsunami, que hi ha una minva del nivell del mar primer? Però estem mirant molt la minva del nivell del mar ara. Siguem conscients que aquest no és el problema.
1: No?
7: El problema és l'onada que ve.
1: Uh-huh. De quina manera tindrà continuïtat? No sé si hi ha un projecte al darrere, o esteu al darrere d'algun projecte, no? Que permeti una mica salvaguardar doncs, a aquest llegat.
8: Sí, nosaltres tenim fa més d'un any que parlem d'un projecte que tenim, i això ha sigut, no és que ens ho haguem trobat, això, sinó que ja estàvem immersos en uh-huh. aquest tema, i de cop i volta ha passat, no?, que ens hem trobat amb això.
7: Sí, sí, bueno, per això estàvem, justament, perquè fa molt de temps que ens coneixem amb en Xavier, no?, i justament per l'interès d'aquesta història, és que ens vam posar també molt en contacte i a dialogar sobre això, sobre com poder fer i suplir un buit que tenim a nivell de bibliologia. No em vull allargar molt, però sí que puc dir que hi havia un senyor que es deia Palau Dolcet que va fer una feina espectacular fent tot el registre de tot allò publicat a Espanya. Ell era molt catalanista, amb la qual, a més, la cosa catalana la va cuidar moltíssim, des del primer incunable fins més o menys als anys 1890-1910, amb molta exhaustivitat. A partir d'aquí l'exhaustivitat no és tan gran. I el que hi ha és, des del 1920 fins a la irrupció de l'ICBN, cert descontrol. I no dic que no estigui bastant vigilat, i que... però penseu que fa 4 dies va sortir la tesi doctoral amb el catàleg de l'editorial Selecta, que és de les més importants, amb diferència, de la història de l'edició a Catalunya, i no hi havia ni el catàleg fet del que s'havia publicat. I és molt modern, és del 46 en endavant, és una cosa molt moderna. O sigui, imagineu la quantitat de buit que hi ha de tot lo publicat a l'exili, tot lo publicat durant la guerra. Tot això és la feina que ens vam posar a fer amb el Xavier, i que em va ajudar inestimablement a fer, perquè podeu imaginar que jo sóc molt formigueta i molt de toc aquí on em veieu d'estar hores i hores fent feina de formigueta, però clar, les eines d'intel·ligència artificial avui dia ens donen una facilitat que flipes, no? I agafar catàlegs antics i catalogar i posar en un ordre. Amb això sol tinc una catalogació immensa de lo que hem fet, però és que a més he comptat amb la col·laboració de grans amics llibreters de vell que porten catalogant i indexant llibre des de fa 30 o 40 anys per internet, amb lo qual són catàlegs de milers de llibres que tenim tota aquesta informació, i el que estem començant a fer ara, que no tenim xifres definitives, però és que ho puc explicar, no? Uh-huh. És creuar totes aquestes bases de dades immenses amb la base de dades pública de la Biblioteca de Catalunya i d'aquests repositoris. I el que ens estem adonant és quines mancances hi ha d'aquest patrimoni. Lo bonic i lo positiu del cas, primer, la part negativa és un percentatge alt, el que surt. Penseu que més d'un 1% ja és molt alt, doncs surt un percentatge molt alt, surt un percentatge de dues xifres ja. És, segurament el podrem rebaixar i revisar molt, no? Estem parlant de milers de llibres, desenes de milers de llibres, és llarg. Però bueno, però es pot fer. L'avantatge que és llibre barat. Que la part d'entitat, el llibre d'entitat, és el que explico, no perdrem mai la primera edició de la plaça del Diamant de la Rodoreda, tranquils tots. Perdrem l'estudi de que feia la Rodoreda el cap de setmana de juliol del 33 a no sé on. Això és el que perdrem, i això és molt important no perdre-ho. I aquí és on necessitem, primer, aquests inventariats immensos i exhaustius que s'havien fet el 2017 alguns intents, el 2014 s'havien fet alguns intents des de l'administració pública comptant amb la bona voluntat dels bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Jo suposo que quan comptes amb la bona voluntat d'algun treballador, el que has de fer és tractar-lo bé, i per tant trenco una llança per la vaga que estan fent els bibliotecaris avui dia sempre amb ells, i que lluitin, i que, perquè els hi demanen molt i els hi donen molt poquet.
1: Aturades divendres, previstes també les biblioteques també de caire municipal. Doncs enhorabona també per aquesta descoberta, per la feina que hi ha al darrere també de protecció d'aquest llegat, i aquí el que cal, com no, és inversió, i inversió pública si el que es vol és que sigui de tots. Gràcies a Xavi i Marcel per haver-nos acompanyat.
8: Gràcies,
1: i fins la pròxima. Adéu.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
1: Passem ara a donar un cop d'ull també a totes aquelles activitats que han preparat pels pròxims dies des de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui ens acompanya l'Anna Maria García. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
9: Hola, bon dia.
1: Imagino que contents ja d'entrada després de la reobertura, d'aquesta reobertura tan esperada de Can Casa Coberta, ara fa una setmana aproximadament. Com han anat aquests primers dies?
9: Doncs el primer dia va ser molt, molt agradable, perquè la gent venia supercontenta i ens deia que bé que estiguéssim oberts i, bueno, molt bé, molt bé. Els primers que van entrar van ser famílies i va ser molt bonic, la veritat.
1: Mm-hmm. Per tant, un moment també emocionant, no?
9: Sí, per nosaltres i per ells, la veritat, perquè teníem moltes ganes de tornar a atendre el públic a la nostra biblioteca.
1: I a més, avui, una setmana després pràcticament, obre també l'Espai Betulia.
9: També, sí.
1: Per tant, doble obertura en pocs dies d'aquestes esperades també en un mes, el mes d'abril, que és el mes del llibre per excel·lència de la literatura, perquè se'ns ajunta també amb Sant Jordi, i per tant, el fet que la ciutat pugui disposar de nou d'aquests dos espais, doncs és una bona notícia. Que pugueu fer-hi molt bona feina.
9: Gràcies.
1: Vinga, Ana Maria, doncs què hem de tenir en compte pel que fa a les activitats de les biblioteques?
9: Doncs, com destacats, tenim els relats i contes del Cachí Diable i l'Alfange, que és a càrrec de la companyia Màgic Empenta d'aquí de Badalona i que està dins del cicle de la festa medieval de Pirates de Badalona.
1: Mm-hmm, que té lloc ara a l'abril, eh?
9: Sí, farem totes les sessions aquest mes d'abril i a totes les biblioteques, que això és nou, perquè fins ara només que... O sigui, va començar Canyadó, perquè era on estava més a prop de tot el tema
1: de la... D'allà es fa la fira, no?
9: Sí. I després es va afegir Can Casa Coberta, després Pomar, Llefià, i al final, pues mira, ja estem totes. O sigui que podeu trobar les dates al badabiblios.cat i també a la biblioteca virtual de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona dins de la part de Badalona.
1: Uh-huh. Val? Cal inscripció prèvia, i per tant,
9: sí,
1: els infants de 4 a 9 anys que estiguin interessats a anar-hi, doncs les famílies, afanyeu-vos, perquè això, hi ha unes places limitades.
9: Sí, la inscripció sobretot és pel tema de l'aforament, perquè és limitat, clar, i és obvi que per un tema de seguretat. Llavors, per gairebé totes les activitats hi ha inscripció prèvia, sempre que vulgueu, adreceu-vos a la vostra biblioteca, adreceu-vos al correu electrònic o al telèfon, com vulgueu, presencialment o així.
1: Molt bé.
9: Val. També tenim Biblioteca i Salut, que és el programa que fem amb Salut de l'Ajuntament, i en aquest cas el que tenim és un compte-taller del ximpanzé, que és uns llibres, una col·lecció de llibres que escriuen els germans Leng, i en aquesta ocasió és sobre la primavera, que la primavera la sang altera. I és que la primavera ha arribat justament a la jungla i el ximpanzé es troba que està esbarat i no sap per què. I els seus amics intenten ajudar-li a fer activitats de primavera perquè es pugui calmar una miquetona, a veure què passa.
1: Molt bé.
9: Aquestes es faran entre abril i maig, i a totes les biblioteques també. I aprofito perquè ja que estem tan a prop de Sant Jordi, que sapigueu que tota la col·lecció del ximpanzé mereix la pena, famílies.
1: Molt bé.
9: És molt entretingut i molt divertit.
1: Parlem de les activitats de Sant Jordi, també?
9: Val, doncs a Sant Jordi el que farem serà... Estarem a la plaça de Pompeu Fabra, hi haurà l'activitat de ficció en jocs, que són jocs de... videojocs, val? Uh-huh. Però que tenen una part de literatura al darrere, perquè ho entengueu, no són històries que es van desenvolupant segons nosaltres anem passant de fase, i es fa amb les escoles o centres educatius que ho hagin sol·licitat prèviament. Després tenim de 11 a 13 el racó de lectura amb llibres i contes, i a 6:15 tenim amb la Silla en Renou Teatre el drac, la Rosa i en Jordi, òbviament, perquè si no això no té sentit si no escoltem un altre cop el conte. I tota la tarda hi haurà els tallers de xapes de dracs i punts de llibre. Mm-hmm.
1: Això pel que fa a Pompeu Fabra, que ja sabeu, és on té lloc la Fira del Llibre, més enllà de Francesc Layret també, i la plaça de la Vila, on hi haurà doncs Fira d'Entitats i de més. Nosaltres també hi serem allà presents amb un programa especial. Però més enllà, diguéssim, d'aquest desplaçament, no? D'aquest sortir, treure la biblioteca al carrer, a la plaça de Pompeu Fabra, cada biblioteca fa les seves activitats també de cara a Sant Jordi, no?
9: En Sant Roc hi ha les activitats que es fan directament al cicle infantil de les escoles de Sant Roc. tot el matí estaran a tope i a la tarda sortiran també a la plaça que tenen a prop. Uh-huh. I a més tenim els tallers de papiroflèxia que es fan en col·laboració amb l'associació de la PLEC d'aquí de Badalona, a la biblioteca de Llefià i Pomar, Llefià el dimecres 15 i Pomar el dimecres 22. A més, a la biblioteca de Canyadó, el dimarts 21 hi haurà el contratrat teatralitzat de Sant Jordi i el Drac, i el dijous 23 a 6:15 hi haurà un conte especial d'una caixa de Rodrigo Mattioli que es farà a la biblioteca de Lloreda.
1: Uh-huh. Més enllà de Sant Jordi, alguna altra activitat a destacar?
9: Doncs podem destacar el Bibliolab en col·laboració amb l'àrea metropolitana de Barcelona, millor que nou, en el que treballem tot el que és reduir, reciclar, reutilitzar i reparar, que es farà a Can Casa Coberta el dijous 30 d'abril a 6:15, que també cal inscripció prèvia, i penseu que farem titelles i ninots de drap a partir de retalls de roba i aprofitament de millons vels.
1: Això els agrada, eh? Els
9: això és molt, molt entretingut.
1: Manipular.
9: I llavors això estarà molt divertit. Tenim també el projecte de Parcs i Biblioteques Naturalment, en el que treballem tot el que és el parc de la Serralada de Marina. En aquest cas hi ha un conte a Lloreda, Quants arbres fan un bosc, el dijous 9 d'abril, i una sessió especial del Club de Lectura a Pomar el dimecres 29 d'abril. I, finalment, el programa Estrella, perquè és els que més uh-huh. tenim ara de famílies interessades, és Nascuts per Llegir.
1: Els més petitons,
9: els més petitons, de 0 a 3 anys, que tenim a Can Casa Coberta, que ho farem a l'Espai Betúlia, el Bibliolab, taller d'experimentació amb capses i caixes, el dimecres 15 d'abril, a la Biblioteca de Llefià Xavier Soto, el dimecres 29, a 6:15, una hora del conte Què portes dins del bolquer, i, finalment, a Lloreda tindrem un plou i fa sol el dimecres 29 d'abril a la, a 6:15, i és que a l'abril ja se sap.
1: Aigües mil, eh?
9: Sí. Doncs molt moltes bé. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, i ja sabeu, perquè de contingut n'hi ha moltíssim. Hi ha l'agenda dia a dia també de cadascuna de les biblioteques municipals a Badalona, i ho podeu consultar tot plegat, de fet, a la xarxa municipal de biblioteques de Badalona, a la seva plana web, oi que sí?
9: Sí, i aprofito per comentar-vos que us podeu apuntar al butlletí electrònic. Directament vosaltres ho podeu venir a la biblioteca i ens ho demaneu, i així rebeu tots els mesos que és el que fem, i també sobretot en Instagram, @badabiblios, que allà trobareu també l'agenda setmanal.
1: Anna Maria, que vagi bé.
9: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Fa més de 5.000 anys, a les planes al·luvials del sud de Mesopotàmia, entre el Tigris i l'Eufrates, va néixer una de les primeres civilitzacions de la història, Sumer. Allà, on els rius marcaven el ritme de la vida, els humans van aprendre a domesticar l'aigua, aixecar temples, construir ciutats i, sobretot, a escriure i a organitzar-se sota la mirada dels seus déus. Dels temples sorgeixen les primeres ciutats-estat: Uruk, Ur, Eridu, Lagash, i de les tauletes d'argila, els estats. De les tauletes de fang, l'escriptura, i de les seves històries, els primers mites de l'humanitat. Però qui eren realment els sumeris? Com eren les primeres ciutats com Uruk, Ur, Eridu o Lagash? Quina herència ens van deixar? I fins a quin punt podem dir que Sumer és el bressol de la civilització? Avui, a les portes de Troia, viatgem a la baixa Mesopotàmia per descobrir l'origen de les ciutats, de l'escriptura i de les jerarquies socials, polítiques i religioses. Benvinguts als orígens de la civilització. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar i La Xarxa. Aquesta setmana, per parlar de Sumer, el bressol de la civilització, amb l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Molt bé. Albert, nosaltres parlem dels sumeris, però ells com s'autoanomenaven?
1: Ells s'autoanomenaven Uksak-Giga. Uksak-Giga, que significa la gent dels caps negres. No vol dir necessàriament, ojo, no vol dir necessàriament que tinguessin els cabells més foscos que altres pobles, sinó que és una expressió identitària, no? Potser feia referència a la manera com els déus veien els humans, modelats en fang fos de la terra, o simplement que els déus, com que els veien des de dalt, veien puntets negres per als cabells negres. També podria tenir un component ètnic o cultural per distingir-se d'altres pobles de la zona, com els acadis o els elamites, però en molts textos l'expressió aquesta de la gent dels caps negres va molt acompanyada de l'expressió la gent civilitzada, que acabarà designant tots els pobles de la Baixa Mesopotàmia. Però bueno, en fi, que caps negres, la gent dels caps negres, és una marca d'identitat col·lectiva dels sumeris.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.